0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo...

0: no.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
1: iCat.

0: una al·lèrgica de pol·len. Què contesta?
1: Som 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen bé.
3: Vols de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Gel Band?
0: Digues Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
12: Sí.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença...

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Ah, i jo te'n penses que estic aquí creuat de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà al tribunal per haver rebutjat amnistiar la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre està clar que la majoria no ho escrit a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i Sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part l'agressió física, per altra part la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles. Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. Amb empat al descompte, el Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon divendres matiners. Avui heu arribat, Marta, Lara, Maiol...
5: Derrapant!
4: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
5: Ah, molt bé.
6: Però no en directe, espero, pobra, que ha de dormir.
4: Podria dir, en directe Agnès Marquès des del llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... I aquí el dia durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
2: Quan vulgui.
1: Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho
1: quan
0: farem,
1: vulgui,
0: ja ho
1: farà.
0: Farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això a mi.
1: Doncs el mateix. En fi, també estrenes nova pel·lícula que es diu Esta Sol i en una entrevista a l'escena ha dit això: tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llapant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: No, però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, ai, Lara, sí, sí, està bé. Mariol Roger, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
3: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament, i de fa molts anys, per desgràcia. Tindrem a la eurodiputada Irene Montero, i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
3: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i el dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no, tu,
1: Àlex. No, en cap cas, mai. Mentiu-nos,
0: sempre. Una mica d'hipocresia, saps? La ignorància ens farà una mica més feliços.
3: Sí. M'ha agradat molt aquest programa, Carolies.
0: Per què?
3: No, dic, diem la veritat, això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
3: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana. I avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions: deixar que passi el cap de setmana sense més, o patant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, que et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat el món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat, eh? T'agraden les xarangues?
0: Sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, eh? Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant,
0: clar, ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, sí? Però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, si l'hem captat, així és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, oh sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins. L'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, s'ho diràs.
0: Clar, és que... No sabem si va ser aleatori aquesta noia, si li va tocar el rebre o no, no?
2: Home, si tenia una mirada telescòpica i feia punteria a casa...
3: Tenia una diana a casa, mare meva.
0: Hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
2: Província de...
0: Granada.
2: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. 2 minuts,
3: boníssim.
0: 6:15 del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les 6. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
4: Després de la mala notícia del tancament del teatre principal, n'hem tingut una de positiva: la tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa: arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com a anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
5: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara, doncs, l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, Marxa? Has de penjar alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revòlver.
0: Mare, vols que dispari el revòlver? Per favor, avancem. A veure,
5: són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Ot Serra.
6: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
7: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic, llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury, Noel Gallagher.
8: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Fem de divendres, el programa, com es nota.
8: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1996.

0: és rara.
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Ai, tal dia com avui, el 25...
4: M'estic ficant novembre.
3: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
4: No sé com ha quedat l'efemèride. No, setembre.
3: És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
4: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: 6 del matí, 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I van a part parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no?, que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
0: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, quan un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no passi a fer una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament La bola negra, són els Fachis.
3: Y a veces se me olvida.
4: Hola, gente, ¿qué
5: Hola,
4: tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal, presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha. Sobre todo mucha carga a la derecha.
4: Uy, qué venga, es Álvaro.
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto.
4: Tantísimo.
5: Por estar trabajando con Francisco. Tremendo. Que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí.
6: Y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... Bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro. que debería respetarse incluso más para estas cosas.
6: Y honrarlos.
7: Sí,
6: o sea,
7: sí.
6: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no podré haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa,
1: Lara?
0: Home,
1: sempre que tinc l'oportunitat.
0: A veure, què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: no,
0: puríssim.
1: Ell, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, o sigui, només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: Depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les diré, se lo fregarán esto.
0: cada dia t'anava més estranya, eh, Maya Montero, també t'ho dic, eh?
9: Jo vocalitza només... cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí, perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot, important. Important.
0: Quin sol deixa la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
11: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolós després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
10: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
12: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
13: Ja, yeah, guten Morgen. Das war ein Befehl! Ja,
10: understand, das war ein Befehl! A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
12: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
14: Per tant, jo si cometo un delicte, trobaran molt per triar.
12: I es podrà sí. Il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Va. Per tant,
14: sortiré bastant bé.
12: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
14: Sembla bona persona.
12: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
10: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
15: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
16: És la mañana. Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empenya a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
18: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
18: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
19: No m'ho puc creure!
18: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners.
21: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
20: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joey Moyne de Love Us Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
16: Els més matiners.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
2: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
3: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
2: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de recerca d'Equitat.org.
5: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
2: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
6: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso ha mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
2: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
2: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès en l'entrada als Estats Units.
9: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
2: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
0: 5:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
10: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
11: Les fotos de la portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la
1: visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
10: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
1: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
1: A El País, Najat El Hajmi titula Morir d'habitatge i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
10: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
1: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
10: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
1: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
10: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
1: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a educació, diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
10: I considera que la mesura anunciada pel departament de recuperar les lectures obligatòries de batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper va pel bon camí.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el departament d'educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
10: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
10: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim, Dix, ha provocat un terratrèmol al País Veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podrien traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Aurelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'Aïlla.
0: Un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
10: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes, en concret homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, per tant, ja hi podem anar.
10: És que de fet hi hem
11: la Marta
10: quedat.
11: També hi ha.
10: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades a l'Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que fa, si fa no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que en el dia és que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix, a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
11: M'agrada molt el tema de les vicissituds.
10: Vicissituds.
11: Almenys en un concert no tens problemes.
10: El problema el té el de darrere.
11: Clar, no, i els que són baixets, bàsicament. Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
1: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
11: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la sala per

0: ateses. Recordem-les que serà a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i a Reus serà el proper 9 d'abril. Vull caminar a les cales amb tu, fer-nos la platja de pals a
1: Begur, veure'm la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu. Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
0: Avui actua en aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc. Acabem parlant del raper Michael Moore, apartat, recordem, de la gira de Chiran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per a Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres el mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Maria Fernández no era, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena. Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia. De seguida us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Jo us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
2: Evidentment.
0: Però el tindrem cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. Ah. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona?
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, que, home, ho podeu dir en euros.
2: Sí, perquè
1: ells no han viscut les pessetes.
0: Home, però a veure, no ara, però sí, que saps com funcionen els dòlars i les pessetes,
1: però a veure,
0: no?
1: Ja, però no,
2: exacte.
0: En euros, però és que en euros jo...
1: Doncs jo no dic en pessetes, jo...
2: No, jo dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros? O ho tens
1: jo tinc les dues versions.
0: Val, després ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit amb pessetes.
2: Fem pessetes, i
3: que jo això ho he fet amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos,
0: clar. Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat. Espera't.
2: Menys.
0: No. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes canalies. Vinga.
2: Un moment, que jo he de fer la
0: Marta.
2: Transformació.
0: La transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. Per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
2: Sí, són menys.
1: 1.000 pessetes són 6 euros.
2: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara.
2: Ui, que barat, no? Que ho foteu?
0: Era
2: molt
0: barat. No, però era el 1965. Vale, vinga, Lara.
2: Pues jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Molt vinga, bé. Va. Marta Viana diu 500 pessetes. Lara,
2: que barat,
0: una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: Bravo!
1: I s'ha equivocat de molt poc, Mira, eren 400 pessetes.
2: Wow.
1: 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat.
3: No, perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
0: Ja simple. Escolta, més que portaves molt mala ratxa, és cert.
3: Sort,
0: no, perquè
3: això.
0: Jo crec que n'ha aconseguit la Marta, que és la segona.
1: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que portava 3 i aquesta és la quarta.
0: Crec que en primer lloc... La Lara i jo,
1: La Lara està en primer lloc, punt segon.
3: Va tenir bona setmana.
2: Jo vaig tenir exacte.
1: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
0: L'Àngel, és veritat. Que l'Àngel el tenim adormit.
1: El jugador.
0: Des de que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir.
1: Atenció, perquè aquesta

0: eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, imagina, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat també us diré, que ens ha explicat un expert dels Beatles, que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'Estranges i quan la discogràfica ho va veure va dir que no, d'acord? Sí que hi ha imatges, però sense
1: so. I tant,
0: i tant. I bé, dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític

0: Doncs vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: És
0: una cosa. I aquí la nascuda del món euro, saps?
2: No, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
2: Una cosa mai vista.
3: Fa molt d'anys, també.
0: Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
4: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un dels fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions de cap de setmana que m'has deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: No. Estic, jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres.
4: Doncs,
0: ara, molt interessant escoltar què dirà Àngel Llàcer, la Judit Mascó i l'Hisenda Pineda.
4: I els altres dos dilemes que t'he de dir avui m'ha costat triar, que els altres dos també són...
0: Has d'escoltar
4: a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
4: Bueno, si no, després a 3Cat,
0: és veritat.
4: Escolta'm, i final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, vull dir que un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, a escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
6: I a partir de les 3, l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu la humanitat?
8: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya Migdia de 2 a 4 amb Òscar Fernández.
10: 10 anys.
11: Els llums s'han apagat.
12: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
10: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
12: I ho farem amb un programa especial.
10: El dimarts 29 de setembre.
12: Amb els col·laboradors d'avui.
10: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
12: 10 anys d'esports.
10: 10 anys de ràdio.
12: 10 anys de Tot Costa.
13: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
14: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
15: Ah, sí?
0: Sí. Al Vilassar.
15: És veritat.
0: Entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
15: Que vas anar a la platja o alguna
0: cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
15: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver alguns llocs que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar, per això m'has deixat així com desconcertat.
0: No, també et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que... Està bé. Anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
15: Jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs dins de l'aigua, com un peix.
15: Molt bé, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
15: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho. Tant avui, el cap de setmana hi ha alguns matisos. Perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta, i llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple a la costa de Tarragona, i diumenge, a més trams del litoral, poden aparèixer alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, no tant a la tarda.
0: Val.
15: I diumenge a la tarda també s'ennuvola, potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però bé, seria de moment poca cosa, a l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, eh? però sí coses una mica més normals, no? És el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
15: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur. Dilluns m'expliques com va les construccions cordomí.
15: Sí, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
15: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, Eloi. Adéu.
13: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
1: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, quin important que és regalar teatre.
16: I tant.
0: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
16: Ho faré.
0: Vinga, des del Regalateatre, evidentment, us convidem a anar... Bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 9-3-2-0-7-4-7-4 per totes aquelles persones que tinguin ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
17: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
17: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt bé.
17: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
17: Estic en una empresa d'estil. Anem acabats, estils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
17: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
17: I tant.
0: Tenim algun plan interessant per fer aquest cap de setmana?
17: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no
16: està gens malament.
17: No, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
17: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
17: Vinga, adéu. Adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
18: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra?
18: Home, estem a divendres.
0: És que, clar, quan et lleves el divendres, és aquella cosa que dius, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que té el divendres, eh, que sí?
18: Ja està. El cos ho nota, eh? Per això que estem a divendres,
0: home,
18: el cos
0: si
18: ho nota, eh?
0: Home, si ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
18: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa. I ara anant cap a la feina...
18: Sí. Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15 ara.
0: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
18: Doncs fins a les 2:30
0: va,
18: també.
0: Va, ja està, doncs, això ho tenim fet.
18: Ja
0: Sandra,
18: està.
0: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i també una abraçada, també.
18: Perfecte, una altra per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé, adéu.
18: Adéu.
0: Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Què tal,
19: Lourdes? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
19: Molt bé, també, aquí preparant per anar també la feina.
0: M'encanta perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
16: Ara t'ho
0: ha
16: de dir, quina energia també,
0: clar,
16: més bona.
0: Clar, que sí, com ha de ser.
19: És un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
19: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
0: Però escolta'm, almenys es poder descansar, no?
19: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
19: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: També una abraçada, que vagi molt
19: bé.
0: Adéu. I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música abans no arribem a les 6 del matí.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa. Avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena. Cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Ah. Amb el matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero i l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i obsessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics, sempre.
2: Sempre.
3: La xarxa de comunicació local.

0: jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: La mar és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
2: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap quan vincle. Abadejo no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que esta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalà, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar. Sí. Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: diu
2: picar. Tenim
3: maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno... Jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Uh-huh. Ja preparat per a, el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Uh-huh. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, ves a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I va. Si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica... Està una mica
3: és
2: més
3: És una mica més estàndard, no?
2: Sí. Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última...
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fem és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons,
3: vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes.
3: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen et treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir... fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma.
3: Ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé
3: cosa
2: per
3: molt
2: què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
2: doncs repetirem.
3: Per parlar-ne.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé,
3: bé.
2: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo, exacte,
3: bé,
2: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
4: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
2: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
5: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
2: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
6: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
2: Doncs ara mateix no massa, quina?
6: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
2: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas revelejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
6: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió al Segre.
2: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
6: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
2: Efectivament.
6: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
2: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
6: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, eh? Però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
7: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors, bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
6: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
7: Doncs arbitrant, sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
7: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i, bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
2: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em barranya amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
7: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
2: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
7: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp, uh-huh, i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades, més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
2: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
7: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
2: Uh-huh.
6: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
7: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció, ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
2: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
7: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador a terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Mhm.
6: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hospite o s'arbitre, bueno, pues hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
7: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
6: A tu t'agrada patir, eh, pel que ve.
2: Sí, no?
7: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
2: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
7: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva on no es vulguin. I llavors també a vegades Jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbitre, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb lo que, tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
2: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Vale, la primera, aquesta.
9: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
8: Per aquesta?
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: I ara l'última?
9: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, millor dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i vestia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i Lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els Ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortes. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, fet en guix, era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il-Tirta, no?, que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, pues, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies. Bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
6: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
4: Eva,
6: qui el tingui, li hem de crear.
4: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que la reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir que eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
6: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
4: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
6: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar.

0: de nosaltres, de qui som.
1: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
2: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
2: no.
1: Que si ets de Vilanova podria ser no.
2: No.
1: És un tauronet, que un tauró, un que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet bueno, com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
2: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
0: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Gràcies.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
5: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio 010.
2: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume, envoltat de gegants ballant. Això és afició, i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
2: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
6: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
2: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
6: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
2: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
6: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83, i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos.
2: Ostres.
6: Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment, I això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons.

0: tot de pujades i baixades. Llavors, era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
1: I com ho van resoldre, això?
0: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
1: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
0: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
1: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
0: exacte,
1: sent?
0: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
1: Entenc que és un carrer molt dependent.
0: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
1: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
0: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Senyal.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una barruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona perdó. Ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès, també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra gegantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegantona és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Cadena La Rambla, a Rambla 54.
1: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: La Terra, el planeta amb vida. La Terra és el tercer planeta del sistema solar. És un planeta petit i rocós, amb un radi de 6.371 quilòmetres. Està a uns 150 milions de quilòmetres del Sol i tarda 365 dies en fer una òrbita al voltant de l'estrella. També gira sobre si mateixa cada 24 hores. Té atmosfera i camp magnètic, i gran part de la seva superfície està coberta d'aigua líquida. Al seu voltant gira un satèl·lit, la Lluna. Ara bé, la seva característica principal, i segurament la més important, és que és l'únic planeta conegut fins ara que té vida. Per què ha aparegut la vida a la Terra i no a Venus, a Mart o a la Lluna, per exemple? Doncs perquè la Terra té les condicions perfectes perquè pugui existir la vida. En primer lloc, no està ni molt a prop del Sol ni molt lluny d'ell. Es troba a la distància perfecta perquè la temperatura a la seva superfície sigui l'adequada perquè l'aigua pugui ser líquida. Com sabeu, l'aigua és líquida en les condicions de la superfície de la Terra, entre 10 i 100 graus. Per sota de 0 graus l'aigua es congela i per sobre de 100 graus s'evapora. Els biòlegs ens diuen que l'aigua líquida és imprescindible per la vida. La Terra compleix aquesta condició per la seva distància al Sol. Els planetes Mercuri i Venus fa massa calor i si hi hagués aigua estaria evaporada. I a partir del planeta Mart ja fa molt fred i l'aigua estaria congelada. També té altres característiques importants per a la vida. Té una atmosfera amb una capa d'ozó que ens protegeix de la llum més energètica del Sol, la llum ultraviolada, els raigs X i els raigs gamma, que serien perjudicials per a la vida. També té un camp magnètic que ens protegeix de les partícules energètiques que procedeixen de l'espai i també del Sol. El propi Sol, de tant en tant, emet flamarades, ejeccions de massa coronal, que si arribessin a la superfície terrestre acabarien amb la vida.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Estrès.
3: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no?, amb uns factors que es generen, no?, ansietat, l'estrès parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut, en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer, llavors? Desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament, al nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic o de l'esport. I llavors habilitats com saber delegar, saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no. Això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim doncs una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants doncs que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però en general amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astre rei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En salut, en sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana en aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable.
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la Coca capital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment escardades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006. Però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge 2 dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algès es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava a vora 2 metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim 2 dies a la setmana que ens venen, 2 dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val? Per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I quan és un quart de vuit us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la Llei de Costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona-Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el full de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores que tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los 3 puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los 3 puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut però descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. Creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip deia s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte a ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no apujaran, no s'apujaran més.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president. Liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
3: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
7: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els trossos del cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents, i a llarg termini.
3: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
7: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar. perquè els recursos són els que són. I, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris, atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prou lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
7: Sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és només de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser, periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada, són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o de

0: ser, la veritat, ja sabem el que deien, no portaven gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
1: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
0: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
1: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
0: Bon dia a vosaltres, gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
3: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
3: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
6: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
3: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.

0: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
1: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
2: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
1: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
0: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
3: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Mora d'Ebre, Mora la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
4: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles, que tenien aquest problema. Fins i tot va arribar a dir-nos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
3: La manca de connexions afecta especialment els estudiants, que encara no tenen carnet de conduir, i segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
0: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador, amb 20 punts.
5: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y pues que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: En Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
6: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
7: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i Tots arribats desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
6: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
0: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
8: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el base de lateral izquierdo. Puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
0: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
9: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas, que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivots, que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que a través d'entrevistes a experts i diverses seccions tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
10: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
7: Tenemos que valer per la llem.
8: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
10: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
9: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi. I això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, però una topada entre un turisme i 2 camions. I en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, ha bolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
9: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
4: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols demà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
11: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president. Liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
9: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
12: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
13: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
12: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
9: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
9: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
14: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
15: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
16: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen,
14: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
17: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
14: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
9: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finalitzar finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
18: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon
9: Junts,
18: dia, moltes gràcies.
9: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
18: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que va passar és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme, eh? Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer, i de fet aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
9: Expliqui'm doncs la raó de fons que explica aquest vot favorable.
18: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
9: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
18: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones doncs, han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
9: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
18: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
19: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
9: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibes de la Televisió de Girona.
20: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
21: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es faci una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
22: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
20: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, justament, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: I a vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és, al matí es viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per l'Ajuntament, i estem delegats a que això estigui en unes condicions de neteja, higiene, accés públic pels peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
4: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: ¿Sabías que...?
1: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
5: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
4: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
6: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i com cada setmana fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat i tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traga final ha estat aquesta crisi provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta, i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes fagin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, no?, que amb aquestes calors és impossible fer classe, no?, i que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però a les aules, a més, què més es necessiten, a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalla, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada. I, per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar a una dinàmica, per exemple, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora. I, per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos, i segurament de posar-nos d'acord amb això, que una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el govern central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
3: Jo crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I, per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge. I això això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
4: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular, i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament, que en declaracions fa pocs minuts aquí a les notícies en xarxa explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.

0: Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
1: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
2: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'humin.
0: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
0: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
4: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
5: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, Cabrera de Noia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
6: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso... Claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. y ya te digo yo.

0: Yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica en bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
2: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89-82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge, 45-44. El duel va estar marcat, va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
3: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo estamos súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
2: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
4: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
5: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
4: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
2: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
6: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín, y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
2: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, 1:15, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
1: Molt bé, gràcies, Cristina.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
7: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
8: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film, dirigit pels Javis, narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
9: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: ¿Por qué te han echado la bola negra?
14: ¿Qué te han dicho?
15: Que soy homosexual.
16: ¡Mayday! ¡Mayday!
10: Buen chico.
8: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
10: Tranquilo, ya está.
11: Soy yo. Yo, Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
12: Nunca había tenido una mejor amiga.
11: Yo tampoco. ¡Vamos!
8: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
13: Volvemos a casa.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada: el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc D2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Per què estem sentats?

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és divendres 25 de setembre del 2026 i justament això que ara dèiem, la intenció d'acompanyar-vos a través d'aquesta sintonia habitual de ràdio, però també a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia, ràdio a la carta. També sempre expliquem que podeu posar imatge, podeu seguir per televisió El Vendrell, l'espai matinal La Calaixera, el magazín diari que està a punt de començar, presència a les xarxes socials i el que també és important en tot això, sempre un ampli contingut informatiu. Us convidem, com no, a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i això ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: I què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar sempre cada dia puntuals després de l'inici de la programació, quan passem ja 2 minuts a les 9. La Calaixera, l'espai matinal per excel·lència d'aquesta casa, d'aquesta santa casa, amb l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses, de veritat. Això sí, en ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre ho diem amb tota la professionalitat possible i tot el rigor que faci falta. Avui és divendres, 25 de setembre, programa número 4032. I a més, si voleu participar i voleu dir la vostra, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, això ara que ja estem en directe, perquè és el WhatsApp de directe, el 686-101-101, o en canvi el correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, anirem cap al temps. La previsor, com ja és habitual, amb en Marc Rodero. També hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens ajudarà encara a posar-hi més ganes per començar, més energia, si cal. Anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Els esports, com sempre fem, amb en Jordi Graell, el repàs a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, butlletins programats a priori a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, la segona part de Calaixera... Hi ha més coses que explicar. Secció habitual cada setmana, Calaix de Lectures, aquest espai que ens apropa a la Montse Porcel. I també continuem amb aquestes càpsules cinematogràfiques que ens elabora, que ens envia la Belarus. Destacarem diferents punts d'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part, encara amb més coses. De fet, avui farem la prèvia del concert que arriba aquest mateix vespre a l'Orga. Ja ha començat la programació, ho va fer-ho la setmana passada amb una conferència, doncs justament aquell conferenciant, aquell especialista en Orga, avui es posarà a les mans de l'Orga del Vendrell per oferir aquest nou concert que acabarem d'explicar i acabarem de conèixer amb qui sempre ens ajuda a conèixer-ho i ens ho explica, vaja, en Lluís Cintas, que ens tornarà a acompanyar. I després ja acabarem amb participació i trucades, que no pot faltar per aquests canals habituals i també pel telèfon de directe al 977 15 70 69. I bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: No podrem actualitzar la informació meteorològica amb l'especialista diari, que és en Marrodero, però sí disposem les dades que ens ajudarà a conèixer quina és l'evolució del temps d'avui divendres i segurament d'aquest cap de setmana, del qual continua el temps anticiclònic i sense cap tipus de sorpresa, a priori. De fet, avui farà un dia assolellat, amb temperatures que poden arribar als 30 graus a l'hora punta del dia, cosa que contrasta amb la nit matinada, on les temperatures ja són molt més baixes. Això, continuarà aquest temps estable, càlid, assolellat, però a partir d'aquest dilluns ha d'augmentar la possibilitat de ruixats i de tempestes. Però això sí, ja ho parlarem i ja intentarem aclarir-ho amb el responsable, amb el Marc. La temperatura que ara en directe arriba als 17 graus.
1: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Va, per començar, avui posem ritme amb Sexeni, Malalt de somnis.

0: Sexeni, nova cançó del Sexeni, ja està publicada a xarxes, la podeu trobar en els espais habituals, Malalt de somnis. La cançó per començar i per encetar programa, que l'aixera en directe i sempre amb ritme, a través del 107 Tambó de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell construirà un emissor submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor del 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. 1.000 metres de canonada, aquesta és la longitud aproximada que tindria aquest emissari, que recolliria en última instància l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir en aquesta zona marítima del municipi i la provinent dels masos i que propulsarà directament al mar per un conducte que desembocarà a l'alçada del port de Coma-ruga, tot aprofitant les seves esculleres. Una obra de magna envergadura i que hauria de solucionar, com dèiem, de manera definitiva els problemes d'inundacions al litoral vendrellenc. Així en fa referència l'alcalde, Kenneth Martínez.
2: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva, i en aquests moments l'Ajuntament, doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra tota la vida i resolta definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
0: El projecte, complementat amb aquest nou emissor submarí projectat arran de les reunions de treball mantingudes amb els organismes com el Ministeri de Transició Ecològica, el de Transports, Servei Litoral de la Generalitat i Ports de Catalunya, entre més, ha estat encarregat a Aigües del Vendrell i que en breu procedirà a la licitació de la redacció del document tècnic. Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i els 6 milions d'euros i que es vol impulsar ara, tot i que quan es va crear Aigües del Vendrell el 2019 ja es preveia, aprofitant el sanejament, assegurant el govern des dels comptes municipals i sobretot per l'emergència derivada en el canvi climàtic. Per això i per la raó parlava el president d'Aigües del Vendrell i també regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Alfons Herrera.
3: Aquesta solució, doncs, ja estava en vies de previsió. El que el comportament climàtic ens obliga a accelerar i adelantar aquesta inversió abans que altres.
0: Si tot va bé, l'obra podria començar cap a la tardor del 2027, prioritzant la construcció de l'emissari i l'elaboració d'una cartografia detallada de la zona marítima. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i amb l'estiu, i es podria reprendre novament per la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball. Un autèntic repte d'enginyeria que en cap cas implicarà, assegura el govern, cap increment en la factura de l'aigua. Més qüestions, altres notícies. A nivell polític local, primer el Vendrell portarà al ple ordinari d'aquest proper dilluns una proposta per demanar que el govern local doni explicacions sobre el projecte d'Adif per posar pantalles acústiques a la via del tren. Des del grup municipal creuen que no s'està oferint la suficient informació a la ciutadania sobre aquest tema. Així en parla el responsable de primer el Vendrell, en Lluís Navarrete.
4: Dir que el projecte que estava presentant Adif representaven 3,7 quilòmetres del nostre municipi amb pantalles acústiques, el municipi amb més quilòmetres de pantalles acústiques, i que aquestes tenien una alçada entre 2 i 5 metres. Per tant, abans de que un dia ens trobem que Adif comença a posar pantalles, crec que és molt important que el govern doni explicacions i informi a la ciutadania en quina situació està aquest tema.
0: I a la mateixa sessió d'aquest proper dilluns, la regidora de la formació, Fem Vendrell, demanarà que es faci una auditoria sobre la policia local, a partir de la qual es pugui impulsar una reorganització de la plantilla. El grup municipal no està d'acord amb la proposta d'aquesta reorganització presentada pel govern local. Mar Vázquez.
5: Vam presentar una proposta que nosaltres no compartim i per això que demanem és una diagnosi. Demanem una auditoria real, una auditoria de la situació de la plantilla de la policia local, perquè la policia, a més de donar-nos seguretat, ha d'estar al carrer i ha d'oferir i ha de tenir formació. També demanem amb aquesta proposta de resolució que es facin campanyes de prevenció per evitar ciberdelinqüència, agressions sexuals i també informar de telèfons d'emergència com és el 112 o el telèfon de la policia local o Mossos d'Esquadra del Vendrell.
0: Més coses. Després de l'acte d'homenatge celebrat aquest dilluns al Congrés dels Diputats, l'Institut Cervantes de Madrid ha acollit la presentació del programa Casals 150, que inclou múltiples iniciatives a tot el país i a l'estranger fins l'octubre del 2027. L'acte ha posat de relleu, un cop més, la vigència del compromís del mestre amb la pau, la democràcia i la defensa dels drets humans. En Marc Guitart, dels Serveis Informatius, ens apropa a la crònica d'aquesta informació.
6: L'elecció de l'Institut Cervantes com a escenari d'aquesta presentació ha respost al vincle entre els valors associats a Pau Casals i la missió de la institució com a espai de difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana i de diàleg entre societats. La trobada ha reunit representants institucionals i personalitats dels àmbits de la cultura i la música per abordar des de diferents perspectives la figura de Pau Casals i la transcendència de la seva trajectòria artística i humanista.
7: Su manera de entender el arte llevaba consigo una responsabilidad hacia los demás. Por eso tocó cuando creyó que debía tocar y supo también guardar silencio cuando consideró que tocar podía significar aceptar aquello que su conciencia rechazaba. Ayudó a los refugiados españoles, vivió el exilio, defendió la libertad y la democracia y puso su enorme prestigio internacional al servicio de aquello en lo que creía.
6: L'Institut Cervantes contribuirà a difondre la figura de Casals a través de la seva xarxa internacional de centres, impulsant activitats com la que es farà a Roma el 13 d'octubre. Per la seva banda, des de la Fundació Pau Casals han apuntat que aquest extens programa suposa una oportunitat immillorable per apropar l'obra, el pensament i els valors de Casals a nous públics.
8: Esa conmemoración es una gran oportunidad para acercarse a ese legado de un catalán universal que quería un mundo sin fronteras y que se sentía orgulloso de su cultura justamente por los valores que podía defender. Pero hay un recurso fundamental que está al alcance de todos y de todas, que es, siguiendo su voluntad, el actual Museo Pau Casals. Ese museo ofrece una experiencia motivadora. Está en un lugar con una fuerza especial. Está en la playa de San Salvador, en el Vendrell, muy cerca de Barcelona. Y verdaderamente es un recurso que ya al margen de la conmemoración puede ser utilizado para acercarnos a ese legado vivo, que tiene una actualidad extraordinaria.
6: Durant la trobada s'ha projectat un audiovisual que ha recorregut algun dels moments més rellevants de la trajectòria de Casals, des del seu reconeixement internacional com a violoncel·lista fins al seu compromís amb la pau i els drets humans. Posteriorment ha tingut lloc una conversa entre la presidenta de l'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau, Ana Barrero, i la musicòloga i professora de la Universitat Complutense de Madrid, Ana Llorenç, al voltant de la vigència del pensament de Casals i del paper de la música i la cultura com a eines de diàleg i convivència. El violoncel·lista Alejandro Gómez Pareja, segon premi exequo del Guardó Internacional Pau Casals de l'any 2022, s'ha encarregat de posar la música, acompanyat al piano per Miguel Ángel Ortega Chavaldas. Han interpretat peces de Bach, Fauré i Gaspar Cassadó, finalitzant amb el cant dels ocells. El programa Casals 150 deixarà nombrosos actes en els pròxims 12 mesos, en llocs com Madrid, Nova York, París, Londres, Berlín, Roma, Brussel·les, Buenos Aires, Tòquio o Seül, entre molts altres.
0: I l'església parroquial acull avui divendres a partir de 8:45 del vespre un concert ben especial. Hi actuarà el quintet Granados, format per dos violinistes, un intèrpret de viola, un violoncel·lista i un organista. El títol del concert és Arrels. La particularitat més destacada de la formació és el fet d'incloure l'orgue entre els seus instruments, cosa que permet la formació abordar composicions que incloguin, que interpretaran composicions que són un tresor de la música barroca i catalana del segle XVIII, obres d'Antoni Soler i Josep Teixidor, que només es podran tocar quan es disposa d'un orgue. El concert és una iniciativa de l'Orgue del Vendrell i una oportunitat única d'escoltar composicions que rarament es poden interpretar en directe. De fet, a partir de les 11, aquí en directe a la Calaixera, i amb el Lluís Cintes, que sempre s'encarrega d'explicar-nos aquestes prèvies, justament parlarem del concert d'aquest vespre. I altres propostes culturals, la Regidoria de Cultura convoca dues visites a l'exposició de pintura de Maria Rosa Ribas al Portal del Pardo. Les visites tindran lloc el proper dijous, 1 d'octubre, i el dijous 8 d'octubre, en totes dues ocasions a 6:45 de la tarda. La mostra, que porta el nom de La bellesa que ens envolta, aniran seguides d'una demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Aquesta és una activitat pensada per apropar al públic el contingut de la mostra pictòrica i per descobrir, de manera pràctica, el llenguatge i les possibilitats de la creació floral. Vidal mostrarà a l'exposició un ram inspirat en les flors, els colors i la natura que plasmava en els seus quadres de Maria Rosa Ribas. I el Festival Cultura Urbana del Vendrell, que arriba ja demà dissabte en la seva 14a edició. La cita tindrà els tradicionals apartats que han fet gran aquesta mostra, competicions de ball, de rapers i creació de grafitis. Tot plegat amb la participació d'especialistes arribats de tot arreu. Amb els anys de festivals, que ja ha anat creixent i molt, justament aquesta trobada de cultura urbana. Així ho destaca la regidora de Joventut, Mariona Figueres.
9: Comença com una trobada local i ara mateix és una trobada internacional que ja molta gent la té reservada al calendari. Enguany sí que la part dels grafits, que potser seria com el canvi més destacable, torna a anar al pàrquing del carrer Colom, a la paret del Club d'Esports Vendrell, ens tornen a cedir aquella paret i enguany els grafits es faran allà, però la resta doncs podrem trobar el format del ball i el format de rapejar, ho podrem trobar aquí a la Plaça Nova.
0: Una aposta important a nivell cultural i social per aquest dissabte. Un dels impulsors i organitzadors d'aquesta jornada és en Jandro.
10: Anem a tope amb el breaking, com tots els anys. Fem el campionat d'Europa Occidental, del campionat d'Itàlia, del Czech de Style. És un campionat mundialment reconegut, molt fort, i això creiem que atraurà molta gent de fora i tindrem un nivell espectacular. Després també, com sempre, farem la competició femenina amb la mateixa classificació de la competició italiana.
0: S'esperen més de 200 participants de les diferents modalitats i de procedències diverses.
10: Però ja sabeu que sempre la plaça està rebentada tots els anys i com a participants esperem entre uns 60 i 100 participants a les modalitats de ball, uns 20 o 30 a la modalitat de rap i uns 30 o 40 grafiters, o sigui, unes 200 persones que són un munt, així que superbé. Vale, tindrem gent que vindrà des d'Itàlia a propòsit a competir aquí, també tindrem gent de França, tindrem gent de Latinoamèrica, tindrem gent d'Alemanya, tindrem al grafiti també gent que ve de tota la península, de Madrid i de diferents llocs de tota Espanya.
0: Un dels al·licients serà la qualitat dels rapers i de les seves improvisacions. D'aquest aspecte també en parlava com a organitzador d'aquesta trobada, en Nai.
11: Farem batalles de rap de lo que jo m'encarregaré. Serem unes 20-30 persones, com ha dit Alejandro. Aquest any optarem per fer una dinàmica una mica diferent a la que ha sigut la que hem fet pràcticament tots els anys, que consistirà en deixar més llibertat perquè cada MC, artista que pugi a improvisar, tingui sempre fent incidir una mica en el que és improvisar in situ, que es noti que s'està fent a temps real i que no et portes una lletra de casa, però que tinguin la llibertat per poder explayar-se i per poder fluir de la forma que ells decideixin fer. De fa molts anys a avui ha pujat. De l'any passat a avui ha pujat. És algo que està exponencialment creixent molt ràpid i tota la gent que ve són gent que normalment al seu dia a dia practiquen, que fan altres competències i, per tant, no és res complicat per ells anar pujant el nivell.
0: L'activitat començarà a 9:45 del matí amb l'elaboració de grafitis a les parets de l'aparcament del Club d'Esports. La resta de propostes es durà a terme des de 3:00 PM i fins a 10:00 PM a la Plaça Nova.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 23 minuts. Seguim amb més informació, amb més actualitat, però ara ja passant per la crònica esportiva, amb en Jordi Grell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb el debut en victòria del Club d'Esports Vendrell Masculí a la Lliga. Els jugadors d'Àlex Sukhoyev s'enfrontaven aquest dissabte al Club Esportiu Alcover, el Josep Bové, en un partit que doncs, ja quedava encarrilat al descans, amb el 3-1, després d'una gran primera part roig i negre. A la segona part sí que doncs, es va refredar una mica, perquè doncs, hi va haver una lesió d'un jugador visitant, que va fer que el partit quedés aturat durant una bona estona, a l'espera que doncs, arribés l'ambulància i s'emportés el jugador. I bé, doncs un cop es va reprendre el joc, doncs ja cap al final, Reda Ukaini, que feia el 4-1 definitiu. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
13: Hola, buenos días.
12: Bueno, como decía, ¿no? Pues buen estreno y sobre todo pues gracias a una gran primera parte que después ya os dio más tranquilidad, ¿no?
13: Sí, primera parte bastante bien, primeros minutos bien. Había algunos errores tácticos que hemos comentado con el equipo. Pero, bueno, primera jornada, nervios, es normal que no han salido algunas cosas. Pero bien que casi todas las ocasiones que hemos tenido hemos marcado goles. Primera parte, creo que el rival ha llegado una vez solo a portería y después de un córner penalti que para mí no era por tema de fuera de juego clarísimo, que el árbitro no ha visto. Y segunda parte sí, sufrimos mucho por tema de que había una lesión, hemos estado 20 minutos parados. Rival empezó después de parón muy enchufados por su compañero y nos tocaba sufrir. Pero bueno, estamos contentos que el equipo ha defendido no muy bien, pero trabajaron bastante y al final pudimos ganar este partido.
12: Sobre todo importante esto, ¿no? Pues a la espera que pues ya en las próximas jornadas pues y podáis ir mejorando cosas, pues de momento que lleguen los resultados y para así ganar confianza, ¿no?
13: Sí, claro, primera jornada es importante por tema de puntos. Repito que habían bastante nervios y bueno, todo el mundo esperaba mucho tiempo cuando empezamos y bueno, primer partido importante en casa, importante ganar. Y bueno, ya hemos ganado y a ver si podemos seguir mejorando cosas y este fin de hacer mejor partido que semana pasada.
12: Ahora pues os toca el primer desplazamiento, que será este sábado en el campo del Sant Jaume, que siempre son partidos intensos, ¿no? Porque son derbis comarcales, además es un equipo que también ha empezado bien, por lo tanto, bueno, se espera un partido difícil para ver si también se puede sacar esta primera victoria afuera, ¿no?
13: Sí, partido, nos espera partido difícil. Ya sabemos que tienen muy buen equipo, han fichado buenos jugadores, tienen buen equipo, juegan en casa, primera jornada han ganado. Bueno, es un equipo que estará arriba seguro, luchando por ascenso, ya tenemos claro, y nos toca, bueno, tenemos que ir ahí y hacer mejor partido de que podemos hacer en este en esta etapa y a ver qué tal.
12: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea. Así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
13: Muchas gracias.
12: Àlex Sukhoyev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-1 contra l'Alcover. I ara quan hem centrat en aquest primer desplaçament de la temporada, dissabte a les 5 de la tarda, al camp del Sant Jaume. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AE Vendrell femení per 65-50 aquest diumenge a la pista del Valls. En l'últim amistós de pretemporada, les jugadores de José Antonio Ramírez, que afrontaven el seu duel més exigent contra un equip de Copa Catalunya, i finalment, doncs, com diem, doncs, va acabar amb la primera i única derrota de la pretemporada abans de l'inici de Lliga, que com diem està previst per aquest cap de setmana. Per saber doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia.
12: Bé, a primer tot, doncs, com va anar aquest últim amistós, més enllà del resultat, que ja sabem que evidentment doncs, seria complicat, doncs amb quines sensacions vau acabar?
14: Bueno, era més o menys el que buscava. Era un equip de categoria superior que ens ho posaria molt difícil a un nivell exigent i jo crec que va sortir una bona nota del partit. Però, bueno, al principi el resultat, com bé dius, era el de menys. La llàstima és que acaben amb moltes jugadores tocades i ja veurem si durant la setmana les podem recuperar de cara al cap de setmana, que és quan debutem en Lliga.
12: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada. No sé amb quin balanç faries d'aquestes setmanes de preparació.
14: Nosaltres teníem un alcalde al principi que tindria moltes dificultats en poder fer 5x5 en els entrenaments, i el que buscàvem de cara als partits de pretemporada era això, era intentar tenir molt de recorregut de 5x5 a pista, fer moltes rotacions i que les jugadores arribessin amb bones sensacions. Jo crec que ho hem aconseguit.
12: Ara doncs ja toca pensar en aquest inici de Lliga, que serà aquest dissabte a la pista del Cornellà, que és un equip que l'any passat estava en un altre grup, i bé, sí que és cert que no li va anar gaire bé la temporada, perquè va estar doncs, fins i tot flirtejant amb el descens, però al final és el que comentaves, no? Doncs, en funció doncs, de com arribeu, doncs, serà més complicat o no, no?
14: Sí, i a més que el primer partit de temporada tenen la incògnita aquesta de que no saps quins reforços han pogut fer, si han fet incorporacions o tenen baixes respecte a l'any passat, i bueno, és una miqueta el començar la temporada sense tenir referències clares i definides. Bueno, anirem allà, mirarem de treure el partit en totes les circumstàncies que arrosseguem nosaltres de jugadores i començar la Lliga i ja tenim moltes ganes.
12: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: D'acord, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
12: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, valorant aquesta derrota per tancar la pretemporada de Valls i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte a 3:45 de la tarda a la pista del Cornellà. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 2-5 aquest dissabte a la pista del PACS B, a l'últim amistós de pretemporada, els jugadors de Miquel Malo, que aconsegueix la victòria, un partit que ja dominaven el descans per 0-2, i a la segona part, doncs, finalment, encara ampliarem més l'avantatge. Per parlar de com va aquest partit, també com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, que serà, en principi, aquest cap de setmana, doncs ens acompanya, com sempre, el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Bé, Pirota, doncs, com va anar aquest últim amistós? No sé amb quines sensacions vau acabar.
15: Doncs, no massa bones, la veritat. Va ser un partit on, més enllà del resultat, vam estar bastant específics, tant en atac com en defensa. Atacs que no acabaven de ser massa fluïts, defenses amb moltes pistes i moltes desconnexions. La veritat és que no va ser un partit amb el que acabar i dir que bé que comencem, que bé que estem per l'inici de Lliga, però bé, al final no deixa de ser un partit amistós. Dintre lo que cap, pues, sempre està bé que quan no estàs bé del tot acabar guanyant partits, i ens quedem una miqueta amb això, però la veritat és que no va ser un partit per dir això, que bé que arribem a l'inici de Lliga, sinó que va ser més bé un partit per dir pensar que encara tenim feina per davant i tenim moltes coses que treballar per poder arribar al nivell que volem tenir aquest any.
12: Com dèiem, doncs era l'últim amistós, també una mica lligant una mica amb el que deies, no sé amb quin balanç doncs, acabeu doncs, una mica doncs, tota aquesta pretemporada.
15: És una pretemporada, de nou, amb masses interrogants. La veritat, volíem tindre-ho tot molt més lligat i no hi ha manera. No hi ha manera d'aconseguir-ho. No tenim encara ni plantilla 100% tancada. Estem encara esperant a veure si Sergi Mateo al final podrà fer-se fitxa o no podrà fer-se fitxa. El partit que no vam poder jugar també fa dues setmanes va fer pues, que tinguéssim menys temps de partit del que ens hagués agradat. No ho sé, és un inici una mica estrany, però sí que és veritat que, com va dir bé la setmana passada, el que sí que estem tots és molt motivats, tant des del cos tècnic com amb els jugadors que comptem, veiem que hi ha motivació, veiem que hi ha ganes d'intentar créixer i ojalà aconseguim fer la temporada que hem desmarcat perquè creiem que és un any per fer un passet endavant i a veure si ho aconseguim, però ja et dic, la pretemporada no ha estat tot lo regulat i tot lo tancada que m'hagués agradat, la veritat.
12: Ara doncs ja toca pensar en l'inici de Lliga, que serà en principi aquest diumenge, com a Ruga, contra l'Atlètic Catllà, que és un equip que ja coneixeu de les últimes temporades, i bé, doncs sempre és un rival doncs, fort, i per tant, doncs, que us obligarà, no?, doncs, intentar donar-ho tot per aconseguir doncs, els primers punts de la temporada, no?
15: Sí, l'Atlètic Catllà és un equip contra el que hem jugat tots els temps que hem estat a primera, és un equip que sempre hem d'aplicar les coses molt difícils, de fet, si no m'equivoco, només el van guanyar l'any passat al partit de tornada, aquí a casa. És un equip molt intens, un equip amb molta feina, molta lluita, i que sabem que segur que ens ficarà les coses complicades. A més, a nosaltres també, dintre del que cap, ens agrada jugar al municipal, perquè ens entrenem habitualment, i perquè tenim la sensació, sobretot l'any passat quan tenim una aquesta sensació, que és una pista on ens fem forts i pues, ja comencem. No podem jugar al municipal el primer partit, la qual cosa també és una miqueta un daltabaix, però bé, al final, pues, si acabem jugant diumenge, que com s'acaba solventant el tema horari, perquè estem amb diverses baixes i pues, intentarem parlar en catxar, a veure si podem canviar horari o mirar alguna cosa, si acabem jugant diumenge, pues, això, intentar, anirem amb el que tenim, que seran 9 o 10, intentar competir al màxim i començar la lliga de la millor manera possible, però també sabem que al final no és més que un partit i que quedarà amb molts altres i que tampoc no, ni guanyar implicarà res, ni perdre implicarà res, però sí que, bueno, com dia abans, pues, sempre és millor guanyar que perdre i ojalà pugui ser així.
12: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
15: Ok, moltes gràcies a tu.
12: Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-5 a l'últim amistós a la pista del Pax B, i ara, com dèiem, centrats en aquest inici de Lliga, previst, com dèiem, en principi per aquest diumenge, com a Ruga, contra l'Atlètic Callà. Si no fos així, doncs, evidentment, doncs, ja us informarem.
1: Hoquei Patins a Ràdio i Televisió al Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 7:45 del vespre. A Ràdio i Televisió al Vendrell. Us hi esperem.
16: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
0: Encara pendents de més informació o de fet, seccions informatives habituals i diàries, com és el repàs a les portades, les principals portades als diaris, avui que som divendres 25 de setembre. Ben ràpidament, comencem cap al diari de Tarragona. Tarragona obté més energia de l'esperada. La decisió beneficia el pol petroquímic, la gigafactoria, el port i el sector TIC de Reus. I a Salou, l'hotel de luxe d'Infinitum comença a construir-se al costat dels camps de golf. I també les festes a Tarragona, Santa Tecla, Sant Pere i Sant Pau, els més ràpids, els xiquets van ser els únics que no van arribar al balcó de l'Ajuntament de Tarragona. Pel que fa al diari Ara, Junts i PSOE tornen a negociar el decret d'antidesnonaments. La Moncloa accelera els contactes després del cas Mari Carmen. I així insta a Trump a cooperar en informació internacional. I el Departament d'Educació que recupera les lectures obligatòries per al batxillerat. Saltem i aquí acabarem des de La Vanguardia. Junts demanarà rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments, també es destaca, o també a nivell internacional, la crida a la coexistència entre la Xina i la Casa Blanca i els Estats Units amb Donald Trump al capdavant. El dièsel es dispara a Europa davant d'un veto exportador de Trump. Les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries. O en esports, avui podeu trobar una entrevista a Dani Olmo. Vull mostrar al Barça el nivell del Mundial. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a 12:00, amb Pere Sallent.

0: A més, un espai ben especial, ja l'intentaré explicar-ho, per moltes raons, i també perquè no sé per què, tinc la sensació de que els hi devia una entrevista. Estem parlant dels Lacs amb Busto, dels 40 anys de Lacs amb Busto, i evidentment ens acompanya una bona representació dels Lacs any. En Femi Rovirosa, Femi,
1: hola,
0: com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a tu, home, i tant.
0: I el Femi Fortuny, com
2: hola,
0: estàs?
2: Bé,
0: sí?
2: Bé, sí.
0: També un plaer que ens
2: acompanyis. Els premis del grup.
0: Correcte, els premis, dels Lacs amb Busto.
1: Són com els Javis, però els premis.
0: Ostres, doncs mira, que estan tan de moda, també els Javis, és una bona comparativa. Ostres, mira, a veure, que això no va de mi ni molt menys, però és que ara ho deia. Dic, ostres, tenia la sensació, dic, és que he de parlar amb ells, tinc ganes de parlar amb ells, vull parlar amb ells aquests 40 anys, etc. Però també aquesta sensació de dir, de debò, ostres, no vull molestar. És que jo suposo que ha sigut uns mesos i un estiu molt intens per vosaltres, amb gira, amb celebracions. Heu treballat molt, heu tocat molt, i també aquesta sensació de dir, ostres, em sap greu molestar-los. Sincerament, això també, els mitjans petits ja ens passa, també ho he de dir, Però ja està, aquí està, ho hem complert.
1: Sí, però pensa que per nosaltres, ja, els mitjans petits són els que ens van fer créixer i ens van ajudar, sí. I quan nosaltres vam iniciar tot això,
0: clar,
1: gràcies als mitjans petits vam poder anar arreu de Catalunya.
2: Gràcies i van apuntar.
1: Sí, més o menys. Sí. Sí, més o menys.
0: De tant. Fet, David, tu vas treballar en aquesta casa.
2: Sí, vaig estar uns quants anys aquí.
0: Imagina't.
2: Quan es va fer, diguem, fixa la televisió,
0: sí,
2: diguem, abans només s'instal·lava per la festa major i la fira i
0: sí,
2: tal.
0: Sí, sí, sí.
2: I ara, doncs, en aquell moment, doncs, es va creure oportú de poder crear una televisió local, que fèiem setmanal, una programació setmanal.
0: Clar.
2: I bé, vam crear una cooperativa i va ser una experiència molt enriquidora per tots nosaltres.
0: De fet, vas deixar de treballar aquí a la televisió perquè ja Lacs amb Busto començava allà a córrer fort, ja.
2: No, ja corria fort. El que passa, sí, que tenia els hiverns. Tenia els hiverns que clar, també és pluja i tal, i fotia fred i allà hi havia molt de caliola. Amb tota l'experiència que tenim, hòstia, vam aprendre. I allà vaig aprendre un ofici, també. Allà vaig aprendre a fer animacions amb 3D, així.
0: Ostres,
2: que després vaig fer el CD-ROM de l'Enciclopèdia Catalana, vam fer allò, tota la part científica i cultural,
0: sí, sí, sí, sí,
2: i tal.
0: Ostres.
2: I va crear, doncs, una afició i un ofici nou, no?
0: Que bé, que bé, que bé.
2: Per passar els hiverns.
0: Exacte, per passar els hiverns. Clar, l'audiovisual ha canviat molt en aquests 40 anys, ja m'atreviria a dir, o gaire 40 anys en aquest canvi que vas fer. Musicalment, tu poso que també, no? Han canviat molt les coses, no? O no és tant com semblaria?
1: Bueno, la tecnologia sí que ha influït molt, les noves tecnologies, no?, en què tot vagi molt més de pressa i la gent es pugui autoproduir molt més fàcilment que abans, no? Però al final la música és la música, no? I al final el que arriba, arriba, i el que no arriba, no arriba, i si ho tens, ho tens, i si no ho tens, no ho tens, no?
0: Això és veritat.
1: Aquesta és la gràcia, no? Sí que és veritat, doncs, que amb aquests 40 anys han passat per molts estils, per moltes ratxes i moltes modes diferents, de diferents estils, però l'essència és la mateixa, no?
0: Sí.
1: S'ha de dir que avui en dia, almenys per a Catalunya, que és del que podem parlar nosaltres, sí que és veritat que ha evolucionat molt, hi ha molts bons músics, hi ha un músic molt estudiat, hi ha gent jove que toca de l'hòstia, no? Però, i coses que no hi havia abans, no? I que costava una mica més. Potser la nostra generació va contribuir una mica més a normalitzar i a fer un circuit on es poguessin fer concerts i tocar més, però al final la música, el que és la música, l'essència és la mateixa, no?
0: No ha canviat. Sí. De fet, altra vegada, no fa l'efecte, Fa segurament 40 anys la música era en directe, no? On realment la música s'escoltava, sí que els discos és lògic, però on es gaudia al 100% era en directe als concerts. Amb els anys va anar com variant, no sé per què, no? Potser no era tan d'això, i ara ho torna a ser altra vegada. En l'època, no?, de les xarxes socials i tot plegat, veig que altra vegada la música en directe, festivals, torna a estar al cap d'amunt.
1: Sí, el tema festivals és una moda que fa des de fa uns quants anys,
0: sí,
1: no gaires, però...
2: Jo que vinc de fora, he estat fora molt de temps, i el que m'he vist és un gran canvi. I he vist que tots els grups que han anat sortint i tal estan fent més un espectacle que un concert.
0: Ja, ja.
2: Llavors aquí entren les pantalles, els focs, sí, artificials, el no sé què, tal qual, els mòbils mirant-se tot això per veure després de casa i no veure en el directe.
0: Clar.
2: I...

0: i gràcies a aquestes coses va evolucionar i va arribar a altres llocs.
1: I tant. Va, tornem als 40 anys, perdoneu. Més que res, m'agradaria preguntar-vos per sensacions, no? Què ha significat? Sí que és cert que l'Axel Busto, en principi, sempre hi ha estat, amb canvis importants i amb algunes pauses, com aquesta darrera, però no hi ha hagut mai una dissolució anunciada de l'Axel Busto, que no?
2: Mai a la vida.
1: No hi ha hagut l'últim concert de l'Axel Busto.
2: Hi han hagut parades tècniques, que diuen, no? Sí. Stand-bys, no? Que diuen, però no, nosaltres no hem parat mai. Sempre, al llarg dels anys, no, han anat passant una sèrie de coses doncs, que bueno, t'han fet prendre unes decisions. També quan portes tants anys i tants concerts i tants discos i tantes maneres de fer, també et vols prendre amb calma més les coses i disfrutar-les més.
1: Clar.
2: I a vegades, últimament, el que sí que tenim molt, i fins i tot des que ha arribat el premi, és que les coses flueixin de forma natural, no? que ens contagiem nosaltres mateixos, no sé... Jo recordo quan va fer el disc al Polièdric, que el Penny també hi va participar. Veníem d'una aturada de 3 anys, que havíem parat el 2016, i va sorgir la idea de fer un disco amb diverses veus, amb cançons noves però amb diferents cantants. Hòstia, parlem amb el Penny, a veure si vol tal. I hòstia, va ser una cosa que no ens vam adonar i ens vam anar a contagiar i vam passar una experiència genial, que ens vam passar una experiència curta, molt intensa i molt xula. I pam, tornem a parar. I llavors, de forma natural, bueno... entre cometes natural forçada el que ens apareix el desembre de fa un parell d'anys i ens proposa els concerts
0: precisament ara farà 2 anys
2: i aquí estem,
0: aquesta època.
2: Però de forma natural ho estem disfrutant, no tenim cap mal de cap en aquest sentit i jo crec que ara el que ens toca és això.
1: Molt bé. Això potser ho dona la maduresa, també s'ha de dir.
0: Algo ha de tenir.
2: Segurament.
1: No, ho dic jo, ho dic en conya, perquè és evident que l'energia no l'heu perduda, l'energia vital musical no l'heu perduda, no. I la física tampoc, no?
2: Bueno, la física ja podíem discutir.
1: No entrarem per aquí. És obvi que ara quan us demanava aquestes sensacions d'aquesta tornada, ho he de diferenciar, però una banda pel Pemi Rovirosa, ja anirem cap a Pemi Fortuny, Continuo amb tu, Pemi, que tot i així, tot i que també tu musicalment no has parat mai, perquè sempre has estat embolicats amb molts projectes, molts dels quals també has vingut explicant aquest espai, cosa que agraeixo moltíssim. Suposo que també és... recuperar el projecte així en majúscules, com està sent ara, també es recupera moltes sensacions, no? Suposo.
2: Sí, jo puc fer 2.000 milions de projectes, però com el que sento quan toco amb l'Axel Busto i quan estic amb l'Axel Busto, és... l'Axel Busto és casa. És casa. És, jo pujo a un escenari i faig rag amb l'Axel Busto i... és molt difícil d'explicar en paraules, no? El carinyo de la gent... Les cançons, tenim la gran sort de ser un grup que puja en un escenari i pot tocar 2 hores amb totes les cançons conegudes, amb el bon rotllo que tenim, la seguretat i la confiança de tocar perquè ens coneixem molt. Nosaltres anem sense metrònom, sense res disparat, sense res digital, i ens coneixem perfectament, no? Un dia toquem millor, un dia toquem pitjor, però sempre funciona, no?
1: Sí.
2: És una...
1: Que bé. Pemi, això tu, suposo que amb tu sí, no? És a dir, recuperar aquestes sensacions i emocions, suposo. Tot i que també és això, anar fent col·laboracions, musicalment també has participat en altres projectes, almenys com a cameos, no sé com es diu en música, però així recuperar...
0: Quan dic metasaques. Perquè s'ha de convidar una cançó, entre dos.
1: A banda d'això, recuperar, sobretot la gira, no? Que també té aquesta particularitat, no? De qui us agrada tocar, recuperes la gira, recuperes el projecte, i suposo que també, no? Emocionalment tot torna, també, no? Pemi,
0: no. De fet, el primer concert que vam fer a l'U de Gas, que era per allò de la ràdio, que havia muntat la seva veu, així, que se'ns en va anar de les mans, tot plegat, o sigui, va ser allò. Vam proposar i no quedaven entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte les pogués comprar. I bé, va ser tot allò una mica... I vaig arribar amb 2 concerts. Després també pensava... Hosti, 2 concerts seguits, no sé si els aguantaré, perquè com que faig metesaques només... doncs clar, pensava, hosti, 2 dies seguits, no? I bueno, de 2 hores de concert. I bueno, jo vaig fer el cor fort i llavors el que em va passar molt és que, clar, de tant de temps de veure això, de veure tantes cares conegudes, de cares conegudes i oblidades quasi, segons aquí... I jo recordo els 2 primers concerts, hosti, i encara em passa segons com... Hòstia, veus amb algú i tal, i hòstia, de què el coneixia aquell? I comença a veure, hòstia, la lletra. I després un altre, hòstia, veus amb algú que t'estimes molt i tal, i hòstia, comença a caure la llàgrima.

0: veus els fills nostres i tal, que estan allà. Se'm va presentar la Sara un dia allà a cantar al davant meu, la seva filla, la primera filla, la de la cançó, del Dolça de Sal.
1: Sí.
0: I se'm planta allà al davant. Sí. Em vaig posar a plorar com una cara. Se'm va anar la lletra, va tot arreu, i sí, clar, són coses molt emocionants.
1: Clar.
0: I això, al final, s'ha estat transmetent al públic, i el públic després veus com s'emociona i com viu els concerts, com torna 20, 30 anys enrere, o 40, i veus la reacció de la gent, veus nens de 12 anys amb un cartell que posa Jimmy i dones les baquetes, i veus avis mirant, allà ajornada, hi havia una iaia,
2: sí, sí.
0: Aquí. Sí, sí. I després veus gent que ja són avis, diguem. I hòstia, és que no... Una cosa que, tal com ho hem deixat fluir, com ha fluït i de la manera que ha fluït i el resultat d'aquesta fluïdesa... Doncs, sí.
2: Tenim la gran sort i el privilegi de ser un grup que la seva música ha entrat a casa i ha anat passant de pares a fills, en molts casos, no? I és el que diu el Pemi, no? L'emoció d'algú que també et venia a veure abans i que ara ho està revivint, però a la vegada li està ensenyant al seu fill, no? Mira que guai que era, això ho feia quan era jove, tio. El seu fill està vivint com el pare i és molt emocionant, no? S'ha de dir que musicalment va ser molt ràpid. Va ser el primer dia que ens vam trobar, ens vam posar a tocar...
0: Sí, sí, vam passar dues hores, tio, menys del que dura el concert.
2: Com si no haguéssim passat 15 anys,
0: sí,
2: tio.
0: Sí, sí,
2: va ser... Sí, fins i tot el Pemi ho diu, que comença a cantar les cançons i surt sol, no?
0: Sí, sí. A veure el que em costa les que cantava el Salva.
1: Perquè
0: la memòria RAM falla, però el disc dur cada dura.
1: No, augmentar el disc dur sempre costa més que mantenir-lo, és cert, és cert.
0: Exacte.
1: Ho vas trobar arribar a faltar per això, Pemi, o no? En aquests 15 anys que no hi va ser-hi?
0: Estava amb altres coses i amb projectes molt d'allò, i estava en un altre món, totalment. I no hi pensava, i després, bé... També quan he tornat cap aquí i així, sempre m'han convidat aquí i allà, per estar al mono. El que passa que, clar, era una mica allò d'arribar allà, t'entigues al pujador, aneu cap a casa, anem. I no de la manera que ho estem fent ara, no?
1: Sí, sí, sí, que bé.
0: Llavors sí que, fins i tot, mira, vam estar 2 anys fora per la pandèmia, vam estar vivint fora, ens van enganxar en un altre país. I arribant a l'aeroport, el meu fill tenia 5 anys, i em veu un noi i tal, Pemi, hòstia, podria fer una foto amb tu i no sé què. I el tio se'm va quedar mirant el meu fill i papi, tu ets famós? Però ell no sabia res.
1: Clar.
0: No sabia res. Llavors també, per això va valgut la pena això, no? Tots tenim el Jesús, ell, tots tenim els nostres fills, el Jimmy que té les nòvies, les nenes i els nòvios.
2: Sí, clar, bueno, tots tenim una mica de tot.
0: Ens hem posat un family manager. Una persona que se cuida de la família, que siguin acomodats a posar-los al concert on han d'estar, que els hi porta les begudes, no sé què, tal qual.
1: Està bé, està bé.
2: Sí, perquè va ser una de les claus quan vam iniciar tot això, de poder-ho fer en família.
1: Clar.
2: Perquè una de les coses que ens feia moltíssima il·lusió és que els fills petits, que no havien arribat a veure mai l'Exambusto, sobretot amb en Pemi, però bueno, ni amb en Pemi ni amb l'altre, perquè l'única que va veure una mica el Salva va ser la meva filla, la Isona, que ara té 15 anys, però que ni se'n recorda del Salva perquè tenia 5 anys.
1: Sí.
2: I, hòstia, ens feia molta il·lusió els petits que sempre havien o sentit a per la casa o que els germans grans li havien explicat, o, sí, que ho poguessin viure i realment, bueno...
1: Ostres, que bé.
2: Sí, flipant, s'ho passant.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: de fet, us
0: volia... El VIP...
1: Home, clar, això sí. De fet, us volia preguntar, és a dir, que és obvi també que, diguem, l'entorn musical, els seguidors, tal, us han rebut molt bé, com si no hagués passat res o cap pausa, i de debò que també us volia preguntar, dius-nos paràmetres que m'haguéssiu explicar, que és una mica el vostre entorn més proper, en referència a això que ara m'heu contestat de la vostra família, que suposo que també, bueno, ara ho heu dit, que... també ho estan vivint d'aquesta manera molt especial i que també dèieu que és un valor, no?, de tornar altra vegada a primera línia de la música. No?, de poder compartir-ho amb els que potser quan al seu moment eren molt petits i no podien fer-ho.
2: A mi personalment m'omple molt que vingui la família a veure'm els concerts i estiguin amb mi. I és un nex d'unió entre nosaltres, que nosaltres quan estem de l'escenari sabem que estan ells junts. És una cosa molt maca, la veritat, és que a mi personalment m'encanta.
1: Sí, està bé.
2: Hem passat d'uns anys... bueno, frenètics de fer concerts que no volíem venir mai, no?, perquè estan cansats de nosaltres i de que sempre estiguéssim fora de casa, a voler venir tots els bolos. Bueno, de fet, Jo la meva, sí, filla, si es perd un bolo, sí, li agafa una depressió.
0: Són reunions familiars. Ens trobem,
1: sí,
0: tots.
1: Sí. Ostres, que suposo que això fa 40 anys no us imaginàveu que passaria. És a dir, no, el poder involucrar una família, o poder, això que esteu explicant ara, no, poder compartir-ho i viure-ho amb la pròpia família, fa 40 anys i pensar-ho, eh?
2: Uah, fa 40 anys, ja t'ho dic jo. Fa 40 anys no sabíem...
0: No, fa 2 anys. Sí. Sí, fa 2 anys no ens pensàvem...
2: Que estaríem així,
0: que estaríem, sí, així ara mateix.
1: Sí, sí, exacte.
2: Clar,
1: sí,
2: penso que nosaltres vam començar a deixar les nostres feines i a viure una mica de propiament de la música i del grup tocant, però durant molts i molts anys, sempre amb una incertesa de que no sabies quan duraria, si l'any que ve tornaríem a tocar, si els agradaria a la gent el següent disco. Això és un món complicat,
1: sí,
2: en aquest sentit.
1: És complicat,
2: perquè, i també veus grups que estan aquí i després desapareixen. Sí. I bueno, nosaltres hem tingut aquesta sort, que jo crec que no és que ens ho hagin regalat, no? Perquè crec que el que ha sortit de nosaltres sempre és que ens hem estimat molt el fer cançons i la manera de fer-les, el que transmet, el que diu, i això, jo, si n'hi ha
0: jo
2: algun secret...
0: Jo vull cantar coses fora de casa, fora del grup, m'he sentit estrany, perdona. Uh-huh. M'he anat a gravar alguna cosa amb algú, tal, però un cop fins i tot aquestes cançons d'això que et deia del Salva... que quan me les vaig cantar, hòstia, semblava que me les haguessin fet per mi, saps?
2: Sí.
0: Vull dir que hi ha una confortabilitat, que clar, hi ha un bagatge al darrere que fa
1: I escolteu-me, també us ho pregunto així en proximitat, eh? És a dir, suposo que sou conscients, des de fora ho sou molt, i, és a dir, de ser un referent musical del país, de la música en català, del record en català, no sé, això deu pesar. O no, jo... si sigueu sincers.
0: O sigui, jo no em vaig a dormir, no, pensant que sóc un referent musical del país.
2: No, jo encara m'adormo pensant que sóc un músic mediocre. Saps? Que no, encara no sé en aquest sentit.
1: Això com... No, això diuen, el síndrome de l'impostor li diuen això, eh?
2: No. Sóc conscient i som conscients d'on ha arribat.
0: Sí.
2: Perquè ara podríem estar 3 hores aquí explicant anècdotes i fets.
0: I
2: des de gent que ha posat en el seu testament, o en el seu funeral, o en el seu naixement, o gent que ha tingut els seus fills, els ha posat noms de cançons nostres.
1: Sí.
2: Hi ha infinitat de coses que ha passat que ens fan ser conscients d'on ha arribat la nostra música, no? Però no és un pes, és un disfrute.
1: Sí, quan deia pes, em referia pes a aquesta consciència.
0: I el que penso és que si el que hem fet ha servit per alguna cosa,
1: clar,
0: sí, ha servit per il·lusionar el jovent, per fer de músic, perquè hi haguessin més sales que fan, això no sé si s'ha fet o no s'ha fet, no s'hauria de mirar, però sí que de que hi hagi tots aquests instrumentistes que van en aquestes grans escoles que hi ha, que acaben triomfant a nivell mundial, sí, no? com alguns han fet, si ha servit per alguna cosa, jo estic superagraït. El que passa que ni puc ser conscient ni d'allò. Nosaltres el que simplement hem fet és mirar pel nostre grup, tirar endavant i treballar amb el projecte que nosaltres tenim. Després, si això crea aquests efectes secundaris, diguem, doncs
1: millor. I la pregunta també és obligada, a partir d'aquí, què passarà? Ara, quan acabeu la gira dels 40 anys?
2: El desembre d'aquest any.
1: Encara queden mesos, doncs?
2: Sí, bueno, ens queden 2 concerts.
1: Clar.
2: Ens queda el 31 d'octubre a Montmeló i el 19 de desembre a Girona.
1: Molt bé. Què passarà després d'això?
2: Bueno, com t'he dit abans, o sigui, ens agrada molt, estem en una onda de deixar fluir les coses, no? Suposo que acabarem la gira, parlarem, què estem, no sé. Sí? Pot ser que parem, pot ser que fem alguna cosa més, no sé, no tenim...
1: No ho voleu dir o no ho sabeu?
0: No ho hem parlat.
1: O realment no ho sabeu?
0: No ho hem parlat.
2: Home, evidentment, han sortit coses, potser de l'any, hòstia, no ho sé, ja ho parlarem, no sé, jo no tinc ganes d'això, tinc ganes d'allò, no sé.
1: Val.
2: Anem a veure... No tenim res clar,
0: no,
1: Sí?
0: S'acaba la gira.
1: Bueno, clar, aquesta gira que...
0: Hòstia, ja queden 2 concerts, saps?
1: Clar, perquè ha sigut una gira gairebé de 2 anys, no? Veu fer concerts fa 2 estius, per entendre'ns. I ja vau fer alguna cosa amb el concert solidari, amb el PEM i tot plegat. La gira dels 40 anys, allò important, ha sigut aquests darrers mesos, amb aquest darrer estiu, sobretot. Però això, que ja són... Heu fet molts bolos, els teniu comptats?
2: Sí, són uns 30 bolos, però... no et pensis que són tants, no?, per repartir-te en dos anys.
1: Clar.
2: No és la intensitat. El que sí que volíem era fer-ne no molts per no cremar-nos.
1: Val, sí.
2: Fer que siguessin xulos, que fossin pagant entrada, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí. Nosaltres el que volíem era fossin concerts macos, ben fets, i amb el públic que et vingués a veure tu.
1: Clar.
2: I el que sí que hem deixat de fer són festes majors, més que alguna puntual que hem fet amb pagament d'entrada.
0: Sí. El que hem tingut de bo és que, fora de dos o tres, que potser han sigut els que més he disfrutat, segons com, que són els més petits, però sí que hem anat a grans festivals. Mm. Llavors, ostres, te'n vas a Cap Roig i al cap de dos dies hi ha el Brian Adams, o no sé, m'invento. I tens el mateix tracte, vas a sopar al mateix lloc, no sé què, el camerino és el mateix, un sofà blanc allà, saps? I el tracte de tothom... Saps, llavors, hòstia, això disfrutes, perquè te sents un rockstar després de tants anys i tantes festes majors.
1: Però el que dèiem abans,
0: Sí, és com quan voles molt amb turista i després un dia voles amb pista i dius, hòstia, de volar tants anys i quan ja tens punts i mira...
2: I si ho arrodoneixes, venem totes les entrades...
0: Sí, llavors, sí. Tothom content, els organitzadors contents...
1: Sí, i tant, no estàs content.
0: Això no té preu.
2: I després una altra cosa que s'ha de dir, que hem comptat amb un equip tècnic i humà espectacular, no? Fins dos anys.
0: Sí.
2: Des del manejament fins al...
0: Sí, però s'ha transmès tot. O sigui, tot ha fet que...
2: Llum, so, manejament... Tot ha sigut... Hem creat una família molt xula que ens hem anat acompanyant entre nosaltres molt
0: bé. Suposo que més d'un també dels tècnics pensava, això s'acaba.
2: Té la graneta, ja t'ho dic jo.
1: Estarem... Sí que és la frase típica i tòpica d'una entrevista. Estarem pendents, o seguirem la pista. És lògic que ho farem, perquè és lògic que ho hem de fer. Escolteu-me, molt interessant, ens hem deixat moltes coses. Tinc moltes coses apuntades, gairebé. No n'he dit a cap. Sempre ho dic, i és veritat, anirem quedant, no? Ara, quan acabi el desembre, a veure què passarà després.
2: I
1: parlem, no?
2: I tant.
1: I conversem.
2: Quan vulguis, i nosaltres... A la que sapiguem alguna cosa, ja t'ho farem saber.
0: No tenim a prop.
1: Exacte.
0: Sempre hem d'anar a Barcelona.
1: Exacte, imagina't. A comarques es fan moltes coses, també. Pemis, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una fortíssima abraçada.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Tenen a casa Nacional 154, a Puigcerdà, que deixa, de moment, la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el nihab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Servira, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
5: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat, doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs, des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
4: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: notícies actualitzades, com ja és habitual, i que ens porta la segona part de Calaixera a partir d'aquí, quan ja passem 4 minuts de les 10 del matí. Això en directe, sempre en directe, puntuals des de les 9 del matí que comencem i fins al migdia, fins les 12. Això vol dir que tenim una bona estona, cosa que ens agrada, per poder explicar i destacar moltes coses. I també sempre ho diem, per això ràdio senzilla, propera, però amb tot el rigor possible. Avui és divendres 25 de setembre, programa número 4032. Gràcies per fer-ho possible un dia més, una vegada més i una setmana més, en conseqüència. I, de fet, cada divendres parlem de llibres, tot i que avui anirem una mica més enllà de simplement parlar de llibres en genèric, sinó que parlarem de llibres concrets i de la seva autora, sobretot una de les sorpreses que ens porta la Montse Porcel en aquest calaix de lectures d'avui divendres. A banda, parlarem de cinema, aquesta càpsula cinematogràfica que ens aporta la Belarus, i també ens arribarà la informació de servei des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que anomenem l'oficina jove Baix Penedès. A les 11 actualitzarem les notícies i després, a la tercera i última part, us parlarem del proper concert d'orgue que arriba justament avui, aquest vespre, a l'Església, com no, una nova proposta dins la programació de l'Orgue del Vendrell, que tot just acaba de començar. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Això, aquesta secció literària d'avui, que va una mica més enllà de les propostes així més genèriques i més generals, sinó que anem més enllà, amb una proposta ben especial. A més, amb la seva autora, que també això sempre és especial, poder parlar amb els responsables i les responsables d'aquestes publicacions. Bé, comencem pel principi. Montse Porcel, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
2: Doncs sí, mira, avui estem acompanyats avui de Conxa Avinyó per... una cosa important, que és que ha escrit la seva primera obra, novel·la, Menjarem torrades a l'infern, que perquè l'hem convidada, perquè ens parli doncs d'aquesta obra, perquè la va escriure, i la idea és una mica pues això, una mica de conversar amb la Conxa.
0: Molt bé.
2: I també una mica la part personal, perquè clar, és que de professió és metgessa, jubilada, com jo, no metgessa, sinó... I una miqueta, doncs, podíem començar això, doncs... comencem una mica per la teva feina, per la teva professió, on vas néixer, perquè és que enllaça totalment amb la novel·la, perquè com ella ens explicarà, quan la llegeixes, això que fa... que no, el llibre, la seva biografia, dius, bé, la protagonista... era metgessa, el barri existeix, i aleshores una mica podien començar per això, no?
0: Molt bé,
2: i tant. On va néixer, i la seva feina, i després doncs a parlar doncs d'aquesta, per mi, una novel·la molt, molt interessant i molt, molt maca de llegir-la.
0: Molt bé.
2: Doncs...
0: Conxa, bon dia, eh?
3: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Vendrell.
0: I ara amb tu, per venir, només faltaria, estàs a casa teva. A més, això, intrigats, en certa manera, de conèixer com una metgessa jubilada decideix una mica posar-se a escriure, perquè crec que tot va arribar un cop et va jubilar ja, i que va coincidir amb pandèmia, a més.
3: Exacte. Sí, sí, a veure, jo tenia molt interès tota la vida en deixar... com un llegat, no? És una història pels meus fills, tinc 4 fills, que coneguessin d'on vinc, perquè, bueno, sempre he pensat que és interessant saber d'on venim.
0: Clar.
3: I, bueno, jo soc de ciències, vaig treballar de metge, tenia molt poc temps per llegir, perquè realment jo fins que no em vaig jubilar no vaig poder llegir molt.
0: Sí.
3: Entre la feina i 4 criatures, doncs ja ho podeu imaginar.
0: I tant.
3: I, bueno, i sempre he tingut aquesta inquietud. Quan sabia que em anava a jubilar, als 65 anys, justos, una companya em va parlar de l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I de seguida ho vaig mirar, m'hi vaig apuntar, era pandèmia, no, ja estava molt ple, perquè tothom, penso que tothom ens va donar per escriure, per fer altres coses. Sí. I llavors vaig començar narrativa.
0: Wow.
3: Jo pensava que tots els que s'apuntaven era que no en sabien, com jo, però em vaig equivocar. Vull dir, em vaig trobar amb un grup de periodistes, lingüistes, traductors, o sigui, gent superpreparada. Que, bueno, jo, quan fèiem les videoconferències, gairebé no gosava dir res. I vaig haver de treballar molt per posar-me una miqueta al nivell, eh? Uh-huh. Però sempre em van, quan fèiem els exercicis que ens comentàvem, sempre em van animar, tant professors com companys.
0: Wow.
3: Vinga, vinga, que ho fas molt bé. I quan va arribar a final de curs, que havíem de triar entre conte o novel·la, a mi la novel·la em va fascinar, això de poder barrejar realitat i ficció.
0: Uh-huh.
3: I em vaig decidir a fer una història d'autoficció,
0: wow,
3: que és la història que explica la novel·la.
0: Molt bé.
3: O sigui, hi ha part de mi i part inventada, però els escenaris són escenaris que jo he trepitjat, que és molt fàcil, així és molt més fàcil d'escriure's i que arribin al lector.
0: Sí, sí, sí, sí. Eh? Que són aquests trets autobiogràfics, que deia la Montse,
3: exacte.
0: I que es poden trobar en aquest llibre. Però, de fet, jo sé que els escriptors i les escriptores sempre escriviu d'allò que coneixeu i allò que una mica heu viscut, no?
3: És millor, jo crec que es plasma molt millor tot.
0: Clar,
3: si ho has viscut.
0: Sí, sí, sí. Home, és curiós, com una dona de ciència, com també t'has autoanomenat, doncs acabi una mica amb això, amb literatura, però a més amb aquesta literatura novel·lística, que es necessita un grau de creativitat important, Conxa?
3: Sí, sí, sí, la imaginació sempre l'he tingut.
0: Que bé, que bé.
3: A la família em diuen, això t'ho has tret de la màniga moltes vegades. Sí, sí.
0: Clar, i a més amb un ofici com el teu, no? Que clar, tot és molt mesurat, tot està molt estudiat, tot és molt rigorós, no? Tot
3: sí,
0: és com molt contrastat.
3: Li comentava a la Montse.
2: Tot... Parlàvem d'això.
0: Sí.
3: Tota la vida, o sigui, que penses que tot el que dius és molt important.
0: Clar.
3: I pot tenir transcendència pel pacient.
0: Sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: Tot el que dius ha de ser real, demostrable. Fas una sessió clínica i tot ha d'estar supercontrastat, amb evidència. I de cop i volta poder fer novel·la, que es pot barrejar tot el que tu vulguis, pots posar real i pots... És fantàstic.
0: Clar, això va ser una obertura personal, entenc,
3: Conxa? És fantàstic.
0: Creativa,
3: Sí, sí, sí. M'ho he passat molt bé escrivint-ho i m'ho segueixo passant bé perquè...
0: Clar. Seguiràs, després en parlarem, de propers projectes.
3: Sí, sí.
0: Parlem una mica més d'aquest llibre. Això ja hem conegut aquest context inicial, l'hem emmarcat molt bé. El títol també ja és molt original.
3: Sí, no. El títol hi ha gent que quan el veu diu, ui, aquest títol. Però realment té una explicació, hi ha a dins la novel·la. És una escena que aquesta, bueno, no es fa spoiler, és una escena que aquesta és real, eh?
0: Val.
3: Jo, quan era petita, hi havia una nena a col·legi que em deia que aniria a l'infern perquè jo havia fet una malifeta.
0: Oix,
3: I aniràs a l'infern. I jo, bueno, estava obsessionada amb l'infern.
0: Uh-huh. Tenia
3: realment... Com el bullying d'avui en dia,
0: sí,
3: en plan innocent, no?
0: Uh-huh.
3: I jo estava molt preocupada i un dia ho vaig dir a casa. És que faci el que faci, aniré a l'infern. I el meu avi em va dir, aquesta casa hi anirem tots i menjarem torrades. I això a mi em va alliberar. Jo llavors em sentia, bueno, millor que les altres, perquè jo aniria a menjar torrades a l'infern.
0: Amb l'avi.
3: Sí, és una manera de transmetre que si, bueno, un nen està... bueno, a l'escola li fan bullying i aconsegueix expressar-ho, i algun adult que aconsegueix desdramatitzar l'assumpte,
0: pues,
3: que li salva la vida.
0: I tant, i què és el que va passar, eh?
3: Ah, exacte. I llavors, com que penso que és una cosa que avui en dia està molt actual, doncs mira, vaig posar aquest títol, que és una manera de fer un homenatge a l'avi, i després a la novel·la, com que passen coses que potser sí que anirem tots a l'infern, doncs penso que s'hi diu.
0: D'acord. Quina és l'essència del llibre? De què tracta? De què parles, Conxa?
3: És una història de superació, basada en el context de l'època a Barcelona, d'una noia que neix en un barri humil, que en roba cols, que ningú el coneix, però que existeix. Existeix, va existir, ara pràcticament no queda res, però va existir. Està entre Clot i Camp de l'Arpa, a 10 minuts de la Sagrada Família caminant, però ningú ho coneix.
0: Uh-huh.
3: I, bueno, és la història de superació d'aquesta noia. I des de que neix l'any 55, com jo, o sigui, és un personatge que és paral·lel a mi, amb una vida paral·lel a mi, és autoficció, ja ho dic.
0: Sí, sí, sí.
3: Fins que té 30 anys. I són els 30 anys que Barcelona, bueno, a Barcelona i tot Espanya, però el llibre està centrat a Barcelona, van passar moltes coses, o sigui, va ser l'última part del franquisme, l'entrada a la democràcia, el reconeixement d'algunes lleis que van afectar molt, sobretot a les dones, vull dir, la llei del divorci...
0: Sí, sí,
3: la...
0: sí.
3: En fi, la majoria d'edat que també va baixar... Moltes coses que ens van afectar.
0: Ostres. Ho diem moltes vegades, eh? I sempre m'agrada una mica allò contrastar-ho amb els que veniu a explicar, doncs, les publicacions i els llibres que feu, que justament, sense desmereixer cap altra disciplina literària, només faltaria, però la novel·la, clar, té aquesta connotació de que són universos. Això implica crear personatges, les característiques del personatge, no? les emocions, el seu bagatge, tot plegat, i a més, clar, en aquest cas està ambientat amb un barri real, tot plegat, però també és crear aquest univers, l'entorn, el de... Jo trobo complicadíssim, Conxa.
3: Bueno, és posar-s'hi.
0: Sí.
3: Perquè a vegades et poses... Clar, jo cada matí, a les 7 del matí, m'asseia davant de l'ordinador i hi havia dies que no saps el que has d'escriure. Bueno, saps l'escena perquè has fet l'escaleta, bueno, ara anem per aquí, que... i no saps el que posaràs. I se t'acudeixen una sèrie de coses que tu mateix et sorprens del que et surt. I aquesta creativitat així espontània, per mi, és molt agradable. Perquè coses que jo no sabia que se m'acudirien i se m'acudeixen. és molt agradable.
0: Sí, sí, sí. A més, diuen que l'escriptura és molt terapèutica.
2: I tant.
3: Sí, bueno, o sigui, jo tampoc pretenia curar-me de res,
0: està clar.
3: Realment,
0: però diuen...
3: si t'ho passes bé, clar, jo penso que a la resta del dia va amb més energia.
0: Ja, ostres, sí. Mira, és més, no? Sí, és una bona manera de començar la jornada.
3: Sí, sí, sí.
0: Quan m'estiguen a escriure-la, per això?
3: Bueno, jo soc lenta de mena i tot ho faig a poc, i he estat 4 anys per la novel·la.
0: Uau.
3: A més, me l'he repassat molt, i després... La vaig escriure inicialment en castellà, perquè el grup on em vaig apuntar a l'escola d'escriptura, que quedava plena pandèmia, va ser aquest, i em vaig apuntar aquest, i vaig estar molt contenta, eh? Però sempre l'havia volgut escriure en català, sobretot per deixar plasmades les frases que hi havia al meu barri, les coses que deia la meva àvia, per fer-ho més autèntic.
0: Clar.
3: Total, primer la vaig escriure en castellà, després vaig estar un any per fer la versió en català, que no és una traducció estàndard. Perquè, clar, per exemple, en castellà, un exemple, que està a la primera pàgina, que l'àvia diu, maldito sea, en castellà.
0: Sí.
3: Però, clar, en català, la meva àvia deia, així li caiguessin els collons.
0: Uau!
3: I, clar, jo això ho volia...
0: Clar, pensar. La traducció no és, clar, no és el mateix,
3: clar,
0: no.
3: No té res a veure, però
0: clar.
3: Jo creia que... I per això tenia molt interès en fer un català. Després va costar molt que l'editor em volgués fer alhora català i castellà. Perquè deia, home, la despesa de... Clar, una primera novel·la, una desconeguda, 70 anys, a veure... I va, fem primer un i després hi va haver l'altre. Dic, és que si no, l'altre ja no sortirà. Oh, però el teu entorn, potser primer català... Dic, és que jo tinc entorn... Clar, l'hospital tenim
0: molt divers,
3: entorn de... Va, molt divers.
0: Sí.
3: Va costar molt, però bueno, quan la va llegir, diu, va, fem català i castellà, l'home.
0: Que bé, fantàstic.
3: I
0: com va ser aquest procés d'edició? Que també és un bon apart, eh? Una cosa és escriure i l'altra cosa és editar i publicar. Sí que avui en dia és més fàcil, eh? Quan es fa de manera... autofeta, però l'editorial és un món, no?
3: Però jo no volia fer una autoedició, no volia fer-ho, o editar per Amazon, aquestes coses sóc una mica en contra, i vaig escriure editorials, que les editorials grosses ja ni t'accepten el manuscrit, això és impossible,
0: sí.
3: I bueno, vaig anar escrivint,
0: clar.
3: I l'Antoni Daura de Perfira em va contestar, i bueno, s'ho va llegir i va dir sí, i quan em va llegir una miqueta va dir sí, t'ho publico, però una llengua, i dic no, mira, acaba tu de llegir a veure què et diu, i quan s'ho va acabar de llegir va dir d'acord, tots dos,
0: el vas convèncer.
3: Sí.
0: Tu l'has llegit, Montse, aquest llibre?
2: Sí, aquest estiu vaig llegir, i com comentàvem abans, és que tracta tants temes perquè els fica en una època històrica, i això és molt interessant, perquè clar, jo sóc del 53, i és que hi ha, per exemple, una cosa de les que una mica perquè em va agradar, i em va agradar per això, perquè és, no és que sigui una novel·la històrica, però és una història d'uns personatges d'unes famílies determinades, de classe treballadora, un barri que existeix i que toca doncs, una sèrie de temes de l'època, del tema doncs, de la televisió, les cases que no hi havia televisió, no hi havia quartos de bany... el tema també doncs, de la dona és que jo als 14 anys també vaig anar a treballar a una oficina i no me va acompanyar la meva mare perquè era a dos carrers de casa meva, no? Llavors tota aquesta relació de la família de les relacions familiars sent molt diferents de la meva és que passava en aquella època i això és una mica el que em va agradar, és a dir, conèixer, per mi és un dels objectius
0: d'acord.
2: De la novel·la, no? De, sempre ho comentem, passar-ho bé i aprendre, perquè clar, aquesta novel·la no és que t'ho passis malament, però té un punt dramàtic, perquè als personatges els hi passen coses, la família de la protagonista li passen, té una família... que Déu-m'hi-do les coses que li...
3: Peculiar, diguem peculiar.
0: Sí, de fet, la Conxa ja ho ha dit, que en aquest llibre molts aniran a l'infern, ho has dit, al començar.
2: Doncs, alguns, no? I llavors, a nivell, doncs, això, emotiu, sentimental, doncs, clar, m'ha agradat, i a més, és veritat, una primera novel·la, i ara no... ben escrita amb el sentit de com transmet els sentiments i el que vol dir.
0: Val.
2: Una cosa que a mi m'agrada poc són les descripcions. A mi em posa una mica nerviosa llegir novel·les que està tres pàgines, no per res, dient com és un paisatge. I aquesta novel·la, el fet és que sí, Conxa, de callar, perquè és que el diàleg, és que són personatges, els personatges parlen, a l'ambient ja te l'envia. Yeah. No sé, es pot parlar del teu barri parlant amb els personatges,
0: clar,
2: i queda clar
0: com és el seu
2: barri. I això també és una de les coses que no és fàcil, perquè què vol dir això? Que són els personatges que tu has creat, que els hi dones veu i que t'agraden un capítol darrere l'altre i es fa molt amè la seva lectura.
0: Sí, sí.
2: Per tant, de veritat...
0: Uau.
2: Sí.
0: Segur que això no, abans de fer aquest curs, o abans d'escriure, no ho sabries fer, no?
3: Em vas fer quatre de cursos, eh?
0: Quatre, imagina't.
3: Quatre cursos acadèmics, eh? Vaig estar quatre anys,
0: clar,
3: eh?
0: Clar.
3: Sí, sí.
0: Clar, és això, no? Que suposo que es treballa en aquest tipus de cursos, és justament això, no? A la part més tècnica de l'escriptura...
3: Sí, sí, m'ho van ensenyar...
0: No? De com crear els personatges, de com fer-ho, eh?
3: Sí, sí, m'ho van ensenyar tot, o sigui, que he après a l'escola, amb els companys, amb els professors... Sí, sí,
0: clar, perquè això dèiem, no, tu volies explicar una història, volies deixar un llegat, però no sabies com fer-ho, no?
3: No. A veure, hi ha gent que potser ja té el talent des de que ha nascut, però el normal és aprendre les coses.
0: Clar.
3: Si no t'han ensenyat, no ho saps.
0: No, està clar. I com diuen allò, que el talent sempre ha de tenir una part tècnica, si no malament, no? I el talent sense tècnica o la tècnica sense talent...
3: Jo soc molt de formació, soc molt aplicada...
0: I si et preguntés ara així, t'ha estat difícil o fàcil o complicat escriure, què em diries?
3: M'ha estat agradable, molt agradable. Molt enriquidor. A més, clar, com que m'interessava molt el context... ho he tot revisat molt, les dades, quan s'havia estrenat una pel·lícula que volia anomenar, a veure si l'estrena era aquella època o havia sigut més tard, o sigui, no passar-me... O sigui, ho he cuidat molt, molt. Normalment m'exigeixo molt en fer les coses que ningú em pugui dir, escolta, això no passava aquell temps. No. El context està molt ben tractat perquè és una de les parts que m'interessa transmetre, que sàpien què passava en aquella època.
0: Clar, sí, important.
3: I, bueno, ha sigut... laboriós, penso que ha sigut laboriós, tot i que la part més important ha sigut refrescar la memòria, no? En recordar-me què passava, què deia aquella veïna quan va explicar això. Però tot això és agradable, molt enriquidor.
0: Per això intueixo que això, tot i ser laboriós, entretingut, no t'ha estat difícil fer-ho per això.
3: No.
0: Bé. Se nota com ho expliques, justament.
3: Sí.
0: Se nota com ho expliques. I això vol dir que també abans ho puntualitzaves, vol dir que vindran nous llibres, vindran noves publicacions.
3: N'estic fent un, però tinc una edat que, a veure, siguem realistes.
0: Bueno, potser si ho podem fer en dos anys en comptes de quatre, potser
3: millor. Bueno, jo sempre dic que mentre duri la neurona,
0: Home, sí.
3: No, però sóc lenta, Jo ja sóc de tarannà lent. No m'agrada donar-me presses amb res, ni, bueno, vinga, a veure, per fer-ho més ràpid, no.
0: En mica.
3: Jo m'hi poso cada dia 4 hores, això sí, de dilluns a divendres, i ja està.
0: Clar, però això ve de la feina, no, suposo? Aquesta disciplina, aquesta estructura,
3: suposo,
0: de mirar-s'ho, d'anar a poc a poc, et ve de la professió.
3: No, sempre he sigut de que si fas un esforç no l'has de deixar mai a mitges. Uh-huh. I sempre s'ha d'acabar quan sigui. O sigui, la pressa sí que això és... No té res a veure amb mi, les presses. Jo vaig lent, jo no he corregut mai ni per agafar l'autobús. Ja en vindrà un altre.
0: Sí.
3: O sigui, no...
0: I no sé, ara és una pregunta una mica així, però no sé si una metgessa, amb el que significa ser metgessa, és a dir, tot el que significa a nivell d'estudis, de consciència, de ciència, de relació amb els pacients, que suposo que és la part més important, ajuda potser després a escriure o ajuda potser a crear una novel·la?
3: En
0: el teu cas,
3: sí. Jo crec que sí, perquè com que, ja et dic, el conèixer molta gent, moltes maneres de ser...
0: L'empatia.
3: Sí, moltes maneres de relacionar-se amb aquella gent per poder-hi arribar. I llavors, clar, tot això jo penso que... Una cosa que penso molt jo és com ho rebarà el lector. A veure, el lector és una persona que fa l'esforç de comprar el llibre, de dedicar unes hores a llegir-ho, i s'ha de respectar molt. Llavors, no pots escriure una pàgina que no digui res. A cada pàgina han de passar coses. Que clar, soc disciplinada amb tot.
0: Sí. I perdona que canviem de tema, però d'aquest nou llibre que estàs escrivint, novel·la, intueixo també, novel·la igual.
3: Sí, per descomptar, novel·la és el meu món. Sí.
0: Però la història serà diferent o...?
3: És completament diferent, és basada en un fet real d'una noia morta que no se sap què va passar.
0: Val.
3: Però està basat en un fet real,
0: D'acord.
3: Que va passar fa molts anys i que a mi em va quedar al cap i aquesta història la vull plasmar.
0: Va, ens acostem a la novel·la negra, doncs, Quasi.
3: A veure, no sé si quedarà negra o gris, però va per allà.
0: Molt bé.
3: Va per allà.
0: Que bé, que interessant. Estarem pendents. Bueno. De fet, si no tinc mal entès, Montse, la portareu al club de lectura, oi?
2: Ho vaig anunciar la setmana passada.
0: És veritat, perquè
2: no fos tan just. I demà, a les 6 de la tarda del vespre, al monestir de Sant Oliva, vindrà doncs,
0: veritat,
2: a presentar...
3: I avui presentaré la biblioteca de Roda, a les 5 de la tarda.
0: Molt bé. Estàs a Tur, doncs, perquè vius ara aquí, vius a la zona?
3: No, visc a Calonja, perquè treballava a l'Hospital de Palamós.
0: Va,
3: i vaig viure
0: d'acord,
3: allà
0: però això sabia jo que...
3: Però aquí tinc una gran amiga, la Jassi Molins.
0: Home, i tant, la Jassi Molins, molts
2: venir.
0: Records amb ella.
3: I ella m'ha organitzat aquesta tournée.
0: Que bé. Així doncs, i la coneixies la zona, però això hi havies estat, doncs,
3: sí,
0: amb la Jassi.
3: Sí, a Roda de Barà he estat moltes vegades. Val. I, bueno, l'Anna Lavara també és molt amiga meva, totes les tres som metgesses.
0: Sí, és veritat.
3: Vam estudiar juntes, i llavors ens
0: veiem
3: l'amistat, 50 anys d'amigues.
0: Ostres, mira, és veritat, mira, molta coincidència, també com a autores.
3: Sí.
0: Clar, això et porta aquesta proximitat cap a aquestes contrades.
3: Ja.
0: Això, avui ha presentat el llibre, tornem-ho a dir, avui a Roda de Barà.
3: Avui a Roda de Barà,
0: on serà?
3: A les 5 de la
0: tarda.
3: A les 5 de la tarda a la biblioteca.
0: Molt bé, tu també estàs convidat,
3: Sí, home, per descomptat, em faria molta il·lusió.
0: I el club de lectura que fareu demà dissabte, Montse?
2: Demà dissabte, sí, perquè sembla, bé, perquè tu andava bé,
3: sí, clar.
2: I també és una bona hora i un bon dia per fer-ho, doncs, a Sant Oliva, que és una població petita, però que a vegades ve gent de...
0: Doncs sigui.
3: Em fa molta il·lusió, és, hem travessat la frontera, no?
2: Home, el Penedès.
0: Ah, sí, home.
2: Roda de Barà és la comarca...
0: És tarragonès.
2: Tarragonès. Igual, de la província de Tarragona.
0: Doncs mira quantes comarques tocaràs en un parell de dies, Conxi?
3: Estic molt contenta.
0: N'has fet algun ja de club de lectura i això?
3: Bueno, presentacions n'he fet diverses.
0: Sí, per això ja intueixo que...
3: El club de lectura en tinc un pendent allà... a Vall-llobrega, que és el poblet del costat de Palamós. I, estic molt contenta, de moment, de l'acollida, A veure, jo sóc molt realista, i penso, primera novel·la, amb 70 anys, desconeguda, a veure. Però, mica en mica, i la gent, la gent que l'ha llegit em diu coses molt maques,
0: clar,
3: i em fa molta il·lusió.
0: Sí. Jo crec que són, ja hem dit uns quants, d'aquests processos a l'escriptura, no?, que és una mica això, no?, l'aprenentatge, el saber, el fer-ho, el pensar, l'escriure, l'editar-ho, el publicar-ho, i després la relació amb els oients. Amb els oients,
3: també,
0: perdó. Amb els lectors. La relació amb els lectors.
3: I amb els oients, també.
0: I amb els oients, també, correcte. Amb els lectors, que també sé que és un punt molt especial per vosaltres.
3: Sí,
0: poder
3: sí,
0: parlar
3: sí.
0: i per interactuar amb els lectors i què opinen, què diuen, què pensen, no?
3: Sí, em fa molta il·lusió. Els clubs de lectura em fa molta il·lusió.
0: Que bé.
2: passa bueno. que serà complicat el aconseguir una sèrie d'exemplars perquè ja. Puguem llegir. Clar, a Sant Oliva són 24 persones del grup de lectura, eh?
0: No, ja.
2: Que no sempre venen a les trobades, però nosaltres repartim 24 novel·les.
0: Sí.
2: I una mica així, per dir, jo per què recomanaria aquest llibre? Una mica ja ho has dit tu i ho torno a dir. És que és molt important deixar en una obra de ficció documents, històries reals i que han passat. Uh-huh. Comentàvem una mica, fèiem, que no té... És amb la pel·lícula El 47, que no hi ha una obra literària,
0: no.
2: És la pel·lícula, no? Com un barri de Torre Baró, si me'l confongo amb Vallbona, i és Torre Baró, sí. Que ningú el coneixia, jo sí que el coneixia, a la meva època eren coneguts per molta, perquè hi havia molta associacionisme,
0: sí, associacionisme
2: social i tal, no? I com... I la gent ho ha de conèixer, tant la gent jove com la gent gran. I obres com aquestes són interessants per això, perquè parlen d'una època, d'uns personatges que amb alguns ens podem sentir identificats i conèixer o no, i sobretot això d'una classe social doncs, que ha patit molt.
0: Sí,
2: la classe treballadora, no ens enganyem, ha patit doncs, això, no? Problemes econòmics... És que estem parlant abans una mica, fes una mica res, dos cèntims del tipus de barri on vas tu néixer i de la novel·la. Per exemple, perquè és interessant.
0: Clar, ja només el nom, no? El Robacols.
2: No és espòiler, però és interessant saber mica.
3: Can Robacols era un barri, sis carrerons, ja et dic, entre Clot i Can de l'Arpa, entre carrer Rogent i carrer Muntanya. El carrer Rogent és on comença l'Eixample. Però allà ningú hi entrava. Era sis carrerons aquests sense asfaltar, sense il·luminar. Un dels carrers era habitat completament per gitanos. I després el meu carrer, que era millor, i només hi havia uns gitanos, que eren els meus veïns. I això en el llibre, clar, també surt. O sigui, ficcionat, però també surt. Va ser un barri fet amb casetes baixes, amb pati, la majoria... pels treballadors de les fàbriques tèxtils, però això abans de quan la Primera Guerra Mundial.
0: Imagina't, abans
3: exacte,
0: de tota la revolució. Sí.
3: I després de quan va acabar la revolució industrial, van acabar les guerres, els teixits pels exèrcits pues van caure, va ser la debacle de la tèxtil, les tèxtils que hi havia per allà al voltant, Can Puiggròs, la Sadeta, totes van anar tancant. I llavors els treballadors d'allà pues, van anar marxant, suposo que es van buscar la vida on...
0: Amb altres llocs.
3: Els únics que quedaven d'abans de la guerra en aquest barri eren els meus avis i nosaltres que vivíem amb ells. Els meus avis seguien dient Can Robacols, però ningú més deia Can Robacols, no estava a cap cartell Can Robacols. I després, quan van anar enderrocant totes les cases i van construir edificis, va venir gent immigrant, perquè clar, el barri era barat, que ara les cases estaven sense asfaltar, els carrers, doncs llavors... pràcticament Can Robacols ja només ho dèiem nosaltres, aquella casa, i aquesta casa nostra, vull dir que després me'n vaig emportar els meus pares cap a Palamós, va trigar molt a edificar-se allà, i es va posar al final, s'ha fet una plaça que es diu Can Robacols, una plaça per jugar a les criatures, que hi ha un gronxador i això, o sigui que ara de Can Robacols només queda el cartell que diu plaça de Can Robacols i un carreró molt petitet que es diu carrer Pistó, que és molt, molt estret, no té un metro d'amplada, és l'únic que queda.
0: Bueno, els vestigis. De l'època.
3: Bueno.
0: Que bé, que interessant, que xulo. Això és el que respira la novel·la, entenc, eh? Això és el que respira la novel·la, com deia la Montse.
2: És que jo vaig buscar Google, i està amb fotos, imatges, dic, fantàstic, per un documental, de veritat. I em remuntava molt això, en el 47.
3: Em fa molta il·lusió, perquè hi ha gent que ha llegit el llibre i s'han anat allà a veure Can Robacols i m'envien fotos.
2: Imagina't.
3: Ho coneixes? Bueno, està diferent.
0: Que bé.
2: Sí, això, clar, això no té... No és veritat, és que té molt... Per mi té molt de valor, la veritat. A part que molt ben escrit i... Ole.
0: Fantàstic. Ens menjarem les torrades a l'infern.
2: El títol.
0: Ens menjarem les torrades a l'infern, ens comerem les tostades en l'infern, que és aquesta publicació que avui hem explicat.
2: Ja t'ho comentava allà a la llar de gent gran. Oi, aquest títol, la gent... Què vol dir això de... veniu a la xerrada
0: i ho descobriran. I ho si no ho han escoltat ara.
2: No, i s'ha de llegir o no, jo ja el tinc aquí firmat per tu i ja està.
0: Concha, moltes gràcies, de veritat.
3: Gràcies a vosaltres.
0: De veritat, un plaer que ens acompanyis.
3: Ho has fet tot molt fàcil.
0: Gràcies. És la nostra intenció. T'esperem un altre dia, que no sigui l'última vegada que puguis venir.
3: Ai, m'agradaria molt.
0: Que bé, doncs.
3: Vinga.
0: La Montse, que s'encarregui de portar-te a qualsevol altre moment. Ara, Montse, una abraçada. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
2: Adéu-adéu.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quinto Mas, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 7:45 del vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Cita radiofònica habitual i setmanal, cita cinematogràfica setmanal i habitual. Ara que ja hem recuperat el gran Abel Arús, que és qui s'encarrega a partir d'aquí d'explicar-nos i portar-nos quines són les pel·lícules destacades tot just en aquesta mateixa setmana. Sí, és secció enllaunada, és aquesta càpsula enllaunada, però bé, això sempre ens ajuda igualment a fer aquesta bona tria de cara a anar al cinema aquest proper cap de setmana o aquests propers dies. Abel Arús, molt bon dia.
4: Hola. Bon dia. Una setmana més us vinc a parlar de les estrenes cinematogràfiques que podem veure a la cartellera. Aquesta setmana podem trobar unes 5, més o menys. Ja sabeu que jo parlo una miqueta amb les que poden venir al voltant del Vendrell. En aquest cas, comencem a parlar d'una pel·lícula americana. És un thriller de supervivència, d'acció, amb algun toquet de drama. És una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt. Es titula En el corazón de la bestia. De què va? Doncs, després que James Belmont, interpretat per Brad Pitt, tingués un accident aeri al mig de la natura d'Alaska, ell és un veterà de les forces especials i porta el seu amic de combat, que és el gos. El gos es diu Odin. Obligats a emprendre una caminata de més de 80 quilòmetres per tornar a la civilització, tots dos hauran d'enfrontar-se a terrenys inestables, animals salvatges i els seus propis traumes de guerra per arribar al punt de salvament.
5: Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
5: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odin era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
5: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
5: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
5: Joder. Esta región es el corazón de la bestia. Mucha gente aprende eso por las malas.
4: La següent pel·lícula que us parlaré ara és un drama romàntic interpretat per Miguel Benardú, Carlos González, Milo Kifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz, Glenn Close, Antonio de la Torre, entre d'altres. És una pel·lícula espanyola i es titula La bola negra. La pel·lícula ha estat dirigida per los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi. De què va la pel·lícula? Es narra les vides interconnectades de tres homes a través de tres èpoques diferents. Ens situem als anys 1932, 1937 i 2017, explorant com les seves experiències queden unides per la sexualitat, el desig, la memòria històrica i l'herència emocional. La trama s'articula i pren sentit a partir del rerefons d'una de les últimes obres teatrals inacabades de Federico García Lorca.
7: Sí.

0: La següent pel·lícula que us vinc a parlar avui és la segona part d'una pel·lícula que es va fer anys enrere i és un thriller de supervivència amb tensió. Jo crec que més d'un es posarà bastant nerviós mirant aquesta pel·lícula. O no, ja ho veurem. La pel·lícula es diu Fall 2, Dead Point. De què va la pel·lícula? Doncs, seguint els tràgics esdeveniments de la primera pel·lícula, Jax Hunter, germana d'una de les noies que apareixen a la primera pel·lícula, decideix emprendre una perillosa expedició a les muntanyes de Tailàndia per retre homenatge a la seva memòria. Llavors, ella, amb alguns companys més que van a fer aquesta expedició, queden atrapats en una estructura suspesa a l'aire enmig de la muntanya. El grup haurà de lluitar contra condicions meteorològiques molt severes i la seva pròpia por per intentar sobreviure d'una caiguda mortal.
1: Si me oís, responded.

0: La següent pel·lícula que us vinc a parlar és una pel·lícula d'animació, d'aventures, de fantasia, amb algun toquet d'acció. Estem parlant de La Isla Olvidada. Com a directors tenim Joel Crawford i Januel Mercado, que són dos directors que han codirigit grans èxits de l'animació, com El gato con botas, L'último deseo i Els Croods 2, Una nova era. De què va la pel·lícula? Després que dues amigues es quedessin atrapades en un món místic i insòlid, habitat per criatures del folklore filipí, les dues amigues s'enfronten a un dilema urgent. Per tornar a casa, descobreixen un peatge molt car que s'ha de pagar: perdre el record de la seva pròpia amistat. Totes dues hauran d'emprendre una vertiginosa carrera contra el temps per fugir del lloc abans d'oblidar per sempre els vincles que les uneixen.
1: ¡No me cries a esas niñas!
2: ¡Tú no te metas,
1: ¡No! ¡Ay, sus!
3: Juntas vamos a encontrar la isla olvidada.
4: La isla olvidada no se encuentra.
1: ¡Mejores amigas para siempre!
4: Ella te encuentra a ti.
1: ¡Raisa! ¡Aquí pasa algo!
5: No puede ser.
1: Vale, vamos.
5: ¿Espera, qué?

0: Lourdes, el 2019, interpretada, com tothom ja ben sap, per Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Josh Brolin, entre d'altres. És una pel·lícula de ciència-ficció, acció, superherois, i és l'avançada per poder veure Avengers Doomsday al desembre d'aquest any. Què té aquesta pel·lícula que no haguem vist a la pel·lícula anterior? S'han rodat escenes addicionals, hi ha un final alternatiu i hi haurà un avançament de Doomsday per qui vagi al cinema a veure la Vengadores Endgame.
1: Capi, ¿me recibes? Capi, soy Sam, ¿puedes oírme? Por la izquierda.
2: Ya tenemos plan. 6 gemas. 3 equipos. 1 oportunidad.
3: Si te metes con el tiempo, Ben se enfada.
2: Pero es una segunda oportunidad.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I
0: started to quit all my dreams. Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
3: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web RTV El Vendrell.

0: www.radiomarabell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
3: Ofertes de feina. Aquesta setmana al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari, operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Somla Bisbal teniu les ofertes de mosso o mossa de magatzem i carretoner o carretoner retràctil. Per una altra banda, al Somcuni teniu les ofertes de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. A Calafell Treball teniu les ofertes de tècnic o tècnica del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere, netejador o netejadora per supermercat i depenent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina trobareu les ofertes de tècnic o tècnica de flota, tècnic o tècnica de trànsit i mecànic o mecànica. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès enguany gestiona el programa MAIS, que és exactament, doncs, és un programa d'acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si estàs interessat i vols saber més informació o participar-hi, pots fer-ho a través de contactar al correu ocupacio@baixpenedès.cat o trucant al telèfon 977-157-167. Per una altra banda, la Bisbal del Penedès ens comunica que inicien tallers per impulsar el teu futur professional. Si estàs interessat en participar, pots contactar al telèfon 621-277-075 o enviar un correu a ocupacio@bisbalpenedès.com. Des del 15 de setembre i fins al 30 d'octubre podeu tramitar les beques d'equitat i acreditació del tram de renda familiar. Aquesta beca està destinada a estudiants que es matriculin a estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari. En cas de voler sol·licitar-la, ho pots fer a través de la web agaur.gincat.cat. A més, també es troba en vigor la sol·licitud per tramitar la beca PINAE. Aquesta beca està destinada a joves nascuts a partir del 2001 i que siguin residents de la vegueria del Penedès. Per més informació, podeu consultar la web pinae.cat/beqs.
4: Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Com podem parlar de relacions afectives i sexuals amb els nostres fills i filles? Vine a les xerrades que es realitzen el dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluc de Cunit, el dilluns 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les xerrades es realitzen a les 5 de la tarda. cursos formatius destinats a joves de 16 a 29 anys. Curs de barberia i perruqueria masculina, asseguda a Calafell. Curs de vetllador de monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Curs de pilot de drons a Cunit i el curs de serveis administratius i generals a Cunit. Tots aquests cursos s'inicien durant el mes d'octubre. Podeu fer la inscripció a través de la web de la Cambra de Comerç de Tarragona. Curs d'imatge i so i de webs i aplicacions. Inscripcions a l'eina del Vendrell. Autèntiques, impuls comarcal per a la reducció de la bretxa digital de dones amb discapacitat. Formació gratuïta, predigital, digital bàsic i digital intermedi, adaptat al teu nivell. Per més informació, a l'Ajuntament de Calafell. Si tens entre 16 i 24 anys, el programa Estar Noves Oportunitats és per a tu. El programa per a joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. S'ofereixen cursos d'atenció al client, instal·lació i manteniment, dinamització de lleure infantil juvenil, graduat escolar, auxiliar de cambreres. Per més informació, truca al 977-691-280 o al correu electrònic cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Curs de monitor de lleure a l'Espai Jove de Cubelles, del 5 d'octubre al 23 de març, un preu de 125 euros de 18 a 30 anys i 195 per preu general. Per més informació, truca al 628 83 42 96 o escriu un correu a joventut@cubelles.cat. Bo Cultural Jove, per a joves nascuts el 2028. El Bo Jove és una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Has de tenir la clave PIN o el certificat digital.
3: Teatre Jove. Si tens entre 12 i 18 anys i t'agradaria provar el món del teatre, ja estan obertes les inscripcions al Teatre Jove de la Comparativa per al curs 2026-2027. No cal tenir experiència prèvia, només ganes de provar-ho. Per a més informació i inscripcions, podeu escriure al correu teatredelacomparativa@gmail.com. Acredita't. Si treballes en l'àmbit de la llar i les cures, pots participar en un taller informatiu sobre acreditació de competències per saber com reconèixer oficialment la teva experiència professional. La data es concretarà en funció de les inscripcions i està prevista entre setembre i desembre de 2026. Per fer la inscripció, només cal escanejar el codi QR que trobareu al cartell. També torna el programa Mentora al Baix Penedès, pensat per acompanyar joves en el seu recorregut acadèmic i personal i prevenir l'abandonament escolar. Si estudies l'ESO, batxillerat o un cicle formatiu i creus que et pot anar bé, pots informar-te al teu institut o inscriure't mitjançant el codi QR del cartell. També hi ha l'opció de participar-hi com una persona mentora. El Remolí. Si t'agrada l'art, està oberta la convocatòria del Remolí, mostra d'art jove del Baix Penedès. Hi poden participar joves de 16 a 35 anys residents al Baix Penedès i el termini per presentar l'obra acaba el 30 de setembre. Per participar-hi, podeu accedir a la inscripció a través del codi QR que apareix al cartell de la convocatòria. Intercanvi juvenil. Si tens entre 17 i 21 anys, pots apuntar-te a l'intercanvi juvenil Bolt Step, que es farà a Vic del 19 al 26 d'octubre del 2026. El termini d'inscripció és fins al 24 de setembre. Trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram @jogbcn/oficial. I si estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. La pròxima atenció serà el pròxim dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Per demanar cita podeu trucar al 616-917-318 o al 977-157-157 o bé enviar un correu al baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les xarxes socials.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la P7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 150 4, que està tallada també en tots dos sentits de la marxa Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades als butlletins, en principi previstos i programats a cada hora en punt. A vegades el contingut es fa una mica més enllà, però avui sí hem pogut actualitzar com cal aquestes notícies i arribem ja als 4 minuts de les 11 del matí. Tornem, com no, a la sintonia i a la proximitat del 107.1 de l'FM, també a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, o si voleu també a través de televisió. Això, gràcies per ser-hi. I més qüestions, moltes més coses. Calaixera, programa d'avui divendres 25 de setembre, edició número 4032. I una tercera part que avui divendres està encapçalada per una proposta interessantíssima i que arriba aquest mateix divendres, aquest mateix vespre. És una nova proposta a través de l'Orga, quan ja ha començat de manera oficiosa una nova temporada. M'hem parlat tot just la setmana passada i arriba el concert d'avui, que en res acabarem de conèixer els detalls. De fet, qui ens ho explicarà, com sempre fa, és en Lluís Cintes. I després d'això encara ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
1: Calaixera, un programa única de tot.
2: Lluís Cintes, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Escolta'm, que la setmana passada ens vam deixar la sintonia aquesta, eh? Algú m'ho va fer veure, eh?
3: És
2: ens l'havíem deixada, eh?
3: És ben bonica, sí, sí. És ben bonica. La setmana passada pues, ja vam estar anunciant la conferència del Miquel González, doctor en musicologia.
2: I tant.
3: Que ja puc dir que bueno, va ser un èxit.
2: Sí, va anar bé,
3: molt interessant. Van saber moltes coses de Ludwig Scherrer, que va ser el diguéssim, l'organer que va construir el nostre orgue. Van saber que va estar molt pels Països Catalans, per Catalunya, però també per Mallorca, Eivissa i Menorca. I, bueno, ara, pues, tal com van dir, pues, avui continuem. I continuem avui mateix, a les 8:30, a l'Església, amb aquest concert d'un quintet. Un quintet, perquè serà l'orgue amb quartet de corda. Vaja. Molt interessant. Serà una sonoritat preciosa. Jo ho preveig en això, no? Tindrem el quintet que es diu Granados, amb un programa que es diu Arrels. Clar, que hem de pensar que aquest quintet mos ve pràcticament de Lleida. Sí, quintet Granados, les arrels de...
2: Clar, com no, eh? Com no?
3: Òbviament. Si aquí tenim Pau Casals, allà tenen Granados.
2: Correcte.
3: Un compositor universal, no? I, bueno, el concert estarà pues, desgranat en tres parts, diguéssim. Hi haurà dos quintets del pare Soler, Antoni Soler, aquest va néixer a Olot, però també tindrem un quartet de corda de Josep Teixidor, que seria el Benvingut Socies d'allà. És a dir, és l'altre compositor no tan conegut que s'ha de reivindicar. Teixidor lleidatà, de, diguéssim, del segle XVIII, també, amb una música classicista.
2: Val.
3: Vale. Però, bueno, m'agradaria que per parlar d'això fos un dels seus integrants. El Miquel ja va dir, jo ja he parlat aquesta setmana.
2: Exacte.
3: La setmana que ve, pues, que parli un altre, no? I tenim, bueno, jo deixa'm primer que presenti una mica els concertistes, que seran el Miquel González a l'orga, i després tindrem de violí el Vasil Lambrinov, el Joan Sancho, i de viola Jordi Roura i violoncel Mariona Tosset.
2: Val.
3: Val. Nosaltres per telèfon tindrem en Vasil.
2: El tenim.
3: Un gran amic, hem col·laborat moltíssimes vegades i suposo que està ja escoltant això.
2: Sí, el tenim. Vasil, molt
4: bon
2: dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
2: Com estàs?
4: Molt bé, content aquí de sentir-vos i de poder tornar a xerrar amb el Lluís, que fa anys que no ens veiem, però, com ell deia, hem col·laborat en molts projectes.
2: Molt bé. Vol dir que ja t'ha tocat aguantar-lo en altres ocasions, el Lluís, doncs, eh?
4: Home, un plaer.
3: Tantíssimes vegades. Jo ell sí que el veig molt, amb el blau mut, no? Veig moltes vegades.
2: Molt bé. Això demostra, però, perdona, Bàsil, que una mica el món musical d'aquest país no és massa ampli i poc o molt tots us aneu coneixent, eh? O aneu compartint projectes.
3: És que els bons ens ajunten.
2: Això també és veritat. Això també és veritat. Escolta, Bàsil, va, parlem del concert d'aquest mateix vespre, d'aquesta tarda vespre. Home, és important que ens ho expliquis tu des de la teva vessant o de la teva visió, una mica què heu fet, què heu preparat i què es podrà escoltar.
4: Sí, doncs és un, bueno, és un repertori que potser no es toca tan sovint, en concret els quintets del Pare Soler, i a més tenir l'oportunitat de fer-ho amb orgue, perquè nosaltres a vegades aquest repertori l'hem tocat amb piano, que també sona molt bé, quartet de corda i piano, o inclús amb clave també funciona molt bé, però tenir l'oportunitat de fer amb orgue, amb una església, doncs és bastant únic, jo crec que poc habitual, i una experiència sonora també diferent, no? En un espai, en una església on es barreja el so d'una manera tan peculiar, i a més un repte també per nosaltres, perquè normalment l'orgue i l'organista estan a dalt, normalment, no? Al costat de la zona on hi ha l'orgue físic, i el quartet no hi cabem allà, en aquella zona. Sovint hem d'estar o bé a baix o bé a dalt. Llavors, aquest tema de la distància, aquest tema d'escoltar-se amb el petit retard també, que sempre suposa, no?, quan estàs a una distància, i al moment també de fer música de cambra, que és tan important la interacció, doncs és un repte, però alhora l'altre dia que vam estar assajant ens vam adonar que també implica, doncs, descobrir coses noves, que quan estàs en un mitjà ideal, diguem-ne, no?, que tothom se sent i es veu perfectament, doncs potser no arribaria. O sigui que ens fa molta il·lusió aquest concert d'avui, i uns quants més que en tindrem més endavant altres esglésies. És un repte, però alhora molt apassionant.
2: Que bé, fantàstic.
3: El pare Soler, diguéssim, el podríem definir com un barroc ja tardà, diguéssim, no? És a dir que aquest barroc ja quasi tirant a classicisme se'l defineix com estil galant, no? Com definiries tu, així, d'una manera més pràctica, què és l'estil galant?
4: Ostres. Mira, jo, com que sóc intèrpret, mai he sigut gaire teòric, la música és molt difícil parlar de música.
2: I tant, s'ha d'escoltar, clar.
4: Sí, escoltar, sentir, evidentment està enmarcada en una època, aquesta obra es va crear, doncs, com tu molt bé expliques, en època del classicisme. Clar, jo sempre que sento parlar, doncs clar, em recorda, doncs, ja, mira, això podria ser un gir que potser, per exemple, un Mozart hagués composat també, no?, aquesta mena de fraseig, o un Bach més diguem-ne, o algun dels fills de Bach, no? O sigui, hi ha com moltes coses que veus relacionades amb l'època que són part del llenguatge, però alhora té un contingut musical propi, i que jo personalment, abans de tocar aquests quintets, no havia sentit res ni havia interpretat mai el Pare Soler, i a més em va sorprendre molt gratament el bé que funciona amb piano i com si fos un quintet escrit originalment per piano. Val. Que en aquella època, diria, si no m'equivoco, encara no existia el piano com a instrument musical, i això sovint demostra que la música, al final, si està ben escrita i és bona, la pots fer amb multitud de variants instrumentals. Això també passa amb Bach, avui en dia es toca amb jazz, amb tota mena d'instruments, i sempre emociona i arriba. I això no passa amb tota la música. I amb la música de Soler és el cas totalment. A més, té una varietat dels dos quintets que fem, els seus moviments, hi ha moments realment de protagonisme de l'orgue, del quartet, del protagonisme del primer violí, hi ha un número que és un moviment que és gairebé com un violí solista amb acompanyament. O sigui, hi ha com molta varietat tímbrica, sonora, d'estils, de manera de combinar la part rítmica. O sigui, és tremendament ric, i jo m'he sorprès de no haver-ho fet mai, de no haver-ho sentit. De fet, no és una música que soqui a diari, no? No sé si és un compositor per descobrir també una mica, o almenys en el meu cas.
2: Sí, que bé. Home, la intenció sempre és aquesta, i a vegades també potser un mal anomenem, a comarques, a vegades, no? Ja està bé això de reivindicar, doncs, autors, composicions, músiques que potser a vegades passen desapercebudes a les grans instàncies, però almenys en proximitat i músics amb el talent com el vostre i com el Quintet Granados, doncs no podeu donar una mica de força, no? De reconeixement a aquests autors que a vegades no són tan mediàtics històricament com d'altres.
3: Ells mateixos.
4: I vull esmentar la figura del Jordi, que és el viola del grup, que és una mica el motor d'aquests projectes.
3: Jordi,
4: que ell és el
3: Jordi
4: que es dedica a buscar repertori, a decidir, a buscar esglésies, perquè això que sembla tan fàcil, doncs no, és contactar amb esglésies, tenir la persona, les agendes, o sigui, que tot això pugui al final succeir. Una especial esmena al Jordi Roure, que és el que és el motor de tots aquests projectes, i també les idees de repertori, que al final també és una part important.
3: Clar, sí, és el que ells quan presenten el repertori aquest i aquest concert, ens expliquen que és un viatge de descoberta a través de la nostra història musical, recuperant compositors i obres que formen part del patrimoni cultural català i presentant-los amb una interpretació de gran nivell artístic. Una proposta que mira el passat per retrobar les nostres arrels i donar-los una nova vida en el present.
2: Imagina't.
3: Això ja és una declaració d'intencions preciosa.
4: Ara estic més nerviós per avui.
3: És que justament a Tarreu, a un poble o una ciutat que també estem, diguéssim, reivindicant figures com Pau Casals i
2: sí,
3: com Benvingut Social.
2: Entre d'altres, eh?
3: Sí, sí, entre d'altres, és a dir, que bueno, estarem molt, diguéssim, dins la mateixa sintonia i us entendrem moltíssim.
2: Sí. Això, projectes musicals ben especials, que no és el cas. Un dia podíem parlar, de que suposa, doncs, una producció musical des del principi, que intueixo que no és fàcil, a banda de la part artística i creativa, sinó ja la part de producció, que també és prou complicada.
4: Això hauria de fer-hi una entrevista al Jordi, i, bueno, és una màquina de pensar, de crear, de proposar.
3: Sí.
4: Al final també no és simplement sortir i tocar, sinó de sortir a darrere,
2: clar.
4: Que ell comença. Amb ell tindríeu molta estona de xerrada.
2: Sí, sí, doncs mira, ens ho apuntem.
3: Mestre Lambrinov, jo voldria que em parlessis també una miqueta de Teixidor, perquè allà Lleida és molt conegut, Josep Teixidor, no?
4: Sí, mira, per mi és encara més novetat, o sigui, jo que coneixia el compositor, de fet tinc companys que tenen un quartet de corda, que precisament es diu Quartet Teixidor.
3: Efectivament, sí.
4: Es coneixes.
3: A l'Eduard, no? L'Eduard García, no?
4: Exacte.
3: Sí, i tant.
4: Sí. Bueno, l'Eduard en els seus inicis, després, com que ell va marxar...
3: L'Eduard està fora, sí.
4: El quartet ha anat també canviant de membres, però és un quartet que existeix i fan concerts, i bueno, interpreten sovint la seva música. Jo personalment és la primera vegada que toco música de Teixidor, i també és una descoberta. En aquest cas fem un moviment, però també molt sorprès de la qualitat tècnica a l'hora d'escriure i de la qualitat musical, i que realment no és gaire conegut i no s'interpreta gaire amb concerts de cambra. Així que també és una oportunitat de veure què és per quartet sol, en aquest cas, no hi ha l'orga, però molt, molt interessant descobrir i continuar mantenint obres de compositors no tan coneguts en concerts actuals, que sovint es toca les grans obres, no? Pues quartets de Beethoven, de Brahms, de Mendelssohn, etc., Shostakovich, etc., i en canvi hi ha molta qualitat que, el que sigui, no ha arribat a ser tan interpretat, o sigui que també molt... molt
3: per això està en nosaltres, no? Per donar-los vida i donar-los veu. Jo, les vegades que he col·laborat amb la Simfònica de Lleida, amb l'Alfons Reverter, doncs hi havia el quartet aquest, que quasi tots pertanyien a la Simfònica de Lleida. El quartet Teixidor també va ser el primer contacte amb Teixidor que vaig tenir fa molts anys, i amb aquest quartet i tal, i la veritat és que aquesta música, que a més és completament clàssica, és classicisme pur, ja, no? Per tant, jo crec que aquí agradarà molt, i els que sou aquest quartet sou primeres espases tots.
2: Fantàstic.
3: Deixa'm que t'ho digui, no?
2: A més, això destaquem una altra vegada amb la particularitat de l'acompanyament de l'orga a les mans del Miquel González, que també, com deies tu al començament, no? A tocar una església, i a més tocar amb l'orga de l'església, fa que això, que tingui unes característiques musicals molt especials, i del qual intueixo que tampoc no esteu massa acostumats, no?
4: Jo de fet és la primera vegada.
2: Ostres, mira.
4: Un cop sí que he tocat amb orga en alguna ocasió, però fer un quartet de música de cambra on és tan delicat tants detalls de compenetració entre els músics, d'assajar, d'escoltar-se, o sigui, és un repte, i en el cas d'avui també és un repte, perquè aquí hi ha un tema que és el tema de l'afinació.
2: Clar.
4: L'afinació és una cosa que avui en dia a totes les orquestres i tal, entre 4.40 i 4.42
3: ja, és la freqüència i aquí 4.15,
4: del bar, no? Amb el qual es dona l'afinació general del grup. Però quan vas a una església, tot això no existeix, perquè t'has d'adaptar a l'afinació de l'orgue concret d'aquella església.
2: Clar.
4: I això pot variar d'una manera molt exagerada, i avui és el cas. Avui l'orgue ens ha dit el Jordi que anem preparats perquè està a l'A a 4.15. Això vol 4.15. Dir que l'A...
3: Afinació barroca, sí, sí.
4: Exacte, és mig to més a baix tot. Llavors, no simplement com per la persona que toca el piano o l'orgue, pues simplement toca les mateixes tecles i simplement se sent més baix. Però per les cordes, nosaltres, clar, estem acostumats a part, evident que hi ha una part tàctil, no?, que quan toques l'instrument saps on estàs, però l'oïda, a mi aquests dies és com un conflicte, perquè tu estàs tocant una nota al violí i sents una nota diferent a la que normalment sents quan toques aquell dit allà. Oh. I el cervell està com intentant coordinar que no, no, tot és mig to més avall, has de baixar l'afinació, i és un gran repte també, i també això té unes característiques sonores que fan que soni diferent el grup. Per exemple, el proper concert potser sona l'església on sí que l'A és un 4.40.
2: Clar, amb això, ostres...
4: Té una altra característica. Sí,
3: I què feu? Baixeu la pressió de les cordes?
4: Sí, sí. Hem de baixar el quartet de cordes, baixem l'afinació, les cordes sonen més a baix, que també té una característica molt bonica quan normalment es rebaixa la tensió, que és quan baixes l'afinació, els instruments a vegades sonen una mica més lliures. La vibració és com més
3: dolços, potser, no?
4: Sí, exacte. De fet, antigament, l'afinació que es considera que hi havia en aquella època era aquesta, no?
2: Clar, la barroca, 15,
4: 4.20, sí. A l'època del barroc, i els instruments amb el temps s'han anat pujant, l'afinació s'ha anat pujant, que dona, diguem-ne, més tensió, dona més potència a l'hora de projectar, per exemple, en un auditori, doncs, amb una afinació més baixa, a vegades sona més dolç, però no sona tan fort.
2: Tan brillant, no?
4: És molt relatiu. I això s'ha anat amb els anys pujant.
2: Val.
4: I els instruments d'avui en dia estan acostumats a tocar en aquesta... I quan baixes, és com si l'instrument s'acabés de resituar i té una sonoritat més dolça, però alhora també és un repte per nosaltres, que estem acostumats a l'afinació actual. Doncs afinar amb això és com un procés que és, al principi pot ser una mica de xoc, però si aconsegueixes entrar-hi, doncs té les seves parts positives.
2: Va, però jo crec que això us agrada als músics, no? Perquè tu dius, per exemple, avui és un concert de les teves primeres vegades, pel que dius, no? És a dir, totalment, repertori, autor, instrument... Bueno, instrument no, acompanyant, no? Vull dir que això crec que és una mica... Anava a dir una expressió que no sé si és molt vulgar o no, però jo crec que jo i sé que els músics, que d'això és una mica us fa trempar, si se'm permet l'expressió,
3: I tant, i tant.
4: Totalment, sí. Totalment, és literal gairebé.
3: Jo dels dos quintets veig que deu haver una diferència entre els dos quintets, no? Ara parlem exactament del Pare Soler, no? Veig que el primer és en la menor, em sembla que he vist, és en la menor, mentre que el segon és en sol major, deu ser molt més brillant i més alegre, no? És que sempre les
4: tonalitats... Sí, si em sembla que no sé si en total en té 6, ara parlant una mica de, així de memòria, però diria que en té 6, i sí, cadascun té el seu material musical diferent i evidentment són diferents. De fet, jo el que havia tocat en piano és el primer, i aquest segon és el que m'estreno amb aquest concert d'avui, i sí que es noten diferències, però ara evidentment pots notar que ve de la mateixa ment compositiva, però les idees són diferents, i jo crec que es compaginen molt bé els dos quintets en un mateix concert.
2: Uau.
3: Que bé. Uau. Bueno, doncs ja no hi podem faltar. Sí.
2: Home, jo crec que hi han donat prous elements, a tot plegat per poder gaudir una vegada més i d'aquest nou concert, i que justament això arriba aquest mateix vespre a 8:45 a l'església, com no, que és l'inici musical de la temporada de l'orgue, perquè va començar la setmana passada amb la conferència del mateix Miquel González, però va ser això, va ser conferència. Així que musicalment parlant, la temporada comença just avui,
3: amb aquest concert. Concertísticament parlant, sí.
2: Correcte.
3: I a més també tindrem ampolles del 250 aniversari de l'orgue, per 15 euros.
2: Molt bé.
3: Que això és una passada, és boníssim.
2: És un afegit, això.
3: És un afegit, bueno. que...
2: Fantàstic, que bé.
3: Que ho disfrutarem.
2: I tant que sí. Basil, doncs t'esperem al Vendrell, que tinguis allò... Bona vinguda cap aquí i bona tornada.
4: Gràcies.
2: Quan toqui.
4: Ens veiem al vespre.
2: Una forta abraçada.
3: Ens veiem aquesta nit.
2: Que vagi bé.
4: Molt bé, adéu, bon dia.
2: Adéu-siau, bon dia. Adéu. Bé, és aquest gustàs que sempre tenim de poder parlar amb els músics i conèixer que... i que ens expliquin d'aquesta manera tan oberta, de que,
3: sí,
2: de que això, que a vegades no tot està lligat, assajat i tancadíssim, sinó la música una mica passa això, i quan venen l'orga ens consta que passa això, que s'han d'adaptar a l'instrument, que han de fer, que han d'improvisar.
3: Sí, però això és important sempre que estigui molt assajat i molt preparat.
2: I que en sàpigues molt, clar, i que en sàpigues molt,
3: perquè
2: clar.
3: Perquè et trobes amb aquestes supòsits, no? Clar, llavors clar. És quan tens que...
2: Sí. Mira, això moltes vegades ens ho ha dit el Xavier Mercader quan ha vingut aquí a parlar d'altres temes o quan ha vingut a l'orga, que ho diu, no? Que realment els bons músics, quan venen a l'orga, es nota molt, quan tenen bagatge, perquè aquesta adaptació al to de l'orga, els músics que tenen bagatge, que tenen experiència, de seguida ho fan, i ho fan gaire manera, ho transporten gairebé de manera automàtica. Però, en canvi, quan allò, quan ai, mi rondinen, arronsen el nas, quan es sent què, és quan dius...
3: Sigui com sigui, l'organista sempre necessita un dia
2: clar.
3: Sencer, abans del concert, per poder conèixer l'instrument, perquè
2: clar.
3: Cada orga és un món diferent.
2: Clar.
3: És un món totalment diferent per la registració, per la manera d'estar construït, per la disposició dels teclats, per moltes coses que jo no en puc parlar perquè no sóc organista, no? Però de coses que he fet amb organistes, doncs és així.
2: No,
3: necessiten tot un dia per adaptar-s'hi i per
2: clar. S'entén. Sí, sí. I també és la gràcia de la música, que no és una essència tancada,
3: això...
2: tot i que estem parlant de notes ja preestablertes, és
3: evident
2: que cap concert és igual,
3: sí.
2: Cap interpretació és igual, encara que es parteixin de la mateixa partitura.
3: Sí.
2: Que bé.
3: Bueno, ja el proper ja serà el mes d'octubre, que seran els organistes del Vendrell,
2: molt bé.
3: Seguint aquest 250è aniversari del nostre instrument, que s'allargarà aquesta celebració fins a l'abril.
2: Val.
3: Que l'altre dia m'ho comentaves.
2: Sí, vaig dir, quan acabarà? Fins a l'abril encara hi haurà 250 aniversari de l'orga.
3: Sí, senyor.
2: Molt bé, doncs seguirem parlant, anirem parlant, i d'aquest proper concert, que també hi ha les tradicionals amb els orgues d'aquí,
3: sí.
2: Ja en parlarem també, no?
3: Jo com a vendrellenc, vale, perquè ja ho soc.
2: Sí, home, sí.
3: Com a vendrellenc li voldria dir a la gent que ens estigui escoltant que no es perdin aquest concert d'avui.
2: Vinga.
3: Que no es perd, que serà molt especial.
2: Molt
3: per la sonoritat d'un quartet de corda. O sigui, la corda, a més que són primeres espades, són molt bons, no? A part de que el Miquel González ja el coneixem, amb el nostre instrument, que penso que ha de ser un concert que se'n parlarà.
2: Fantàstic. 8:30, 8:45. Gràcies. Lluís, fins a la propera.
3: Fins a la propera.
2: Que vagi molt bé.
3: Apa.
2: Adéu-siau.
3: Adéu.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quinto Mas, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 8:15 del vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell.
0: Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Dos minuts per dos quarts de 12. Encara no marxem, d'aquesta tessitura musical i de propostes musicals a banda del concert d'orgue que avui hem parlat, que té lloc aquest mateix vespre. Hem de dir que demà dissabte 26 comença el temporada, comencen les propostes del temporada que ja hem anat parlant, però a més el primer concert del temporada també té molt a veure i està enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que s'està commemorant i que encara s'allargarà uns quants mesos més. Doncs arrel d'això, la proposta que passa per l'Auditori Pau Casals és el trio Freixes. Però, de fet, la mateixa formació, i ho escoltarem de seguida, ens explica doncs, el projecte musical i la importància d'en Pau Casals, una vegada més.
1: L'any 2026 es celebrarà el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Com tots sabeu, Pau Casals va ser un cel·lista extraordinari, va ser qui va revolucionar la tècnica i va portar el cel·lo a lo que estem fent ara, al cel·lo modern. Però a part d'això va ser un referent pel que fa al seu compromís amb la pau i la defensa dels drets humans i de la llibertat. Pau Casals va ser molt més que un violoncel·lista, va ser un músic compromès amb el seu temps, va ser un gran director d'orquestra que va fer interpretacions memorables i que per això recordem a través de les gravacions i els seus llibres. Va fer el redescobriment de les suites de Bach per violoncel, que és una aportació indiscutible per tots els cel·listes. I, per altra banda, va crear conceptes nous i va ser un gran defensor de la música de cambra. Amb aquesta proposta, el trio Freixes, volem posar en valor la faceta de Pau Casals com a músic de cambra i volem interpretar les gravacions històriques que va fer juntament amb Alfred Cortot i Jacques Thibaud.

En aquella època hi havia una gran diferència entre els quartets de corda i els trios. Els quartets comptaven amb una llarga tradició, com una col·laboració estable, i en canvi els trios en piano solien ser formacions com més ocasionals, simplement com solistes que s'unien. Fins que a l'any 1906, a iniciativa de Cortó, ell mateix, Tibó i Casals es van unir i van guanyar ràpidament una gran reputació. Tots tres ja havien destacat com a solistes, però malgrat els tres tenien caràcters i temperaments ben diferents, van aconseguir entendre la música d'una forma unànime, amb un únic criteri i amb una espontaneïtat molt sorprenent per aquesta època.

Les gravacions del trio Cortó, Tibó i Casals, que van començar el 1926, just ara farà 100 anys, són un testimoni únic d'aquell nivell artístic i de la complicitat musical que tenien aquest conjunt de músics irrepetibles.

Gravacions com la del Triumph si bemoll de Schubert, que interpretem amb el nostre programa, que el van gravar justament quan cap dels tres músics no havia complert ni tan sols els 50 anys, ara mateix es poden considerar icones dels catàlegs discogràfics, que destaquen especialment per la seva frescor, per la profunditat i per l'espontaneïtat.

0: La forma d'interpretar del trio Cortó, Tibó i Casals ha estat i segueix sent un referent per qualsevol músic de cambra i esperem que sigui així per moltes generacions més.
1: Doncs concert molt, molt, molt interessant, eh? Sobretot demà dissabte, 26, a l'Auditori Pau Casals. Entrades disponibles, com ja és habitual, a través del temporada.cat, és a dir, a través d'internet, o el matí de divendres, és a dir, avui, aquest matí i fins al migdia, podeu comprar l'entrada de manera presencial, aquest i els espectacles, del temporada. I també a taquilla, una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament així ho permeti.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltas Radio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: 2:15 i gairebé 5 minuts de 12. Participació i trucades ja a partir d'aquests instants. Sintonia que ens dona peu i que una mica això s'encarrila tot aquest torn de participació i trucades. Tot i que si hi ha temps encara anirem cap a altres apunts d'agenda i fets i trobades interessants que arriben aquest mateix cap de setmana. Però bé, a partir d'aquí 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Tota aquesta part final de programa, això amb ganes de compartir-la amb vosaltres. Sí, a veure, de fet, tot el programa, de les 9 que comencem i fins les 12 és compartit amb vosaltres, només faltaria, però sí que aquesta interacció més directa, bàsicament, en tota aquesta estona final. Doncs va, trucades i participació, ja tenim la primera. Bon dia. Hola.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Montserrat.
4: Hola, cariño.
3: Què dius?
4: Mira, aquí encara, estic prenent una mica la fresca.
3: Molt bé, encara a casa. Molt bé, avui també fa un dia molt xulo.
4: Parlo amb el coc.
3: Clar, molt bé.
4: Que si no, escolta, al carrer no sé ni els dies que fa que no hi surti.
3: Vaja. Bé,
4: encara aquí, escolta'm.
3: Ja. A veure.
4: I no tenen ganes de vindre a arreglar-ho, eh?
3: No. Ostres.
4: Són uns... Ui, si em pas de fer por, cara, que et passo la nena, que t'ho explicarà.
5: Es van dir que entre ahir i avui vindrien a arreglar-ho.
3: I res.
5: De moment, res.
3: Ni ahir ni avui.
5: Estem cansats d'anar a l'administrador i avui s'ha contestat que estan treballant amb ell. Estamos trabajando en ello.
3: Va, estamos trabajando en ello.
5: Sí? Ostres. Com si fossin autostàndings.
3: Ja ho crec.
5: No res. És una d'això digital que es veu que amb les pujades i baixades de la llum
3: s'ha fet molt
5: malbé.
3: Val.
5: I es veu com han portat a Madrid, o a València, o no sé on.
3: A la Xina.
5: Sí, a la Xina, ja t'ho vaig dir.
3: Exacte, sí.
5: Però bueno, jo no sé fins a quin punt poden estar tant de temps.
3: No,
5: i més,
3: jo crec que no.
5: A més està la mama, que hi ha les veïnes grans, vull dir que hi ha gent gran.
3: Per això, jo crec que inclús... Em sembla que hi ha alguna cosa legislada al respecte, eh? Vull dir que realment...
5: No sé, és que no... O ha ficat un, no sé, com un apany, no sé, una cosa per sortir provisional.
3: Clar, una cosa provisional, sí.
5: Que no pot ser, portem 15 dies, eh?
3: Ja són molts, per això, que ja és massa, penso, ja és massa.
5: No sé, ja estem bailant tot el veïnat. A veure què fem.
3: Clar.
5: Si ho denunciem o què.
3: Clar.
5: Sap greu, però...
3: No, clar, sí, al final s'ha d'apretar, si no... Clar, al final s'ha d'apretar, si no, malament. Bueno, que sigui ràpid i que tot s'ho soni ben aviat.
5: Te l'acabo de passar.
3: Vinga, gràcies, Maria Miquel, gràcies. Adéu.
4: Bueno,
3: ja està allò, actualització dels fets, ja ens agrada, ja, que tots plegats, tota la Calaixera està pendent del vostre ascensor, Montserrat.
4: Ho crec.
3: Molt bé.
4: Vale.
3: Gràcies.
4: Que me posaràs una cançó de les meves, de la que tu vulguis.
3: Vinga, buscarem alguna de ben xula, i tant que sí.
4: Vale.
3: Gràcies, que vagi bé, fins dilluns.
4: Adéu.
3: La Montserrat avui ens ha trencat el gel. 977 15 70 69, però seguim amb més trucades. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
3: Hola, Maria Dolors.
6: Hola, carinyo, què tal?
3: Què dius?
6: Molt bé.
3: Sí, tot bé.
6: Mira, sí, ara ja esperava el cap de setmana.
3: Molt bé, ja està, ja tenim aquí.
6: Ja hi som, sí.
3: Molt
6: bé. Avui també n'anaré una d'antiga, però que, com que jo vaig veure, però que jo va fer gràcia, dic, posarem una cançó de Martín Osborne,
3: sí,
6: que diu Envidia.
3: Envidia, molt
6: bé. Si la trobes, si no me'n poses alguna d'ell, m'és igual.
3: Vinga.
6: Em va fer gràcia perquè jo el vaig veure i em va fer gràcia.
3: Un personatge, bueno, eh? No em fa gaire gràcia aquest personatge, a mi, que et digui, eh?
6: No?
3: A mi no m'acaba de convèncer, no.
6: Però cantant tampoc?
3: Bueno, és que a vegades és complicat treure una cosa de l'altra, saps què vull dir?
6: Clar,
3: allò, el personatge de l'obra, no sé com,
6: exacte,
3: no,
6: com a diuen? Persona, diguéssim, com a persona, a vegades no et cau bé, però cantant també.
3: Sí.
6: Això
3: però no pateixis, que nosaltres pujarem, la posarem, no pateixis per això. Molt bé.
6: Bueno. Molt bé, carinyo meu.
3: Gràcies,
6: doncs,
3: Maria Dolors.
6: Molt bon cap de setmana.
3: Igualment.
6: I molts petonets i abraçades, vale?
3: Fantàstic, igualment. Gràcies.
6: Vale.
3: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs vinga, una altra petició musical i que també posarem de seguida. L'anirem a buscar i la podrem escoltar.

0: ens posarem ben romàntics amb aquestes cançons i aquestes versions fantàstiques del nostre amic i estimat Jan Potis. Per la Montserrat. És aquesta que sona. I aquesta part, això, romàntica i aquesta balada fantàstica amb el títol Momentos.
1: Pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones.

0: cama.
1: Momentos, la versió del nostre estimat i amic Jan Potis. Per la Montserrat, que ja ens ha trucat. Però va, més trucades i més participació. 977 15 70 69. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa.
2: Hola.
1: Què dius, com estàs?
2: Bé, molt
1: sí?
2: bé.
1: Tot bé?
2: Del gimnàs.
1: Molt bé. Que bé, veus? A més, avui un dia fantàstic. Tot bé de cara. A partir d'aquí, quan vas al gimnàs, tot bé de cara, ja.
2: Sí.
1: Eh que sí?
2: Precisament l'hem hagut de fer a la Rambla de... a la Rambla...

0: ella sí que va sortejar algun tipus d'entrades i això. I el que vam parlar aquest dilluns amb el Badó.
1: Ah.
0: Ho recordes?
1: Sí.
0: Bueno, perquè amb el Badó vam parlar de que ara els Inestables, del qual el Badó fa teatre, en aquest grup de teatre d'aquí al Vendrell, fan una obra el 13 de desembre. I les entrades ja estan a la venda i es veu que han tingut, sempre tenen molt bona rebuda i en quedaven poquetes. Parlàvem d'això.
1: Ah.
0: Val, parlàvem d'això.
1: Bueno.
0: Val, i sí que serà això el que deia, que també la nostra companya Marga Márquez a l'estiu va regalar alguna entrada, algun espectacle, alguna cosa, però va ser l'estiu, ara ja no.
1: És que no sabia de què anava i per això t'ho pregunto.
0: Val.
1: Llavors, una altra cosa.
0: Digues.
1: Pel dia 2 d'octubre,
0: sí,
1: hi ha, per la gent gran,
0: sí,
1: un esmorzar,
0: sí,
1: hi ha un berenar,
0: uh-huh,
1: i les entrades, els tiquets on s'han d'anar a buscar?
0: Jo crec que s'han d'anar a buscar allà a l'espai del Tívoli, saps, allà on hi ha aquest,
1: sí,
0: punt de gent gran, doncs allà les podràs trobar, perquè també estan les oficines de la regidoria de gent gran i tot plegat, i allà les podràs trobar segurament.
1: Ah, bueno, doncs gràcies.
0: De res, per això estem.
1: Llavors voldria que em posessis,
0: sí,
1: el cant de la Senyera.
0: Vinga, molt bé, el cant de la Senyera, fantàstic, doncs l'apunto.
1: Sí, perquè escolta'm, ja està bé,
0: ja. L'altre
1: dia, amb una reunió d'escola,
0: sí,
1: una senyora va dir per què es parlava el català.
0: Va.
1: Que el català era castellana, ja,
0: sí,
1: ho suposes,
0: sí, sí.
1: Per què es parlava el català si el català ja no servia per res, que ja havia desaparegut.
0: Ui, ui, ui.
1: I per això dic que és important que remarquem que el català continua i que som catalans.
0: Correcte.
1: I els que no vulguin ser catalans, que se'n vagin cap al seu poble o que s'adaptin.
0: Exacte, o que no parlin català si no volen, però almenys que els altres sí que puguem fer-ho, no?
1: Home, escolta.
0: Està bé, bona reivindicació. Fantàstic, doncs ho farem també. Ens ho apuntem i la posarem, aquest cant de la Senyera. I tant que sent tota la reivindicació. Gràcies, Maria Rosa.
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Perquè sempre es poses les cançons que ens agraden.
0: Doncs d'això es tracta, això.
1: Jo, per almenys, estic molt contenta i molt agraïda.
0: Que bé. Doncs el mateix cap amb tu per escoltar-nos i per demanar-nos aquestes cançons, de veritat. Gràcies, Maria Rosa. Fins aviat.
1: Gràcies,
0: adéu. Adéu, bon dia. Hola.
2: Bon dia, Pere.
0: Jan, què dius?
2: Mira, jo per donar suport a aquesta senyora tan mandrallanca,
0: sí,
2: m'agradaria que em posessis una cançó que agradi Catalunya, la que et doni la gana, però que foti els núvols Catalunya.
0: Vinga, doncs va, buscaré. Vinga,
2: perquè se'n doni compte que Catalunya existeix.
0: Home, sí, home, i tant, i tant.
2: Ah.
0: I tant que
2: val,
0: sí.
2: Val.
0: Doncs va, buscaré alguna cançó així xula que... Jo buscaré alguna. Fantàstic, segur que n'hi ha moltes.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Sí,
0: gràcies, bueno. Jan, com sempre.
2: Bueno. No, com sempre, no. Bon fin de setmana per tot.
0: Uh-huh.
2: I visca les calaixeres, i calaixeres, i visca la cuina.
0: Visca sempre. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu, Joan. Doncs no sé jo. Sí, ara que estem parlant del català i de que hi ha algú que a vegades el català no hi està gaire d'acord, no sé si és el millor posar ara mateix Bertín Osborne, perquè jo crec que també és d'aquesta tendència. Però bé, no passa res. Ens ha demanat la Maria Dolors, ens ha demanat aquesta cançó que també és d'aquestes romàntiques i ben xula, Envidia.

0: sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: I amb tota la reivindicació que hi posava la Maria Rosa, aquest cant de la Senyera, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i el Cor Orfeó Català.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Una cançó que parli de Catalunya, es deia el Jean Papelet. Jo crec que una de les cançons més xules, perquè és una mica també d'aquestes cançons i d'aquestes lletres humils, d'un cantant prou humil com és en Lluís Llach, però que al mateix temps pot tenir tanta força i poden dir tantes coses tan ben dites. Sí. Doncs una mica és aquesta cançó, País Petit, de Lluís Llach, a petició de Jean Papelet. És una cançó força llarga, que dura 5 minuts, així que si us sembla, i si no hi ha cap més trucada ni cap més participació, és la cançó que ja ens posarà el punt i final del programa d'avui. Gràcies per fer-ho possible. Dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, ràdio en directe i de proximitat. No hi falteu. Adéu-siau.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
3: De poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva i, per tant, que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca i, per tant, es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
2: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP hi ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcant lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio al Vendrell. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió al Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 7:45 del vespre. A Ràdio i Televisió al Vendrell. Us hi esperem.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el nihab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu a multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial al jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment, la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició, vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quinto Mas, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des d'1:15 del vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de divendres, dia 25 de setembre de 2026, i som els de sempre, d'una banda, la Marga Marquet de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, i d'altra banda, davant dels micròfons, qui us parla, i amb molt de gust que editat i presentarà aquest informatiu, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'una jornada marcada per l'estabilitat i la bonança meteorològica que sembla de continuar així el cap de setmana. En parlem, com sempre, a la recta final amb en Marc Rodero abans, però disposem d'un minut per a fer repàs en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Els grups municipals de Primer El Vendrell i Fem Vendrell han denunciat que l'empresa concessionària de la Zona Blava, Parvent, ha estat explotant aquest estiu 82 places més de les autoritzades com a Zona Blava a Sant Salvador i com a Ruga. D'aquest fet, en parlem avui només obrir l'informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar d'Unitat Vendrellenca, que proposa un nou model per les taxes comercials, en especialment les vinculades a la recollida selectiva de residus. També parlarem del judici per l'assassinat de la veïna de Calafell a mans de la seva exparella, que ha començat aquest dijous amb el testimoni dels Mossos d'Esquadra. També tindrem temps per parlar d'altres notes que ens porten a l'actualitat del cicle Gaudí de cinema, que ha reprès l'activitat aquest dijous a l'auditori del Tívoli. També tot a punt per trobar el punt de llibre commemoratiu del 150 aniversari del naixement de Pau Casals a la biblioteca. L'hora del compte per a nadons també serà en aquest informatiu, així com l'Institut Baix Penedès i la versió de l'himne revolucionari La Campana. Anem a pams, comencem informatiu, ho fem parlant dels grups municipals de Primer El Vendrell i Fem Vendrell, que han denunciat que l'empresa concessionària de la Zona Blava, Parvent, ha estat explotant aquest estiu 82 places més de les autoritzades com a Zona Blava a Sant Salvador i com a Ruga. Així consta en un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament del passat 23 de juliol. Els dos grups demanaran explicacions al ple de dilluns sobre aquest fet i sobre com es va trigar sis setmanes a comunicar a l'empresa que havia d'eliminar aquestes places.
3: L'Ajuntament del Vendrell va autoritzar a principis d'aquest any que Parvent ampliés la Zona Blava a Sant Salvador i Comarruga amb 144 noves places que havien de servir per compensar les que s'havien perdut en diferents carrers els últims anys. Les places van entrar en funcionament el passat 1 de juny, però un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament del 23 de juliol va constatar que se n'estaven explotant 82 més de les autoritzades inicialment. L'alcalde del Vendrell va signar un decret el passat 8 de setembre comunicant a Parvent que calia eliminar aquestes places de Zona Blava. Aquest decret és el que ha permès que Primer El Vendrell i Fem Vendrell coneguessin els fets.
4: Hem trobat que un decret d'alcaldia del passat 8 de setembre, on l'alcalde, arrels d'uns informes negatius de l'inici d'aquesta explotació per part de l'empresa Parvent i arrel d'uns informes de serveis jurídics, doncs decretava que l'empresa havia fet una conducta il·lícita. Això són paraules que figuren al decret d'alcaldia arrel dels informes de serveis jurídics i que s'havien establert que els donaven per metres lineals l'equivalent a 144 places i s'estaven utilitzant 82 places més d'aquelles que se'ls havien otorgat.
3: Els dos grups qualifiquen els fets de molt greus i recorden que al Consell d'Administració de Parvent hi ha tres regidors de l'equip de govern, Núria Rovira, Baltasar Santos i Alfons Herrera, ja que l'Ajuntament té una participació d'un terç a l'empresa. Per això han presentat una proposta de resolució per al ple del dilluns, en la qual demanen la dimissió dels tres representants per la seva manca d'actuació a l'hora de controlar l'empresa. També demanen reprovar l'alcalde per no haver actuat de manera immediata.
4: Aquest informe de serveis jurídics data del 23 de juliol i no hi ha cap mena d'actuació fins al 8 de setembre. O sigui, passen més de 6 setmanes des de que ja serveis jurídics qualifica l'actuació de conducta il·lícita fins que l'alcalde actua i demana a l'empresa que de moment esborrin aquestes 82 places que s'estan fent de forma il·lícita.
3: Aquesta demora, afegeixen, acabarà provocant que l'empresa hagi explotat les places no autoritzades durant tot l'estiu, ja que el període de funcionament de la Zona Blava finalitza el 30 de setembre.
5: No sabem quines places són les que no havien d'estar. Tot això ho hem demanat i ho demanem amb la moció també, que ens informin d'aquesta informació. Clar, això també comporta un greu problema, perquè a més de que Parvent s'ha beneficiat, Ara l'Ajuntament ha de reclamar els diners, però aquests diners no són pròpiament de l'Ajuntament. Aquests diners són de les persones que aquest estiu han estat pagant de més.
3: Des del govern local confirmen aquests fets, però recorden que ha estat el mateix Ajuntament el que va detectar la situació a través d'una inspecció.
2: Tota aquesta informació surt justament perquè l'Ajuntament fa la inspecció. De resultat d'aquesta inspecció hi ha un informe dels tècnics i hi ha un decret d'alcaldia. Vull dir que aquí no hi ha ningú que hagi descobert i hagi dit, la pròpia tasca inspectora de l'Ajuntament ho detecta, es revisa i s'actua en conseqüència.
3: Segons Martínez, l'empresa concessionària ha presentat un recurs en el qual alega que a principis d'estiu no podia explotar algunes de les places de zona blava autoritzades a Coma-ruga perquè hi havia les obres del riuet. Per això van pintar places en llocs on no tenien permís, afegint que servien per compensar també les que no es van poder usar durant unes setmanes a la Rambla per les obres de davant de l'antiga biblioteca.
2: És cert que, per altra banda, el concessionari doncs, reclama o diu que sí, però perquè m'heu tret, o sigui, em vau compensar, però al final, entre les obres de la Rambla i les obres del propi passeig, doncs també al final la compensació va quedar menys. L'Ajuntament actua com correspon, inspecció, i l'Ajuntament el que ha dit és, escolta, doncs vist que s'han pintat més, doncs retira aquestes places de més.
3: Per ara, des de l'Ajuntament apunten que no els consta que l'empresa hagi repintat les places causat de manera il·lícita. Per la seva banda, els dos partits de l'oposició volen saber si s'han comunicat els fets a l'oficina antifrau, tal com demanaven els serveis jurídics.
1: Unitat Vendrellenca proposa un nou model per les taxes comercials, en especial les vinculades a la recollida selectiva de residus. El grup creu que cal tenir en compte la superfície de cada establiment, el tipus de residus que genera i el temps que roman és obert, que en molts casos a les platges es limita a la temporada d'estiu.
6: Unitat Vendrellenca considera que cal un canvi de model per a les taxes comercials, tenint en compte diversos paràmetres. D'entrada, el grup creu que s'ha de bonificar els comerciants que reciclen els residus que produeixen.
7: Si un comerciant recicla, pot arribar a tenir bonificacions a la tarifa de residus entre un 20 i un 40%. Això ho podem regular en funció dels usos del contenidor gris. Si fa menys d'un 52 usos a l'any, podríem reduir la tarifa a un 20%, una bonificació un 20%. I si es fan usos del contenidor orgànic, més de dos a la setmana, podríem arribar a una bonificació d'un 40%.
6: Mereixen especial atenció els establiments del sector alimentari i també la superfície de cada negoci a l'hora d'aplicar les tarifes.
7: Fleques, forns de pa, supermercats, sobretot per orientar-ho a evitar el malbaratament alimentari. A aquests establiments volem proposar que tot aquell excedent d'aliment que tinguin, mitjançant l'Ajuntament i el tercer sector del Vendrell, es pugui reaprofitar aquest menjar per persones que ho necessitin. A l'hora de tarifar, el sistema que proposem nosaltres és, primer, que en tingui en compte la superfície del local comercial, de l'establiment. Penseu que ara per ara un establiment de 50 metres quadrats respecte d'un de 51 paga un el doble respecte a l'altre. Nosaltres el que proposem és que siguin trams de superfície de com a màxim 25 metres quadrats.
6: La proposta del partit passa per ajustar les taxes al temps d'obertura de cada establiment.
7: Creiem que aquest comerç de temporada, que el veiem ubicat principalment a la franja marítima de Coma-ruga, Francàs i Sant Salvador, han de pagar en funció dels seus mesos d'obertura. Entenem que un establiment que no està obert 10 mesos l'any se li ha de prorratejar la taxa de residus.
6: Unitat Vendrellenca proposa finalment que si hi ha obres que afecten un carrer comercial durant un llarg període, la taxa de residus s'apliqui en funció de la durada d'aquests treballs.
1: Continuem endavant amb l'actualitat, el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada de divendres 25 de setembre. Hem de parlar del judici per l'assassinat de la veïna de Calafell a mans de la seva exparella, que ha començat aquest dijous amb el testimoni dels Mossos d'Esquadra, dos dels fills majors d'edat de la víctima i de dues veïnes. Els agents de la policia han confirmat en la seva declaració que l'home va confessar haver matat la dona, mentre que els fills han insistit en la mala relació que tenia la mare amb l'acusat, motiu pel qual ella volia posar fi a la relació.
8: En la primera sessió del judici han declarat els agents dels Mossos d'Esquadra, a qui l'acusat va confessar el crim quan els va trobar en un control a l'autopista AP7 a Constantí. Els agents han explicat que l'home va indicar que duia el cadàver al maleter i que no va posar cap resistència en el moment de la detenció. També han declarat els agents que van inspeccionar el domicili on havia viscut la víctima i van trobar una pedra a prop d'unes escales i restes de sang. D'altra banda, dues veïnes de la dona han explicat que la seva càmera de videovigilància va enregistrar l'acusat entrant el vehicle al garatge i carregant el maleter un objecte voluminós. Finalment, els dos fills majors d'edat de la víctima han relatat davant del jurat popular la mala relació que mantenia la seva mare i l'acusat. També han assegurat que ella havia rebut amenaces verbals i que volia posar fi a la relació. La filla menor ja havia declarat anteriorment en una prova preconstituïda. La Fiscalia demana per a l'acusat 22 anys de presó per assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentiu i de menyspreu de gènere. També sol·licita 7 anys de llibertat vigilada i que no es pugui acostar ni comunicar amb els familiars de la víctima durant 25 anys. L'acusació particular demana presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que concorren circumstàncies eximents i atenuants.
1: El cicle Gaudí de Cinema ha reprès l'activitat aquest dijous a l'Auditori del Tívoli després de l'aturada dels mesos d'estiu. Ho ha fet amb la projecció de la pel·lícula Tres Adioses d'Isabel Cuixet. El cicle va apropar les produccions catalanes a tot el territori, programant una desena de films cada any.
3: El cicle Gaudí és un projecte que impulsa l'Acadèmia de Cinema Català amb el suport de diferents administracions i entitats. Es tracta d'un programa que vol fer arribar les produccions de cinema catalanes a poblacions on no hi ha un accés fàcil a l'oferta en pantalla gran o hi ha una absència de programació catalana en les sales més properes. El Vendrell es va adherir a la iniciativa l'any 2022.
9: Amb una intenció molt clara i una finalitat també molt clara, que era dinamitzar el centre del Vendrell, i també hi havia un altre compromís, que és doncs que la gent que viu al centre, la gent que viu també doncs altres barris del Vendrell, tingui l'oportunitat doncs de passejar pel centre del Vendrell, de venir aquí al cinema, de veure pel·lícules molt interessants que no formen part de les cartelleres ordinàries, no?
3: Amb una periodicitat d'una pel·lícula per mes, el cicle permet que els ciutadans de la vila i diferents col·lectius puguin gaudir d'una oferta de cinema de qualitat que s'incorpora com una opció d'oci més. Entre els que s'han acostat aquest dijous a l'Auditori del Tívoli hi havia les integrants del grup Mai Sols, format per dones del municipi que busquen opcions de lleure.
10: Que ens dediquem doncs, a passar el temps lliure, que tenim molt, doncs, a sortir al cinema, a anar a fer berenars, a anar a fer dinars, a caminar, a fer alguna excursió, i doncs demanem a la gent que se senti sola, que es vulgui agrupar amb nosaltres. És un grup sense lucre, i dona l'oportunitat de venir a un preu molt assequible i molt bé. Nosaltres també anem al cinema el dia dels dimarts, que és per jubilats, que ens costa 2 euros, i anem cada setmana a veure pel·lícules d'estreno. I estem molt contentes. I les noies del grup, doncs n'hi ha moltes que, des que venen al grup, han canviat molt.
3: Al Vendrell, el cicle continuarà el dijous 22 d'octubre amb una sessió que tindrà un caràcter especial.
9: Tindrem una pel·lícula molt interessant, que és Balandrau, i potser tindrem la sort de que vindrà el seu director, el Fernando Trullols, aquí a l'Auditori del Tívoli, per tal de poder-nos parlar una miqueta.
3: Actualment, el cicle Gaudí arriba ja a 130 poblacions de Catalunya. Al Baix Penedès formen part del projecte, a més del Vendrell, els municipis de Santa Oliva, Bellvei, Bonastre, la Bisbal del Penedès i Llorenç.
1: Ja es pot trobar el punt de llibre commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Seran editat 80.000 exemplars que es distribuiran a 400 biblioteques públiques d'arreu de Catalunya. La peça evoca la infantesa del mestre, el Vendrell.
6: La Biblioteca del Vendrell acaba de publicar el punt de llibre commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Aquest és l'11è any que s'edita aquest punt de llibre dedicat al mestre, que serà repartit a totes les biblioteques públiques del sistema de lectura de Catalunya. El tiratge d'enguany és de 80.000 exemplars. El punt incorpora una frase significativa de Pau Casals. Durant els meus viatges per l'estranger, mai no m'ha abandonat l'infant del Vendrell. Acompanyada d'una imatge de la infantesa del mestre. La Biblioteca Pública Terra Baixa i l'Ajuntament del Vendrell, la Fundació Pau Casals, la Casa Nadiua de Pau Casals i l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell han treballat conjuntament per fer possible aquesta edició que arribarà a 400 biblioteques públiques catalanes.
1: no marxem de la biblioteca. L'Hora del Conte, per a nadons, ha omplert aquest dijous la sala infantil de la Biblioteca Terra Baixa. Marta Catalana, acompanyada del seu acordió, ha explicat a infants de 0 a 3 anys i als seus familiars històries d'un veïnat a cau d'orella.
6: Una trentena de nens i nens

0: Club de Famílies Lectores de la Biblioteca Vendrellenca.
1: La versió de l'himne revolucionari La Campana, enregistrada per l'alumnat de l'Institut Baix Penedès ara fa un parell d'anys, ressona des de fa setmanes al Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. Es tracta d'una cançó escrita per Abdo Terradas, escollit primer alcalde republicà de Figueres el 1842, on hi condensava bona part del seu ideari polític. Una peça entonada amb múltiples revoltes i alçaments populars i que s'havia anat perdent en el temps fins que l'elenc del batxillerat escènic del centre la va recuperar dins de l'obra de teatre Lo Rei Mico Mico.
2: Escollit alcalde de Figueres el 1842, Abdo Terradas no va poder prendre possessió del càrrec per la seva negativa a jurar lleialtat a la regència del general Espartero. Exiliat a Perpinyà, redactà el conegut com a Pla de la Revolució, un programa republicà que es popularitza gràcies a La Campana, una cançó que recollia el seu ideari progressista i catalanista.
3: S'ha arribat el dia que el poble d'Armonia fugi un diàs, el poble Montserrat.
2: Una peça que esdevingué un autèntic referent per als desafectes a la monarquia i que portaria fins i tot a la presó a molts dels que la cantaven. Amb el temps, però, la seva popularitat s'aniria esllandint fins a la recuperació, ara fa un parell de cursos, de l'alumnat de batxillerat escènic de l'Institut Baix Penedès, que la inclouria dins de la representació de l'obra Lo Rei Mico Mico, també escrita per Terradas i escenificada a finals del curs passat. Una gravació harmonitzada per Albert Recasens i que ara sona a la sala del Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc dedicada al segle XIX. Una bona manera, doncs, per poder recuperar versos amb més de 180 anys d'història i que alguns reivindiquen avui en dia de plena actualitat.
1: El sindicat CGT Ensenyament ha denunciat que el Departament d'Educació no està cobrint amb professorat substitut les hores lectives de les seves delegades sindicals, la qual cosa, afegeixen, acaba afectant les classes dels centres on això passa, que són una trentena a Catalunya. Segons la CGT, al Baix Penedès, la situació afecta 4 grups de quart d'ESO de l'Institut Baix Penedès del Vendrell i 3 grups del cicle superior de l'Escola Teresa Godés de la Juncosa del Montmell. El sindicat, a més, afirma que altres sindicats també disposen de substitucions corresponents, amb la qual cosa creuen que és una decisió específica del departament respecte a les delegades de la CGT. La colla sardanista de la Lira Vendrellenca que impulsa aquest dissabte 26 de setembre un taller de sardanes satàniques que es farà a 5:45 de la tarda a la Rambla. Aquesta és una modalitat de sardanes que també es coneix amb el nom de sardanes de persiana, ja que totes les parts del cos es poden moure més i que ja existia al segle XIX. Després del taller hi haurà una ballada satànica a càrrec de la Cobla Reu Jove, que començarà també a les 7 i a la Rambla. En cas de mal temps, la jornada es traslladaria a la Sala Pau Casals de la Lira.
4: Els esports en Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Avui és divendres i, per tant, toca fer la prèvia esportiva al cap de setmana. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell rep l'Sporting Alcoi Airum aquest dissabte a 7:45 del vespre al Quim Tomàs. Els jugadors de Toni Porta debuten a l'hoquei Lliga Plata Sud amb l'objectiu de començar amb bon peu, ja que s'enfronten a un dels equips que teòricament lluitaran per no baixar. Com va succeir l'any passat, la visita del conjunt a l'Alacantí permetrà el retorn de vells coneguts com l'entrenador Pere Canyelles i el seu ajudant Marc Canyelles, així com dels germans Martí i Cels Portela sobre la pista. Porta, això sí, tindrà el dubte de Pere Orpí, que arrossega unes molèsties per un cop en l'últim entrenament. El partit es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Televisió Vendrell a partir d'un 7:45 del vespre, moment on arrencarà la prèvia amb la narració de Jordi Graell i els comentaris de Xavi Ferrer. Escoltava el míster Toni Porta.
6: El primer partit de Lliga sempre és complicat perquè són partits difícils de gestionar i l'Sporting és un equip que l'any passat va competir molt bé tot arreu. La veritat és que a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, treballen molt i serà un partit molt complicat, que hem d'estar molt intensos, que hem d'estar molt bé, perquè si volem guanyar en aquesta lliga, qualsevol partit hem de sortir al 100% o al 120%, perquè si no serà molt difícil competir bé. Però bé, amb ganes d'il·lusió, crec que l'equip està preparat i intentarem que els 3 punts queden a casa.
5: En futbol, el Club d'Esports Vendrell masculí visita el camp del Sant Jaume aquest dissabte a les 5 de la tarda. Després de debutar en victòria contra l'Alcover, ara el jugador d'Àlex Sukhoviev busca la primera victòria a domicili en el primer derbi comarcal de la temporada. Davant tindran un equip que també va golejar la primera jornada i, per tant, els roig i negres són conscients que hauran de millorar el seu joc si volen endur-se els 3 punts. Escoltem el míster Àlex Sokoviev.

0: Nos espera partido difícil, ya sabemos que tienen muy buen equipo, han fichado buenos jugadores, tienen un buen equipo, juegan en casa, primera jornada han ganado. Bueno, es un equipo que estará arriba seguro, luchando por ascenso, ya tenemos claro y nos toca, bueno, tenemos que ir ahí y hacer mejor partido de que podemos hacer en este en esta etapa y a ver qué tal.
1: En bàsquet, l'Aia Vendrell masculí visita la pista del Terrona Bàsquet aquest diumenge a 7:45 del vespre. Els jugadors d'Ignasi Morales debuten a la Lliga, a la pista un recent ascendit, però que s'ha reforçat a consciència per intentar consolidar-se la categoria. A més, està dirigit per l'extècnic taronja Manel Espallargas, que coneix bona part de la plantilla vendrellenca, mentre que Morales tindrà algunes baixes que faran igualar les forces. L'escoltarà el míster Ignasi Morales.
2: És un partit realment perillós, perquè, bé, això que deies, és un equip que acaba de pujar de categoria, que s'ha reforçat. El Manel coneix perfectament l'equip i coneix perfectament també la categoria, per tant, sap amb quines armes, amb quines estratègies pot jugar. Però bé, nosaltres intentarem portar el partit al bàsquet que ens interessa a nosaltres, intentarem doncs, fer un bon joc, controlar les coses que nosaltres fem molt bé i doncs, bé, intentar que l'equip surti endollat. És el primer partit de Lliga, per tant, creiem que tothom estarà motivat i que tothom tindrà ganes de començar amb bon peu aquesta Lliga i és clau doncs, no relaxar-se, no pensar-se que és un equip que puja de sota i que pel simple fet de pujar de sota doncs el guanyarem així de manera fàcil, sinó que bé, guanyarem els partits que treballem, que l'equip jugui com ha de jugar i tenint els jugadors doncs, implicats tant en atac com en defensa.
1: Pel que fa a l'Aia Vendrell femení, les jugadores de José Antonio Ramírez visita la pista del Cornellà aquest dissabte a 3:45 de la tarda. Les taronges volen començar amb victòria contra un equip que l'any passat va estar lluitant pel descens, tot i que en canviar de grup podria mostrar-se més competitiu. Escoltar el míster José Antonio Ramírez.
3: Primer partit de temporada tenen la incògnita aquesta de que no saps quins reforços han pogut fer, si han fet incorporacions o tenen baixes respecte a l'any passat. I, bueno, és una miqueta el començar la temporada sense tenir referències clares i definides. Bueno, anirem allà, mirarem de treure el partit en totes les circumstàncies que arrosseguem nosaltres de jugadores i començar la Lliga i ja tenim moltes ganes.
1: En handbol, el Vendrell Resa Tècnic rep la Sanya Montcada C aquest dissabte a 8:45 del vespre al pavelló de Comarruga. Els jugadors de Xivi Fernández s'enfronten a un equip que l'any passat va estar lluitant per l'ascens i amb el qual van protagonitzar dos enfrontaments igualats, així que s'espera que de nou sigui un rival potent per intentar estar a la part alta. Escoltar el míster Xivi Fernández.
4: Amb aquests equips que tenen fer bé, solen pujar de categoria perquè són gent jove o molt veteranos que ja ho deixen. No sabem què ens trobarem aquest any. Però l'any passat, si agafem la referència de l'any passat, sí que van ser dos partits, es veu que molt, molt igualats. I ja veurem, mira, si és un partit igualat, ja veurem en quin nivell estem. I esperem guanyar i aconseguir els dos primers punts.
1: Pel que fa al Vendrell Evolution Time, les jugadores de Juan P. Fernández visita la pista al Ràpid Cornellà aquest diumenge a 12:00 PM. Les vendrellenques afronten un repte complicat d'entrada, ja que s'enfronten un equip recent descendit, però les bones sensacions a l'últim amistós contra un equip de categoria superior com el Rivas Atlètic permeten somiar en intentar donar la sorpresa. Escoltar el míster Juan P. Fernández.
5: Sí que sabem de què han baixat aquest any, però tampoc no sabem pues, en quines jugadores comptaran ni res, perquè cada any pot ser molt diferent, no? Si marxen jugadores o incorporen noves, pot ser un equip totalment diferent, o sigui que no sabem.
1: Finalment, en futbol sala, el Portes Moreno Vendrell rep l'Atlètic Callà aquest diumenge a 8:00 PM com a Ruga. Els jugadors de Miquel Malo afronten un duel d'exigència per començar contra un equip que sempre posa les coses complicades. A més, els vendrellencs compten amb algunes baixes i el fet de no poder jugar al pavelló municipal els obligarà a fer un sobreesforç per aconseguir la victòria. Escoltar el míster Miquel Malo.
6: L'Atlètic Callà és un equip contra el que hem jugat tots els temps que hem estat a primera. És un equip que sempre hem de ficar les coses molt difícils. De fet, si no m'equivoco, només el van guanyar l'any passat al partit de tornada aquí a casa. És un equip molt intens, un equip amb molta feina, molta lluita, i que sabem que segur que ens ficarà les coses complicades. A més, a nosaltres també, dintre del que cap, ens agrada jugar al municipal perquè ens entrenem habitualment i perquè tenim la sensació, sobretot l'any passat quan tenim aquesta sensació, que és una pista on ens fem forts i pues, ja comencem. No podem jugar al municipal el primer partit, la qual cosa també és una miqueta un d'alta baix, però bé, al final, pues, si acabem jugant diumenge, que com s'acaba solventant el tema horari, perquè estem amb diverses baixes i pues, intentarem per arrencar ja a veure si podem canviar horari o mirar alguna cosa. Si acabem jugant diumenge, doncs això, intentar, anirem a Mercedinín, que seran 9 o 10, intentar competir al màxim i començar la lliga de la millor manera possible, però també sabem que al final no és més que un partit i que en quedaran molts altres i que tampoc no, ni guanyar implicarà res, ni perdre implicarà res, però sí que, bueno, com dia abans, doncs sempre és millor guanyar que perdre i ojalà pugui ser així.
1: Així doncs, els únics que quedaran per arrencar són el tancat, el Club d'Esports Vendrell Femení i l'Escola de Futbol Base del Vendrell, que arrencaran la setmana vinent.
7: El temps amb Marc Rodero.
8: I arriba l'hora de parlar del temps d'aquest primer cap de setmana de setembre, primer cap de setmana de tardor, volíem dir, que el que no ens porta és a buscar bolets, perquè no n'hi ha. Però, en tot cas, sovintegen moltes altres activitats a l'aire lliure que caldrà veure com es poden desenvolupar. Marc Rodero, bona tarda.
9: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
8: No hi ha humitat, no hi ha pluges, no tenim bolets, eh?
9: No, exacte. Al bosc, no. No cal que l'anem a buscar perquè no n'hi ha, però sí que sembla que les coses podrien canviar una miqueta a partir de diumenge. Evidentment no a tot arreu, però sí que trenquem aquesta estabilitat, trenquem aquest panorama anticiclònic de no passar res i sembla que ja que a partir de diumenge hi haurà una miqueta més de moviment. Per tant, tindrem un cap de setmana per tots els gustos. Dissabte encara, amb un temps marcat per l'estabilitat, el sol serà l'únic protagonista, sempre amb el permís d'algun nuvolet despistat, poca cosa en conjunt, i demà la temperatura tocaria sostre. Nosaltres no notarem gaire aquest tocar sostre perquè no serà la zona on més pujaran aquestes temperatures, però sí que ho podria fer una miqueta més cap a les àrees interior, a les zones tradicionalment més càlides del país. Serà diumenge quan ja notarem més variabilitat. Els núvols seran presents, núvols alts per ponent, núvols baixos que poden ser tossuts a la mateixa línia de la costa, lògicament amb estones de sol també, però sí que ja notarem que diumenge la cosa canvia i ja té tendència, doncs, a fer-se una miqueta més variable, que no inestable, fins i tot amb alguna gota cap a la zona de la Vall d'Aran, cap a l'àrea més atlàntica del país. Les temperatures podrien recular una miqueta, i de fet aquest serà el símptoma d'inici de la setmana vinent, eh? Amb un retrocés en les temperatures, veurem si les acabem normalitzant, i caldrà veure també l'abast final d'aquest aire fred que ens arriba, si ens portarà pluja o no, però de moment sí que és cert que a partir de diumenge ja començarem a notar un canvi de tendència. Baixarà la temperatura i hi haurà una miqueta més de variabilitat.
8: S'acosta el mes d'octubre i s'acosta la Fira de Santa Teresa. I, per tant, aquests canvis de temps sempre...
9: Bé, això és una altra cosa que també parlàvem l'altre dia, no? I per la Fira ho teníem fàcil antes, com dius moltes vegades tu. Teníem fàcil això perquè sempre encertàvem, per la Fira sempre plovia, no? L'any passat em sembla que no ho va fer. Per tant, doncs, hi ha totes aquestes coses que normalment passaven en aquestes èpoques, doncs cal adaptar-les perquè perdem aquesta tradicionalitat, per dir-ho d'alguna manera. Veurem què passa. Ja no ens atrevim a aventurar absolutament res.
8: Doncs el que dèiem, esperarem que plogui diumenge o dilluns i a partir d'aquí diuen 20 dies i anar a buscar bolets. Marc, bon cap de setmana.
9: Bon cap de setmana.
8: Doncs així acabem nosaltres aquest informatiu, l'informatiu de Ràdio El Vendrell d'aquesta jornada de divendres, que serveix per mantenir-vos al dia d'allò que és actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca. Ara, l'actualitat la podeu continuar copsant a través de xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a la nostra pàgina web. I aquestes i altres notícies amb imatges a la web i a les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: I cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts coneguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
9: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
11: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
10: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
12: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
10: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
13: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
10: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
9: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
3: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
14: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. Ho ha Lleida Ràdio, Judit Castellà.
15: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
15: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana, declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar la ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: Las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instan l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
19: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I encara en clau social hem de passar per la l'Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
20: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
21: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
20: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
7: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que celebra el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El nou FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translok Osona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translok Osona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
3: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
3: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
2: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
8: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
2: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
10: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
26: ¿Por qué te han echado la bola negra?
27: ¿Qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
3: Miquel Bernadó i guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
0: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
30: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena Indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
31: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. S'ha reservat la plaça dels americanos, com a tal, per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
30: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netbrenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, que l'empresària Elena Guardans-Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixes obre la jornada a segona divisió.
32: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tiliví amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Gil i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
9: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
4: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
11: I demà el centre d'esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:45 de la tarda. A la primera federació demà partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
13: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
12: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
11: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boian al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonseda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes, el ser de saber, els noms dels planetes, el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper embaladit. Adeu.
7: Adeu, embaladit.
4: Vols que la teva escola participi a l'embaladit? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada a segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cuet de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin, no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de 2 espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: És un grup de treball que
2: aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, Avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per a fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
19: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instan l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
19: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
20: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant sí o sí aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
19: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rexcatering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
21: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rexcatering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
22: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
21: El servei de Rexcatering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:45. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa

0: ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
1: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
2: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
3: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
4: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
3: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
5: La Veu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració aquest 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la DO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
6: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
5: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
7: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
2: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
8: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
9: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
8: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I és moment per la cultura.
10: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
14: ¿Por qué te han echado la bola negra?
15: ¿Qué te han dicho?
16: Que soy homosexual.
17: ¿Y lo eres?
2: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
18: Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment.

0: seguiment, que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Elena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: Acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
0: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
1: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
2: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que ve de la categoria A Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el Centre d'Esports Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blau.
5: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant, i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boián, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instant a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
3: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. A hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Hoquei patins a Ràdio i Televisió El Vendrell aquest dissabte a 7:45 del vespre en directe des del pavelló Quinto Mas, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum, amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des d'1:15 del vespre a Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Hoquei Patins a Ràdio i Televisió al Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 7:45 del vespre. A Ràdio i Televisió al Vendrell. Us hi esperem. Escoltes Ràdio al Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: quédate conmigo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: my love.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de divendres, dia 25 de setembre de 2026, i som els de sempre d'una banda, la Marga Marquet de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, i d'altra banda, davant dels micròfons, qui us parla, i amb molt de gust que editat i presentarà aquest informatiu, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'una jornada marcada per l'estabilitat i la bonança meteorològica que sembla de continuar així el cap de setmana. En parlem, com sempre, a la recta final amb en Marc Rodero abans, però disposem d'un minut per a fer repàs en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Els grups municipals de Primer El Vendrell i Fem Vendrell han denunciat que l'empresa concessionària de la Zona Blava, Parvent, ha estat explotant aquest estiu 82 places més de les autoritzades com a Zona Blava a Sant Salvador i com a Ruga. D'aquest fet en parlem avui només obrir l'informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar d'Unitat Vendrellenca, que proposa un nou model per les taxes comercials, en especialment les vinculades a la recollida selectiva de residus. També parlarem del judici per l'assassinat de la veïna de Calafell a mans de la seva exparella, que ha començat aquest dijous amb el testimoni dels Mossos d'Esquadra. També tindrem temps per parlar d'altres notes que ens porten a l'actualitat del cicle Gaudí de cinema, que ha reprès l'activitat aquest dijous a l'auditori del Tívoli. També tot a punt per trobar el punt de llibre commemoratiu del 150 aniversari del naixement de Pau Casals a la biblioteca. L'hora del compte per a nadons també serà en aquest informatiu, així com l'Institut Baix Penedès i la versió de l'himne revolucionari La Campana. Anem a pams, comencem informatiu, ho fem parlant dels grups municipals de Primer El Vendrell i Fem Vendrell, que han denunciat que l'empresa concessionària de la Zona Blava, Parvent, ha estat explotant aquest estiu 82 places més de les autoritzades com a Zona Blava a Sant Salvador i Coma-ruga. Així consta en un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament del passat 23 de juliol. Els dos grups demanaran explicacions al ple de dilluns sobre aquest fet i sobre com es va trigar sis setmanes a comunicar a l'empresa que havia d'eliminar aquestes places.
3: L'Ajuntament del Vendrell va autoritzar a principis d'aquest any que Parvent ampliés la Zona Blava a Sant Salvador i Coma-ruga amb 144 noves places que havien de servir per compensar les que s'havien perdut en diferents carrers els últims anys. Les places van entrar en funcionament el passat 1 de juny, però un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament del 23 de juliol va constatar que se n'estaven explotant 82 més de les autoritzades inicialment. L'alcalde del Vendrell va signar un decret el passat 8 de setembre comunicant a Parvent que calia eliminar aquestes places de Zona Blava. Aquest decret és el que ha permès que Primer El Vendrell i Fem Vendrell coneguessin els fets.
4: Hem trobat que un decret d'alcaldia del passat 8 de setembre, on l'alcalde, arrels d'uns informes negatius de l'inici d'aquesta explotació per part de l'empresa Parvent i arrel d'uns informes de serveis jurídics, doncs decretava que l'empresa havia fet una conducta il·lícita. Això són paraules que figuren al decret d'alcaldia arrel dels informes de serveis jurídics i que s'havien establert que els donaven per metres lineals l'equivalent a 144 places i s'estaven utilitzant 82 places més d'aquelles que se'ls havien otorgat.
3: Els dos grups qualifiquen els fets de molt greus i recorden que al Consell d'Administració de Parvent hi ha tres regidors de l'equip de govern, Núria Rovira, Baltasar Santos i Alfons Herrera, ja que l'Ajuntament té una participació d'un terç a l'empresa. Per això han presentat una proposta de resolució per al ple del dilluns, a la qual demanen la dimissió dels tres representants per la seva manca d'actuació a l'hora de controlar l'empresa. També demanen reprovar l'alcalde per no haver actuat de manera immediata.
4: Aquest informe de serveis jurídics data del 23 de juliol i no hi ha cap mena d'actuació fins al 8 de setembre. O sigui, passen més de 6 setmanes des de que ja el servei jurídic qualifica l'actuació de conducta il·lícita fins que l'alcalde actua i demana a l'empresa que de moment esborrin aquestes 82 places que s'estan fent de forma il·lícita.
3: Aquesta demora, afegeixen, acabarà provocant que l'empresa hagi explotat les places no autoritzades durant tot l'estiu, ja que el període de funcionament de la Zona Blava finalitza el 30 de setembre.
5: No sabem quines places són les que no havien d'estar. Tot això ho hem demanat i ho demanem amb la moció també, que ens informin d'aquesta informació. Clar, això també comporta un greu problema, perquè a més de que Parvent s'ha beneficiat, ara l'Ajuntament ha de reclamar els diners, però aquests diners no són pròpiament de l'Ajuntament. Aquests diners són de les persones que aquest estiu han estat pagant de més.
3: Des del govern local confirmen aquests fets, però recorden que ha estat el mateix Ajuntament el que va detectar la situació a través d'una inspecció.
2: Tota aquesta informació surt justament perquè l'Ajuntament fa la inspecció. De resultat d'aquesta inspecció hi ha un informe dels tècnics i hi ha un decret d'alcaldia. Vull dir que aquí no hi ha ningú que hagi descobert i hagi dit, oh, pues sí, no, la pròpia tasca inspectora a l'Ajuntament ho detecta, es revisa i s'actua en conseqüència.
3: Segons Martínez, l'empresa concessionària ha presentat un recurs en el qual alega que a principis d'estiu no podia explotar algunes de les places de zona blava autoritzades a Coma-ruga perquè hi havia les obres del riuet. Per això van pintar places en llocs on no tenien permís, afegint que servien per compensar també les que no es van poder usar durant unes setmanes a la Rambla per les obres de davant de l'antiga biblioteca.
2: És cert que, per altra banda, el concessionari doncs, reclama o diu que sí, però perquè m'heu tret, o sigui, em vau compensar, però al final, entre les obres de la Rambla i les obres del propi passeig, doncs, també al final la compensació va quedar menys. L'Ajuntament actua com correspon, inspecció, i l'Ajuntament el que ha dit és, escolta, doncs vist que s'han pintat més, doncs retira aquestes places de més.
3: Per ara, des de l'Ajuntament apunten que no els consta que l'empresa hagi repintat les places causat de manera il·lícita. Per la seva banda, els dos partits de l'oposició volen saber si s'han comunicat els fets a l'oficina antifrau, tal com demanaven els serveis jurídics.
1: Unitat Vendrellenca proposa un nou model per les taxes comercials, en especial les vinculades a la recollida selectiva de residus. El grup creu que cal tenir en compte la superfície de cada establiment, el tipus de residus que genera i el temps que roman és obert, que en molts casos a les platges es limita a la temporada d'estiu.
6: Unitat Vendrellenca considera que cal un canvi de model per a les taxes comercials, tenint en compte diversos paràmetres. D'entrada, el grup creu que s'ha de bonificar els comerciants que reciclen els residus que produeixen.
7: Si un comerciant recicla, pot arribar a tenir bonificacions a la tarifa de residus entre un 20 i un 40%. Això ho podem regular en funció dels usos del contenidor gris. Si fa menys d'un 52 usos a l'any, podríem reduir la tarifa a un 20%, una bonificació un 20%. I si es fan usos del contenidor orgànic, més de dos a la setmana, podríem arribar a una bonificació d'un 40%.
6: Mereixen especial atenció als establiments del sector alimentari i també la superfície de cada negoci a l'hora d'aplicar les tarifes.
7: Fleques, forns de pa, supermercats, sobretot per orientar-ho a evitar el malbaratament alimentari. A aquests establiments volem proposar que tot aquell excedent d'aliment que tinguin, mitjançant l'Ajuntament i el tercer sector del Vendrell, es pugui reaprofitar aquest menjar per persones que ho necessitin. A l'hora de tarifar, el sistema que proposem nosaltres és, primer, que en tingui en compte la superfície del local comercial, de l'establiment. Penseu que ara per ara un establiment de 50 metres quadrats respecte d'un de 51 paga un el doble respecte a l'altre. Nosaltres el que proposem és que siguin trams de superfície de com a màxim 25 metres quadrats.
6: La proposta del partit passa per ajustar les taxes al temps d'obertura de cada establiment.
7: Creiem que aquest comerç de temporada, que el veiem ubicat principalment a la franja marítima de Coma-ruga, Francàs i Sant Salvador, han de pagar en funció dels seus mesos d'obertura. Entenem que un establiment que no està obert 10 mesos l'any se li ha de prorratejar la taxa de residus.
6: Unitat Vendrellenca proposa finalment que si hi ha obres que afecten un carrer comercial durant un llarg període, la taxa de residus s'apliqui en funció de la durada d'aquests treballs.
1: Continuem endavant amb l'actualitat, el repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres 25 de setembre. Hem de parlar del judici per l'assassinat de la veïna de Calafell a mans de la seva exparella, que ha començat aquest dijous amb el testimoni dels Mossos d'Esquadra, dos dels fills majors d'edat de la víctima i de dues veïnes. Els agents de la policia han confirmat en la seva declaració que l'home va confessar haver matat la dona, mentre que els fills han insistit en la mala relació que tenia la mare amb l'acusat, motiu pel qual ella volia posar fi a la relació.
8: En la primera sessió del judici han declarat els agents dels Mossos d'Esquadra, a qui l'acusat va confessar el crim quan els va trobar en un control a l'autopista AP7 a Constantí. Els agents han explicat que l'home va indicar que duia el cadàver al maleter i que no va posar cap resistència en el moment de la detenció. També han declarat els agents que van inspeccionar el domicili on havia viscut la víctima i van trobar una pedra a prop d'unes escales i restes de sang. D'altra banda, dues veïnes de la dona han explicat que la seva càmera de videovigilància va enregistrar l'acusat entrant al vehicle al garatge i carregant al maleter un objecte voluminós. Finalment, els dos fills majors d'edat de la víctima han relatat davant del jurat popular la mala relació que mantenia la seva mare i l'acusat. També han assegurat que ella havia rebut amenaces verbals i que volia posar fi a la relació. La filla menor ja havia declarat anteriorment en una prova preconstituïda. La Fiscalia demana per a l'acusat 22 anys de presó per assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentiu i de menyspreu de gènere. També sol·licita 7 anys de llibertat vigilada i que no es pugui acostar ni comunicar amb els familiars de la víctima durant 25 anys. L'acusació particular demana presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que concorren circumstàncies eximents i atenuants.
1: El cicle Gaudí de Cinema ha reprès l'activitat aquest dijous a l'auditori del Tívoli després de l'aturada dels mesos d'estiu. Ho ha fet amb la projecció de la pel·lícula Tres Adioses d'Isabel Cuixet. El cicle va apropar les produccions catalanes a tot el territori, programant una desena de films cada any.
3: El cicle Gaudí és un projecte que impulsa l'Acadèmia de Cinema Català amb el suport de diferents administracions i entitats. Es tracta d'un programa que vol fer arribar les produccions de cinema catalanes a poblacions on no hi ha un accés fàcil a l'oferta en pantalla gran o hi ha una absència de programació catalana en les sales més properes. El Vendrell es va adherir a la iniciativa l'any 2022.
9: Amb una intenció molt clara i una finalitat també molt clara, que era dinamitzar el centre del Vendrell, i també hi havia un altre compromís, que és doncs que la gent que viu al centre, la gent que viu també doncs altres barris del Vendrell, tingui l'oportunitat doncs de passejar pel centre del Vendrell, de venir aquí al cinema, de veure pel·lícules molt interessants que no formen part de les cartelleres ordinàries, no?
3: Amb una periodicitat d'una pel·lícula per mes, el cicle permet que els ciutadans de la vila i diferents col·lectius puguin gaudir d'una oferta de cinema de qualitat que s'incorpora com una opció d'oci més. Entre els que s'han acostat aquest dijous a l'auditori del Tívoli hi havia les integrants del grup Mai Sols, format per dones del municipi que busquen opcions de lleure.
10: Que ens dediquem doncs, a passar el temps lliure, que tenim molt, doncs, a sortir al cinema, a anar a fer berenars, a anar a fer dinars, a caminar, a fer alguna excursió, i doncs demanem a la gent que se senti sola, que es vulgui agrupar amb nosaltres. És un grup sense lucre, i dona l'oportunitat de venir a un preu molt assequible i molt bé. Nosaltres també anem al cinema el dia dels dimarts, que és per jubilats, que ens costa 2 euros, i anem cada setmana a veure pel·lícules d'estreno. I estem molt contentes. I les noies del grup, doncs n'hi ha moltes que des de que venen al grup han canviat molt.
3: Al Vendrell, el cicle continuarà el dijous 22 d'octubre amb una sessió que tindrà un caràcter especial.
9: Tindrem una pel·lícula molt interessant, que és Balandrau, i potser tindrem la sort de que vindrà el seu director, el Fernando Trullols, aquí a l'auditori del Tívoli, per tal de poder-nos parlar una miqueta.
3: Actualment, el cicle Gaudí arriba ja a 130 poblacions de Catalunya. Al Baix Penedès formen part del projecte, a més del Vendrell, els municipis de Santa Oliva, Bellvei, Bonastre, la Bisbal del Penedès i Llorenç.
1: Ja es pot trobar el punt de llibre commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Seran editat 80.000 exemplars que es distribuiran a 400 biblioteques públiques d'arreu de Catalunya. La peça evoca la infantesa del mestre, el Vendrell.
6: La Biblioteca del Vendrell acaba de publicar el punt de llibre commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Aquest és l'11è any que s'edita aquest punt de llibre dedicat al mestre, que serà repartit a totes les biblioteques públiques del sistema de lectura de Catalunya. El tiratge d'enguany és de 80.000 exemplars. El punt incorpora una frase significativa de Pau Casals. Durant els meus viatges per l'estranger, mai no m'ha abandonat l'infant del Vendrell. Acompanyada d'una imatge de la infantesa del mestre. La Biblioteca Pública Terra Baixa i l'Ajuntament del Vendrell, la Fundació Pau Casals, la Casa Nadiua de Pau Casals i l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell han treballat conjuntament per fer possible aquesta edició que arribarà a 400 biblioteques públiques catalanes.
1: I no marxem de la biblioteca. L'Hora del Conte, per a nadons, ha omplert aquest dijous la sala infantil de la Biblioteca Terra Baixa. Marta Catalana, acompanyada del seu acordió, ha explicat a infants de 0 a 3 anys i als seus familiars històries d'un veïnat a cau d'orella.
6: Una trentena de nens i nenes, pares i mares i alguns avis han participat aquest dijous a l'Hora del Conte per a nadons de la Biblioteca Pública Terra Baixa. L'activitat, adreçada a infants de 0 a 3 anys, ha estat protagonitzada per Marta Catalán, acompanyada del seu acordió. La narradora ha presentat l'espectacle A cau d'orella, històries d'un veïnat, que ha connectat amb un públic intergeneracional i atent. La iniciativa de l'Hora del Conte per a nadons és part del projecte del Club de Famílies Lectores de la Biblioteca Vendrellenca.
1: La versió de l'himne revolucionari La Campana, enregistrada per l'alumnat de l'Institut Baix Penedès ara fa un parell d'anys, ressona des de fa setmanes al Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. Es tracta d'una cançó escrita per Abdu Terrades, escollit primer alcalde republicà de Figueres el 1842, on hi condensava bona part del seu ideari polític. Una peça entonada amb múltiples revoltes i alçaments populars i que s'havia anat perdent en el temps fins que l'elenc del batxillerat escènic del centre la va recuperar dins de l'obra de teatre Lo Rei Mico Mico.
11: Escollit alcalde de Figueres el 1842, Abdu Terrades no va poder prendre possessió del càrrec per la seva negativa a jurar lleialtat a la regència del general Espartero. Exiliat a Perpinyà, redactà el conegut com a Pla de la Revolució, un programa republicà que es popularitza gràcies a La Campana, una cançó que recollia el seu ideari progressista i catalanista.
12: S'arriba el dia que el poble d'Almoria fugiu tirats.
11: Una peça que esdevingué un autèntic referent per als desafectes a la monarquia i que portaria fins i tot a la presó a molts dels que la cantaven. Amb el temps, però, la seva popularitat s'aniria esllanguint fins a la recuperació, ara fa un parell de cursos, de l'alumnat de batxillerat escènic de l'Institut Baix Penedès, que la inclouria dins de la representació de l'obra Lo Rei Mico Mico, també escrita per Terrades i escenificada a finals del curs passat. Una gravació harmonitzada per Albert Requesens i que ara sona a la sala del Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc dedicada al segle XIX. Una bona manera, doncs, per poder recuperar versos amb més de 180 anys d'història i que alguns reivindiquen avui en dia de plena actualitat.
1: El sindicat CGT Ensenyament ha denunciat que el Departament d'Educació no està cobrint amb professorat substitut les hores lectives de les seves delegades sindicals, la qual cosa, afegeixen, acaba afectant les classes dels centres on això passa, que són una trentena a Catalunya. Segons la CGT, al Baix Penedès, la situació afecta 4 grups de quart d'ESO de l'Institut Baix Penedès del Vendrell i 3 grups del cicle superior de l'Escola Teresa Godés de la Juncosa del Montmell. El sindicat, a més, afirma que altres sindicats també disposen de substitucions corresponents, amb la qual cosa creuen que és una decisió específica del departament respecte a les delegades de la CGT. La colla sardanista de la Lira Vendrellenca que impulsa aquest dissabte 26 de setembre un taller de sardanes satàniques que es farà a 6:15 de la tarda a la Rambla. Aquesta és una modalitat de sardanes que també es coneix amb el nom de sardanes de persiana, ja que totes les parts del cos es poden moure més i que ja existia al segle XIX. Després del taller hi haurà una ballada satànica a càrrec de la Cobla Reu Jove, que començarà també a les 7 i a la Rambla. En cas de mal temps, la jornada es traslladaria a la Sala Pau Casals de la Lira.
0: Els esports en Jordi Graell.
13: Hola, bon dia. Avui és divendres i, per tant, toca fer la prèvia esportiva al cap de setmana. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell rep l'Sporting al Collerum aquest dissabte a 7:45 del vespre al Quim Tomàs. Els jugadors de Toni Porta debuten a l'Hockey Lliga Plata Sud amb l'objectiu de començar amb bon peu, ja que s'enfronten a un dels equips que teòricament lluitaran per no baixar. Com va succeir l'any passat, la visita del conjunt alacantí permetrà el retorn de vells coneguts com l'entrenador Pere Canyelles i el seu ajudant Marc Canyelles, així com dels germans Martí i Cels Portela sobre la pista. Porta, això sí, tindrà el dubte de Pere Orpí, que arrossega unes molèsties per un cop a l'últim entrenament. El partit es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Televisió al Vendrell a partir d'un 7:45 del vespre, moment on arrencarà la prèvia amb la narració de Jordi Graell i els comentaris de Xavi Ferrer. Escolteu, el míster Toni Porta.
14: El primer partit de Lliga sempre és complicat perquè són partits difícils de gestionar. Sporting és un equip que l'any passat va competir molt bé tot arreu. La veritat és que a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, treballen molt i serà un partit molt complicat, que hem d'estar molt intensos, que hem d'estar molt bé, perquè si volem guanyar en aquesta Lliga, qualsevol partit hem de sortir al 100% o al 120%, perquè si no serà molt difícil competir bé. Però bé, amb ganes d'il·lusió, crec que l'equip està preparat i intentarem que els 3 punts quedin a casa.
13: En futbol, el Club d'Esports Vendrell masculí visita el camp del Sant Jaume aquest dissabte a les 5 de la tarda. Després de debutar en victòria contra l'Alcover, ara el jugador d'Àlex Sukhoviev busca la primera victòria a domicili en el primer derbi comarcal de la temporada. Davant tindran un equip que també va golejar la primera jornada i, per tant, els roig i negres són conscients que hauran de millorar el seu joc si volen endur-se els 3 punts. Escoltem el míster Àlex Sukhoviev.
15: Nos espera partido difícil, ya sabemos que tienen muy buen equipo, han fichado buenos jugadores, tienen un buen equipo, juegan en casa, primera jornada han ganado. Bueno, es un equipo que estará arriba seguro, luchando por ascenso. Ya tenemos claro y nos toca, bueno, tenemos que ir ahí y hacer mejor partido de que podemos hacer en esta etapa y a ver qué tal.
13: En bàsquet, l'AE Vendrell masculí visita la pista del Terrona Bàsquet aquest diumenge a 7:45 del vespre. Els jugadors d'Ignasi Morales debuten a la Lliga a la pista un recent ascendit, però que s'ha reforçat a consciència per intentar consolidar-se la categoria. A més, està dirigit per l'extècnic taronja Manel Espallargas, que coneix bona part de la plantilla vendrellenca, mentre que Morales tindrà algunes baixes que faran igualar les forces. Escolteu el míster Ignasi Morales.
16: És un partit realment perillós, perquè, bé, això que deies, és un equip que acaba de pujar de categoria, que s'ha reforçat, el Manel coneix perfectament l'equip i coneix perfectament també la categoria, per tant, sap amb quines armes, amb quines estratègies pot jugar. Però bé, nosaltres intentarem portar el partit al bàsquet que ens interessa a nosaltres, intentarem, doncs, fer un bon joc, controlar les coses que nosaltres fem molt bé i, doncs bé, intentar que l'equip surti endollat. És el primer partit de Lliga, per tant, creiem que tothom estarà motivat i que tothom tindrà ganes de començar amb bon peu aquesta Lliga. I és clau, doncs, no relaxar-se, no pensar-se que és un equip que puja de sota i que pel simple fet de pujar de sota doncs el guanyarem així de manera fàcil, sinó que, bé, guanyarem els partits que treballem, que l'equip jugui com ha de jugar i tenir els jugadors doncs, implicats tant en atac com en defensa.
13: Pel que fa a l'AE Vendrell femení, les jugadores de José Antonio Ramírez visita la pista del Cornellà aquest dissabte a 3:45 de la tarda. Les taronges volen començar amb victòria contra un equip que l'any passat va estar lluitant pel descens, tot i que en canviar de grup podria mostrar-se més competitiu. Escoltem el míster José Antonio Ramírez.
17: Primer partit de temporada, tenen la incògnita aquesta de que no saps quins reforços han pogut fer, si han fet incorporacions o tenen baixes respecte a l'any passat. I, bueno, és una miqueta el començar la temporada sense tenir referències clares i definides. Bueno, anirem allà, mirarem de treure el partit en totes les circumstàncies que arrosseguem nosaltres de jugadores i començar la Lliga i ja tenim moltes ganes.
13: En vol, el Vendrell Resa Tècnic rep la Sanya Montcada C aquest dissabte a 8:45 del vespre al pavelló de Comarruga. Els jugadors de Xivi Fernández s'enfronten a un equip que l'any passat va estar lluitant per l'ascens i amb el qual van protagonitzar dos enfrontaments igualats, així que s'espera que de nou sigui un rival potent per intentar estar a la part alta. Escoltar el míster Xivi Fernández.
18: Amb aquests equips que tenen fer bé, solen pujar de categoria perquè són gent jove o molt veteranos que ja ho deixen. No sabem què ens trobarem aquest any. Però l'any passat, si agafem la referència de l'any passat, sí que van ser dos partits, es veu que molt, molt igualats. I ja veurem, mira, si és un partit igualat, ja veurem en quin nivell estem i esperem guanyar i aconseguir els dos primers punts.
13: Pel que fa al Vendrell Evolution Time, les jugadores de Juan P. Fernández visita la pista al Ràpid Cornellà aquest diumenge a les 12 del migdia. Les vendrellenques afronten un repte complicat d'entrada, ja que s'enfronten un equip recent descendit, però les bones sensacions a l'últim amistós contra un equip de categoria superior com el Ribas Atlètic permeten somiar en intentar donar la sorpresa. Escolta el míster Juan P. Fernández.
19: Sí que sabem de què han baixat aquest any, però tampoc no sabem pues, en quines jugadores comptaran ni res, perquè cada any pot ser molt diferent, no? Si marxen jugadores o incorporen noves, pot ser un equip totalment diferent, o sigui que no sabem.
13: Finalment, en futbol sala, el Portes Moreno Vendrell rep l'Atlètic Callà aquest diumenge a les 8 del vespre com a Ruga. Els jugadors de Miquel Mal afronten un duel d'exigència per començar contra un equip que sempre posa les coses complicades. A més, els vendrellencs compten amb algunes baixes i el fet de no poder jugar al pavelló municipal els obligarà a fer un sobreesforç per aconseguir la victòria. Escoltar el míster Miquel Malo.
20: L'Atlètic Callà és un equip contra el que hem jugat tots els temps que hem estat a primera. És un equip que sempre hem d'aplicar les coses molt difícils. De fet, si no m'equivoco, només el van guanyar l'any passat al partit de tornada aquí a casa. un equip molt intens, un equip amb molta feina, molta lluita, i que sabem que segur que ens ficarà les coses complicades. I a més, a nosaltres també, dintre del que cap, ens agrada jugar al municipal, perquè no entrenem habitualment i perquè tenim la sensació, sobretot l'any passat, quan tenim aquesta sensació, que és una pista on ens fem forts i pues, ja comencem. No podem jugar al municipal el primer partit, la qual cosa també és una miqueta un d'alta baix. Però bé, al final, pues, si acabem jugant diumenge, que com s'acaba solventant el tema horari, perquè estem en diverses baixes i pues, intentarem parlar en catxar, a veure si podem canviar horari o mirar alguna cosa. Si acabem jugant diumenge, pues, això, intentar, anirem amb els que tenim, que seran 9 o 10, intentar competir al màxim i començar la lliga de la millor manera possible. Però també sabem que al final no és més que un partit i que en quedaran molts altres i que tampoc no, ni guanyar implicarà res, ni perdre implicarà res, però sí que, bueno, com dia abans, pues sempre és millor guanyar que perdre i ojalà pugui ser així.
13: Així doncs, els únics que quedaran per arrencar són el Tancat, el Club d'Esports Vendrell Femení i l'Escola de Futbol Base del Vendrell, que arrencaran la setmana vinent.
4: El temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de parlar del temps d'aquest primer cap de setmana de setembre, primer cap de setmana de tardor, volíem dir, que el que no ens porta és a buscar bolets, perquè no n'hi ha. Però, en tot cas, sovintegen moltes altres activitats a l'aire lliure que caldrà veure com es poden desenvolupar. Marc Rodero, bona tarda.
21: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: No hi ha humitat, no hi ha pluges, no tenim bolets, eh?
21: No, exacte. Al bosc, no. No cal que l'anem a buscar perquè no n'hi ha. Però sí que sembla que les coses podrien canviar una miqueta a partir de diumenge. Evidentment, no a tot arreu, però sí que trenquem aquesta estabilitat, trenquem aquest panorama anticiclònic de no passar res i sembla que ja que a partir de diumenge hi haurà una miqueta més de moviment. Per tant, tindrem un cap de setmana per tots els gustos. Dissabte encara, amb un temps marcat per l'estabilitat, el sol serà l'únic protagonista, sempre amb el permís d'algun nuvolet despistat, poca cosa en conjunt, i demà la temperatura tocaria sostre. Nosaltres no notarem gaire aquest tocar sostre, perquè no serà la zona on més pujaran aquestes temperatures, però sí que ho podria fer una miqueta més cap a les àrees interior, a les zones tradicionalment més càlides del país. Serà diumenge quan ja notarem més variabilitat. Els núvols seran presents, núvols alts per ponent, núvols baixos que poden ser tossuts a la mateixa línia de la costa, lògicament amb estones de sol també, però sí que ja notarem que diumenge la cosa canvia i ja té tendència, doncs, a fer-se una miqueta més variable, que no inestable, fins i tot amb alguna gota cap a la zona de la Vall d'Aran, cap a l'àrea més atlàntica del país. Les temperatures podrien recular una miqueta. De fet, aquest serà el símptoma d'inici de la setmana vinent, eh? Amb un retrocés en les temperatures, veurem si les acabem normalitzant.
0: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
22: Hola, què tal? Salutacions. Benvinguts al Plaça Vella, a la tertúlia de política quinzenal de Ràdio Televisió del Vendrell. L'edició d'avui, la primera de la temporada, corresponent al divendres 25 de setembre de 2026. I, com sempre, amb algun d'aquells temes d'interès per al conjunt de la ciutadania. Avui, molt centrats en els aiguats que van caure a finals del mes d'agost i, sobretot, sobre les seves repercussions, principalment a la façana litoral del municipi. Estem prou preparats per a aquests episodis tempestuosos? Es poden prevenir, es poden mitigar d'alguna manera? De tot plegat en parlem de seguida amb una nodrida representació dels nostres grups municipals. Sense més dilacions, ens apoderem de la Plaça Vella.

0: Som-hi, doncs, iniciem aquesta nova edició del Plaça Vella, la primera, com dèiem, de la nova temporada, i com és d'obligar compliment, doncs primer de tot saludant els nostres convidats, com dèiem, d'aquest primer programa. Començarem d'esquerra a dreta, i en aquest cas, doncs, saludant primer de tot, doncs, el regidor i portaveu en aquest espai d'avui del Plaça Vella, del Partit Socialista de Catalunya, el Vendrell, el senyor Cristian Soriano. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Què tal, Lolo? Bona tarda.
0: Tot bé l'estiu, no?
1: Tot bé. Cul, com sempre, però ja tornada a la feina.
0: També s'acompanya, doncs, el portaveu, en aquest cas, el regidor del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular, també l'Ajuntament del Vendrell, el senyor Jero Marino. Senyor, també benvingut a una nova temporada.
2: Gràcies, bones tardes.
0: També bé l'estiu, eh?
2: Muy bien.
0: Fantàstic. A l'altra banda, doncs, de la taula, doncs, saludem també el portaveu, en aquest cas, de Som Poble Esquerra Republicana, el senyor Albert Rubia. Senyor Rubia, també moltíssimes gràcies per atendre la nostra invitació.
3: Gràcies per convidar-nos i, com sempre, encantat de poder estar aquí i poder debatre.
0: Bé l'estiu també, eh?
3: Molt bé, molt bé.
0: I acabem, doncs, amb el portaveu, en aquest cas, de primer Vendrell, el grup municipal de l'Ajuntament del Vendrell, senyor Lluís Navarrete. Senyor Navarrete, també moltíssimes gràcies per ser aquí.
4: Sí, gràcies per acompanyar-me.
0: I el mateix, eh? Acabem la ronda. Bon estiu.
4: Bueno, bon estiu, jo tinc un bon estiu, però jo crec que els vendrellencs, justament, aquest mig d'estiu hem tingut els problemes que segurament d'avui parlarem. Força tema.
0: Doncs d'això en parlarem. De seguida, doncs, encetem aquest debat, aquesta tertúlia, aquest canvi d'impressions, però, com sempre, primer de tot, posem-hi una miqueta de context.
5: Més de 140 litres per metre quadrat, amb registres que en alguns punts podrien haver superat els 200. Aquesta és la ingent quantitat d'aigua que va caure sobre el Vendrell la matinada del 21 al 22 d'agost. Una tempesta que va col·lapsar el municipi, especialment a les zones de les rieres i a la façana marítima. Més enllà de l'excepcionalitat de l'aiguat, els dies posteriors van servir per fer balanç de les afectacions i preguntar-se sobretot per l'adaptació de la vila als episodis de pluja torrencial que cada cop més es van repetint al litoral mediterrani. I més, després d'un estiu amb altes temperatures i un escalfament del mar que fa presagiar noves llevantades extremes. Des de l'Ajuntament es demanen canvis estructurals a la gestió de rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades. Mentre que alguns grups de l'oposició acusen l'Ajuntament d'inacció, i tot plegat en un context, diuen els experts, on s'estan normalitzant temperatures cada cop més extremes.
0: Perfecte, doncs seguirem aquesta primera intervenció. Podem fer, doncs, el mateix ordre de les salutacions, i a partir d'aquí, doncs, ja podem, doncs, obrir una mica més al debat, el que diem, aquest intercanvi de parers. I comencem pel senyor Zeno, que a més va tenir un paper actiu per les seves responsabilitats dins de l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell. Va ser una jornada, aquesta del 21 al 22 d'agost, aquesta matinada, la veritat és que bastant dura, bastant intensa.
1: Sí, segurament una nit que recordarem sempre a les persones que, sobretot els servidors públics, agents de la policia local, Protecció Civil, bombers, Mossos d'Esquadra, amb els que vam estar treballant durant tota la nit, però crec que al final, i aquest va ser el resum principal que vam fer, segurament l'èxit més important, la situació més important, era el fet de no haver de lamentar cap víctima física, cap víctima personal, perquè la veritat que la quantitat d'aigua amb el volum de les precipitacions i la intensitat de les mateixes també durant tant de temps, doncs es va crear un context molt perillós. Vam tenir l'aiguat del Vendrell, que va ser molt significatiu, també va passar a municipis costaners i limítrofes amb nosaltres, com Creixell, Torredembarra o Roda de Barà, on sí que vam haver de lamentar víctimes desgraciadament mortals, però crec que en aquest sentit, doncs, una de les màximes responsabilitats que nosaltres tenim com a administracions i com a càrrecs públics és preparar-nos pel que ve. Els efectes del canvi climàtic cada vegada són més nocius, cada vegada són més imprevisibles, i això crea un context on les administracions ens hem de començar a preparar per saber com som més resilients i sobretot com podem fer front a episodis com aquests, que, com deia, cada vegada repetiran més en el temps. Content i satisfet de que no tinguéssim danys personals, malauradament sí que vam tenir danys materials a través dels quals de l'Ajuntament i diferents canals sí que hem estat intervenint i de més, però crec que al final va ser una nit complicada, que ho vam passar força malament tots i totes plegats, però amb el record i amb la satisfacció també de que els serveis d'emergència van treballar com havien de treballar i amb la professionalitat que els caracteritza, i això va fer, doncs, que no haguessin de lamentar cap víctima mortal, que crec que és el més important.
0: Doncs de seguida en parlem també, doncs, sobre la preparació del municipi davant d'episodis que tot apunta, assenyalen els experts, doncs, que es poden anar repetint, i més, doncs, durant aquesta tardor amb l'escalfor de l'aigua del mar. Però bé, abans d'entrar una miqueta més al text, si els sembla bé, vostè, senyor Marín, també, com va viure aquella jornada?
2: Sí, bueno, aquella jornada, pues como todos la vivimos, ¿no? Con la tensión y con la incertidumbre de que perfectamente, que, o sea, digamos que no hubiera ningún, que no tuviéramos que lamentar ningún episodio trágico de verdad, ¿eh? Pero vamos, que yo, como comenta Cristian, y para tener un poco en contexto la situación, yo sí que diría que tenemos un problema con las inundaciones y no podemos limitarnos a sacar el agua cuando ya la tenemos dentro del Brisamar, en la zona del Brisamar, y creo que tenemos que actuar antes de que llegue, ¿no? Durante años se ha urbanizado ese agua que antes encontraba de forma natural su ubicación para acumularse, pero hoy tenemos ferrocarril, carreteras, zonas urbanizadas, y necesitamos adoptar nuestras infraestructuras que se adapten a la realidad existente, ¿no? Nosotros, yo creo que hay que proponer de manera formal y seria el desarrollo de los sectores 43, 44 y 45 que están pendientes de desarrollar en la zona de Comadreja. Son casi 14 hectáreas, 140.000 metros cuadrados, y el propio plan general exige prestar especial atención a la evacuación de pluviales y al drenaje en aquella zona. Proponemos priorizar su desarrollo y estudiar allí zonas de laminación y depósitos de retención que permiten almacenar temporalmente parte del agua. Esos desarrollos se tienen que hacer no desde la parte pública solamente, sino también tiene que haber una colaboración público-privada, ¿no? Tenemos que contar con los propietarios de la zona. Pero podemos, desde la administración pública, desde el gobierno del Ayuntamiento del Vendrell, podemos impulsar que esas soluciones se adopten.
0: Sí. Bé, estem parlant, no, de justament, doncs, d'aquesta edificació que hi ha hagut pràcticament tot el litoral català, en aquest cas, doncs, en zones inundables, que al final, doncs, tenen com a conseqüència episodis com el que s'han anat vivint aquests dies, i a més amb la greuja dels efectes del canvi climàtic. Vostès i el Rubià, doncs, també, especialment en la seva Navarrete, des de l'oposició també van parlar sobre, potser van posar, van assenyalar una manca de previsió. No sé si es pot realment mitigar els efectes, avançar-se, prevenir-los.
3: Bueno, com deia primer, no? Sort que no hi van haver víctimes, però sí que és veritat, no? que moltes cases i locals van quedar afectats. Llavors, les inundacions a les platges no és un problema que arriba ara, és un problema que ja ve històricament, no? Perquè aquella zona, recordem que eren uns aiguamolls, per tant, no podem dir que sigui un problema ara. Llavors, durant tots els governs anteriors, del Partit Socialista, Convergència i Unió, amb el PP conjuntament, doncs creiem, no?, que no s'ha fet cap mena de previsió. S'ha actuat a posteriori. No s'ha fet cap planificació, i també m'agradaria recalcar que el dia que va passar tots els aiguats, no sabem segurament hi haurà, si segurament hi haurà informes de la policia, dels ADF, no?, de totes les persones, tots els cossos de seguretat i que van actuar en aquell dia, no? Llavors ens agradaria, no?, que tots aquests informes servissin per explicar a la població de quin estat i què va passar aquell dia, per què va acabar tot com va acabar, no? Per què no es va prevenir abans, i per què ens sobta encara que no hi hagi cap mena de senyalització, per exemple, de zones clarament inundables des de sempre, que la gent que no coneix el territori, com el, no? quan venen a les platges del Vendrell, al Francàs, a Comarrull i a Sant Salvador, aparquen el seu cotxe, passen la nit allà i l'endemà es troben sense cotxe i ningú l'ha avisat, no? Després també hem vist, no?, com en aquell moment aquí la Generalitat va fallar en no activar l'alerta, no? En canvi, ara hem vist com sí que s'ha activat i pràcticament no va ploure. No passa res, però hem de ser previsors, no? Bueno, i de moment ho deixo aquí i després ja faré una sèrie de preguntes i a veure si em poden respondre.
0: Sí, de fet, ja hi ha una sèrie de preguntes que crec que estan sobretot adreçades sí. A la ciutat ciutadana, però abans, òbviament, acabem aquesta ronda d'intervencions amb el portaveu de Primer Vendrell, Lluís Navarrete, que, a més a més, vostès van convocar una roda de premsa pràcticament, pocs dies de posterior als fets d'aquesta matinada, el 21 o el 22 de... d'agost.
4: Jo crec que el primer important és que no va haver-hi danys personals, i ens hem de felicitar i lamentem que el que va passar a Roda de Barà, però quan parlem d'inundacions sembla que això és una cosa nova. Jo crec que fa molts anys que ja vam veure que les canoes circulaven per l'avinguda Virsamar i la gent anava en canoa de les inundacions que hi havia, i això no és de fa un any, ni de dos, ni de tres, ni de cinc, fa moltíssims anys. I què han fet els diversos governs? No res. Cap mena d'actuació. Cap prioritat amb les inundacions. Perquè les inundacions no les hem de centrar a l'avinguda Brisamar. Tenim inundacions a la plaça de les Palmeres. No una vegada. Diverses vegades durant l'any s'inunda aquella plaça. Hi ha una estació de bombeig que durant anys vam estar reclamant que es posés en marxa. No sabem si aquest dia van funcionar o no. Jo l'únic que sé és que al cap d'uns dies està plena de sorra fins a dalt. I allò era impossible que funcionés. Tenim la riera, el pas per les madrigueres, que quan baixa una mica, ja no que plogui, sinó una mica que tiri aigua la depuradora de Santa Oliva, no podes passar els cotxes. I això provoca que persones, que ciutadans de la nostra vila, quedin incomunicats i han de donar una volta de molts quilòmetres per anar a qualsevol lloc. I de tot això, el govern mai ha parlat. Mai ha estat una prioritat. Mai hi ha una prioritat amb els pressupostos, mai hi ha una prioritat política, i ara de cop i volta el que sí que vam veure és accions contradictòries per part de l'alcalde. El primer dia la culpa la tenia el tren i la Nacional 340. Jo vull recordar que la Nacional 340 és la Via Augusta, estava a l'època dels romans, per tant ja existia aquest camí, vale? Al cap de 3 dies les solucions era un dipòsit a l'avinguda Brisamar, a la plaça dels Enamorats, i avui ens hem llevat amb una altra sorpresa d'un canvi totalment diferent, d'un altre projecte que ja no sabem de què correspon. Arrel diu d'unes trobades que no sabem de què són en diferents organismes de l'Estat. El que nosaltres, jo, almenys el nostre grup, i crec que la resta de grups, hem tingut és una manca completa d'informació del que va passar aquell dia. No es va convocar una junta de portaveus per explicar. No ens van convidar, quan va venir el conseller, per saber què és el que estava passant. I arrel d'això hem tingut que provocar i posar una moció per ple de creus de proper dilluns per parlar de les inundacions, perquè les inundacions no són només a l'avinguda Brisamar, és a la plaça de les Palmeres, és a la riera, a les Madrigueres, és a la zona de la discoteca de la Macarela. Va haver-hi gent que va quedar ja tancada, inundada, hem vist les imatges, aigua fins aquí dalt. I tenim el problema ara del Riuet. A la plaça Germans Trias no s'havia inundat de la manera que hem vist inundar-se amb una mica de pluja, com va passar no aquell dia, sinó dos dies després, que amb una roda de premsa, i els vostres companys ho poden dir, tenien l'aigua per aquí quan estàvem fent una roda de premsa perquè va ploure una mica. Clar, d'això no sabem res, ni cap explicació, si les obres del Riuet han provocat alguna cosa d'aquestes inundacions. I és molt important, primer, la informació, i ja posarem després les mesures. Jo crec que s'estan de posar mesures per intentar posar com tirites als temes.
0: Senyor Soriano, senyor Marino, membres de l'equip de govern, ni informació ni actuacions que responen.
1: Un parell de temes importants. O sigui, primer, crec que cal ser rigorós amb la situació que tenim davant. No va caure una mica de pluja. Va caure, a nivell de volum de litres per intensitat, al nivell una pluja amb un nivell similar a l'any 2000. L'any 2000, per fer una idea, van caure al Vendrell en 3 hores 134 litres, per fer una idea. Aquest 2026, amb els aiguats de l'agost, en 5 hores van caure 146. És a dir, estem parlant d'uns aiguats de Vendrell que no succeïen des de fa 26 anys. O sigui, no va caure una mica de pluja. Van tenir una intensitat d'una tempesta de pluja que va durar unes 6 hores, des de la 1 del matí que va començar a ploure, fins a quarts de 6, quarts de 7 del matí, amb una intensitat i una localització de la pluja que era impossible de preveure veure aquesta intensitat. Teníem un S-alert i estàvem al Play Nucat activat amb un 4 de 6, una alerta del 4 de 6, que és el que determina... Sí, però és que no determinem nosaltres. La determina el Servei Meteorològic de Catalunya amb criteris tècnics, senyor Navarrete.
4: Sí, sí. Tinc la responsabilitat sobre la S-alert perquè no durant el moment que està produint.
1: Jo no estic parlant de l'S-alert, jo estic parlant del Servei Meteorològic, que és el que fa les previsions. No vostè, sinó persones especialitzades en el tema. Crec que s'ha de ser molt rigorós amb el temps. Qui té la responsabilitat de les inundacions? La pluja. Òbviament. A partir d'aquí nosaltres podem venir aquí a fer tasques de politiquets i de més, a veure qui té més responsabilitat o menys. Però la mossa és un motor, això ho deia el senyor Navarrete, és que el fet del riuet fa que hi hagi inundacions. Hi van haver inundacions al Vendrell, hi van haver inundacions a Torredembarra, a Creixell, a Roda de Barà. No estem parlant d'un lloc, o sigui, d'una situació focalitzada en el nostre municipi, sinó que va arrambar amb una situació del territori i una situació del país que no està preparada per suportar situacions tan extraordinàries com aquestes que no es repetien aquí des de feia 26 anys. I a partir d'aquí hem de veure què fem a partir d'ara o d'aquí hoy, o de quina manera encarem aquesta situació. El que deia el senyor Rovira, per exemple, tenim punts inundables, tenim 20 punts inundables segons el Duprocim, al municipi del Vendrell, 12 punts d'evacuació immediata. A mi em sembla una bona proposta la que ha traslladat de senyalitzar els punts inundables al municipi. És veritat, s'han de prendre aquestes mesures, s'han de prendre aquestes iniciatives i s'ha de veure què és el que s'ha de fer. I crec que més enllà de demanar responsabilitats o de retreure'ns el que no s'ha fet en els últims 21 segles, que parlava el senyor Navarrete dels romans, crec que és important també que cadascú entomi la seva responsabilitat. Ara, jo també li dic el que deia de la Riera, que és que hem de tancar la Riera. Sap quantes vegades hem tancat la Riera aquest estiu de l'any 2026? Dues estiu, vegades. Sap de mitjana quantes vegades tancàvem a l'estiu la Riera del sanatori? Més o menys unes 12-14 vegades. I això té a veure amb unes obres que es van fer l'any 2020 que van servir per mitigar els efectes de les pluges. Doncs hem de fer coses com aquestes. Acceptar el problema, acceptar que els fets de pluges com aquestes, degut als efectes del canvi climàtic, aniran a més i proposar solucions. Jo a l'oposició l'he vist com sempre, en la queixa permanent, però no han posat cap solució sobre la taula. I nosaltres, on hem estat i on portem anys, que és davant els problemes que tenim, intentar posar solucions per resoldre's el més aviat possible.
0: Vostès amb la queixa permanent.
3: Home, jo crec que acabo de donar una proposta, eh? Vull dir, no estem amb la queixa permanent, evidentment. L'únic que estem fent un anàlisi, no?, del que ha passat. I és normal, doncs, que vostès estan al govern i si no actuen en prevenció, doncs que rebin aquestes crítiques, no les rebrem nosaltres. Llavors, el que sí que, per exemple, hi ha un tema molt clar, que és el tema del riuet, no? Que precisament aquest abans de l'estiu ja hi va haver un anunci, no?, on bueno, després de tancar la bocana del riuet i es va crear la plataforma, no?, de recuperem la bocana del riuet, es va acordar amb ells que es tornaria a obrir aquesta bocana, no? Llavors, home, jo crec que després de les obres que es van fer, que molt bé, s'havia de desviar les aigües pluvials cap a un altre punt que no fos el riuet, però clar, està clar, el que està clar és que, primer, aquest desviament d'aigües no deu haver funcionat bé, perquè les tuberies que hi ha sabem que són petites i que estan tapades. Llavors, aquí alguna cosa no ha funcionat. Per això nosaltres estem demanant els informes i perquè això es faci públic.

0: no es fa.
1: Amb la bocana oberta, els efectes de la pluja haguessin estat els mateixos. No s'haguessin pal·liat, perquè el volum de la pluja que teníem...
2: És una sortida d'aigua,
1: per molt que estigui minimitzada, vam tenir un volum, torno a dir el mateix, perquè crec que aquesta dada és molt important. No, exacte, no es pot enganyar. El que jo dono té un fonament científic darrere, que és el número de litres d'aigua que va caure. El seu o el vostre són suposicions...
0: Quan tenques una sortida d'aigua... L'aigua no té un per on sortir.
1: Està tancada, Albert. Està tancada. Jo crec que llavors ho podem anar a
0: moment.
1: Però és important veure, el nivell de precipitació. Torno a dir mateix, perquè aquesta dada és important. La precipitació més elevada al Vendrell des de l'any 2000. Hi ha 25 anys que no plovia així.
0: I per què uns dies després va ploure 20 litres per metre quadrat? I va passar el mateix.
1: Perquè 20 litres no són 146, que són els que van caure dissabte.
0: I per què va passar el mateix?
1: No va passar el mateix.
0: Sí! Estem d'acord?
1: No pots veure per allà.
3: Repartim una miqueta més de joc per Gio Marino i després també volia intervenir a l'opció de la red.
4: Si me disculpáis, lo que yo creo que marear la perdiz lo sabemos hacer todos, pero aquí de lo que deberíamos hablar es de que a la zona de playas baje menos agua, más despacio y de forma controlada. Y eso solo lo podemos hacer si realmente apostamos por una colaboración público-privada, ¿vale? No nos podemos, desde la administración pública últimamente y con diferentes gobiernos liderados por diferentes partidos políticos, siempre se opta por una solución pública, un espacio público, una plaza. Tenemos que ir a ser más ambiciosos, ir a buscar una solución definitiva, y para eso tenemos que coger y desarrollar el sector 43, el sector 44 y el sector 45 para crear un sistema general de el encaje hidráulico que nos es necesario para retener este tipo de inundaciones. Y eso es una solución definitiva, imposible, porque una solución definitiva en la zona de playas, tanto en Comarruga, os he traído unas fotos de los años 30, 40, digamos que esto es una vista de lo que sería hoy la calle Imperial Tarraco hacia primera línea de mar. Fijaros, todo eran marismas, y esto es la iglesia de San Salvador. Esto es Perfuriana. Está inundado, esto es igual. Quiero decir que. No estamos descubriendo nada. Está claro, perfecto. Pero por lo tanto, ahora se están desarrollando sectores, la UA4, y yo creo que el sector 43, 44 y 45, que desde el plan general aprobado el año 2000 están por desarrollar, debemos desarrollarlos. Además, la ficha técnica urbanística pide que sea prioritario, y si no se han desarrollado porque los propietarios no lo han querido desarrollar, no han creado las juntas de compensación, etcétera, nosotros debemos activar, desarrollar esos sectores por cooperación, y esa es una solución definitiva. Y además hay que coger todo aquel sector y darle la viabilidad también necesaria, etcétera. O sea, quiere decir que hay, digamos, es una zona en donde podemos sacarle provecho de verdad.
3: El temps vola, hem d'acabar, però li demanaria doncs, sí, a Joan Abarte si pogués més o menys tancar el debat més enllà d'alguna intervenció puntual que hi pugui haver, de manera el més concisa possible, sisplau.
5: Bé, sí, simplement la primera cosa és dir, clar, si tenim una situació excepcional, que ja la sabem i la coneixem, és normal que es produeix inundacions, però és que les inundacions es produeixen quan no n'hi ha situacions excepcionals, perquè la plaça de les Palmeres s'inunda sense situacions excepcionals, l'avinguda Brisamar s'inunda sense situacions excepcionals, i aleshores no s'ha buscat mai una solució sobre aquests temes. Jo ho vaig dir fa 2 anys en el ple de l'estat de la vila. S'estava destinant 8 milions i mig d'euros al Tavaris, enfonsats al Tavaris, perquè justament drenava i ficava amb ciment i es drenava cap a baix amb aigua, en comptes d'haver destinat diners a arreglar a 100 metres l'avinguda Brisamar i intentar buscar solucions a les inundacions. Prioritat era un edifici en comptes de les necessitats
4: abajo,
5: de la ciutadania.
4: Abajo no encuentras soluciones, tienes que buscarlas arriba. El agua no tienes que dejarla bajar. El agua no tienes porque abajo el agua no drena. Es que eso es de sentido común.
5: Yo te he deixat parlar. Sí. Aleshores, el que s'ha de fer primer és un estudi real de tot el front marítim. De quina situació tenim? Quines solucions n'hi han? No podem posar tirites com està fent el govern en aquestes rodes de premsa que fa diàriament parlant d'això, que amb això ja està tot solucionat. No està solucionat, tenim un greu problema. I després tenim el tema del riuet. El riuet es va fer per les aigües que baixaven i eren dolentes pel riuet, i resulta que la primera pluja forta tot inundat. Aleshores, què és el que s'ha fet? S'ha fet malament, perquè si no s'inundaria, perquè si han fet una cosa nova, una canonada nova, hauria

0: d'assumir, o és que ningú ha pensat quina és la quantitat d'aigua que pot haver?
1: Roda de Barà també tenia un riuet, Creixell també tenia un riuet, Torredembarra també tenia un riuet, perquè si es va inundar, sembla que la conseqüència...
0: Estudi real.
2: Hay que perder el tiempo en estudiar, hay que perder el tiempo en aplicar las soluciones.
0: Claro, sí.
3: Aislar entre l'estudi i l'execució.
4: Mirem el que és millor. Okay,
2: el general de l'any 2000 ja habla de solucions.
4: Sí, Soriano, 2026.
2: Regidor... I sin hacer...
4: Senyor Soriano, regidor del Partit Socialista de Catalunya, de Londres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Senyor Marina, per
5: favor,
4: també moltíssimes gràcies. Senyor Rubio, també. Avui tot masculina, eh? Avui hi ha molta paritat, però bé, suposo que les properes edicions ja ho corregirem. I senyor Navarrete, també moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
4: Vendrell, per haver-nos atès. I fins aquí aquesta primera edició del Plaça Vella. Com sempre, tornem d'aquí 15 dies amb nous temes, noves qüestions d'interès per al conjunt de la ciutadania del Vendrell. Que acabem de passar un bon dia. A reveure.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
2: Torna, perdó.

Ei, ei, què tal? Molt bona nit. Ja hi tornem a ser un altre divendres més. I com no, avui comencem temporada, nois. Primer programa, temporada 42 dels Iron Fridays. Bé, bé, bé, molt bona nit i benvinguts. Com ja sabeu, a partir d'ara un parell d'horetes de bon rock, bon heavy i, com no, bon rotllo, en Cisco Rock, els mandos, i amb el Joan aquí, el control tècnic. Bé, bé, segueix la calor, de moment diuen que no plourà fins la setmana que ve, i aquí estem liats, mentre uns estan per allí, per Madrid... la dona que s'ha escapat a veure Shakira a Madrid, noi, és el que toca. Alguns fem aquí una miqueta de heavy metal i de rock and roll. Ens ho passem d'allò més bé i comencem aquesta temporada 42 dels Iron Fridays. I bueno, amb moltes ganes, perquè n'hi ha projectes, n'hi ha històries. I bueno, el Iron Friday Fest potser també n'hi haurà aquest 2027. Nois, el Liu, que potser la liarem gorda aquest any. Està la cosa allí a l'olla, coent. Però bé, de mica en mica anirem desgranant, anirem fent i anirem dient el que farem. De moment el que farem és posar molt bona música, anar amb la nostra agenda de concerts, recordar-vos a tots que ens podeu anar buscant per Facebook i per Instagram i, com no, anirem posant de tot allò que puguem, la informació màxima possible i punxant novetats i fent el que puguem bonament, perquè aquí tenim l'equip que tenim, no tenim més. L'Ajuntament no ens posa aquí un... com es diu això? No ens posa ni un puto Spotify, nois, ni un Spotify per punxar les novetats sense tindre que piratejar-les abans de casa, però bueno, ja portem molts anys fent-ho, no passa res, piratejem, punxem i el que faci falta. De moment, la notícia que Crisics tornen a tocar i ho faran a casa seva a Igualada. I com no, anem en Crisics i Rise Tan Rest.

Bé, i continuem, anem amb un altre any i anem amb el From Blue to Black, que sonava així de bé ja per l'any 2016. Crysix tornen, però bueno, tornen amb moltes novetats i moltes històries, i bueno, han fet uns canvis dintre de musicals, dintre de la formació, que n'hi ha ganes de veure'ls. De moment és el que podem dir, Crysix tornen a Igualada, un festival, ja ho tenim anunciat a la plana web, allí per Facebook, i com no, aquí us deixo amb Cons Paranoia.

0: escoltes Iron Fridays. Som tan dolents que ni el coronavirus ha pogut amb nosaltres. Ai.
1: Bé, bé, ni el coronavirus ni res, però porto una setmana angustipat i de mocs que fliques. De moment, continuem una miqueta després d'escoltar els grans Àngelus a Pàtria des d'Albacete, que per cert van tocar el dia 12 aquí dalt a Lleida. Ara, de moment, anem amb Destruction i des del seu treball Trash Anthems anem amb Black Mass. Recorda, si vens de la nit i estàs escoltant bon rock i bon heavy, segur que escoltes els Iron Fridays, divendres metàl·lics, aquí, a Ràdio Vendrell.

Oh, yeah. Escoltes Iron Fridays. Som tan dolents que ni el coronavirus ha pogut amb nosaltres. Bé, i comptem una banda que els vam tenir tocant aquí al Vendrell, al local Biker. Els vaig veure i em vaig enamorar. Ells són Rarity i sonen així de brutals, nois. Bueno, el tema és Brangers of Madness i sonen així de bé. Rarity aquí, els Iron Fridays.

Però i continuem amb Com Nom Ràdio i amb una col·laboració junt amb Terminal Violence i es diu Just Kill.

Gravity, Just Kill, junt amb els Terminal Violence, sonaven així de bé, però continuem amb The Halo Effect, aquesta banda, aquesta superbanda, i anem amb Days of the Lost i el tema Shadow Minds. Recordes, divendres a la nit, escoltes bon rock, bon heavy, i com no, estàs de bon rotllo, segur que estàs escoltant els Iron Fridays, divendres metàl·lics, aquí, a Ràdio Vendrell. I recordem, avui comencem temporada 42, 4-2. Es diu molt aviat, però aquí estem picant pedra i que ens... I a veure qui collons es tira fora d'aquí. Apa, Leo!

Bé, bé, que anem cap al nord i anem amb els Ardi Belsa. I com no, des de l'últim treball que van treure aquests 5 balars, com no, sonen així de bé i sona El Camino de la Guadaña aquí als Iron Fridays, avui 25 de setembre del 26, temporada 42. Donem inici i anem al lío i esperem aquesta temporada no quedar-nos curt, fotre molta canya, molt heavy metal, molt rock and roll, molt bon rotllo, molts concerts i, com no, intentar fer el segon Iron Fridays Fest. De moment, aquí El Camino de la Guadaña amb els Ardi Belsa.

Som els Iron Fridays. Aquí escoltaràs Metall Extrem. Bé, bé, dia 25 d'octubre aquí a Barcelona, Razzmatazzos estan de gira, Suffocation des dels USA i com no venen acompanyats d'Ingested, Undead i Eternal. I com no, venen amb la gira de 35 anys, Effigy of the Forgotten, que estaran tocant el 21 d'octubre a Bilbao, a la Sala Santana. El dia 22 d'octubre estaran tocant a Madrid el Revy Live. El dia 24 estaran tocant a la Cana The One i el dia 25 d'octubre Razzmatazzos 2. Suffocation sonen així de bé.

Oh, yes, i de contundent són el Suffocation des del seu treball of the Dark Knight que va veure la llum el 2017. I com no, com no, anem anunciant un parell de concerts perquè ja va tocant, ja va tocant. La setmana que ve tenim el Xerta Rock, el dia 3 d'octubre estaran tocant Barón Rojo per la banda dels germans de Castro, i com no, tindrem tocant allí els Rock Añejo i Auto de Fe. Recordar que demà mateix aquí al Vendrell, a l'Alternativa, tenim Extramonium tocant, i més tard tindrem el Local Biker, tenim a un tribut a la Janis Joplin. Qui no té música per aquí a prop és perquè no vol, i també la setmana que ve, dia 4, al Hollister aquí a Cubelles, els grans Stop Stop, que han vingut des d'Anglaterra per tocar a casa seva. D'aquí és el que puc dir, molt més a la plana web, podeu buscar-nos a Facebook i buscar-nos a Instagram com a Iron Fridays, anem publicant tot el que podem. I com no, us deixo un altre tema del Suffocation des d'aquest treball of the Dark Knight, i sona The Warm Waiting.

0: tele, doncs enxufa la teva ràdio al 107.1 de la FM i disfruta Iron Fridays tots els divendres de 9 a 11 de la nit.
1: Bé, i continuem aquest Iron Fridays d'avui, ja 25 de setembre. I com no, l'estiu ha sigut llarg, ha fet una calor, però ha fet calor per avorrir. I fet de tot, he begut cervesa, no he anat a la platja, vaig anar un dia a la piscina i feia molta calor i me'n vaig tornar al bar. I he estat tirant destrals, i he estat tirant ganivets. M'he comprat un arco i unes fletxes i he estat tirant també. He fet borrades per avorrir. I he anat amb moto, poquet, perquè estava de baixa. I he anat a rehabilitació quasi tots els putos dies durant 3 mesos i mig de baixa. Però el que no he fet en tot l'estiu és escoltar el Zamon Amar. I com no, aquí anem amb aquest Mjolnir Hammer of Thorn del Zamon Amar. I anem amb canya, segona horeta d'aquest Iron Fridays i el Leo.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar sempre cada dia puntuals després de l'inici de la programació i quan passem ja 9:02. La Calaixera, l'espai matinal per excel·lència d'aquesta casa, d'aquesta santa casa, amb l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses, de veritat. Això sí, en ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre ho diem amb tota la professionalitat possible i tot el rigor que faci falta. Avui és divendres, 25 de setembre, programa número 4032. I a més, si voleu participar i voleu dir la vostra, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, això ara que ja estem en directe, perquè és el WhatsApp de directe, el 686-101-101, o en canvi el correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, anirem cap al temps, la previsor, com ja és habitual, amb en Marc Rodero. També hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens ajudarà encara a posar-hi més ganes per començar, més energia, si cal. Anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Els esports, com sempre fem, amb en Jordi Graell, el repàs a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, butlletins programats a priori a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, la segona part de Calaixera... Hi ha més coses que explicar. Secció habitual cada setmana, Calaix de Lectures, aquest espai que ens apropa a la Montse Porcel. I també continuem amb aquestes càpsules cinematogràfiques que ens elabora, que ens envia la Belarus. Destacarem diferents punts d'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part, encara amb més coses. De fet, avui farem la prèvia del concert que arriba aquest mateix vespre a l'Orga. Ja ha començat la programació, ho va fer-ho la setmana passada d'una conferència, doncs justament aquell conferenciant, aquell especialista en Orga, avui es posarà a les mans de l'Orga del Vendrell per oferir aquest nou concert que acabarem d'explicar i acabarem de conèixer amb qui sempre ens ajuda a conèixer-ho i ens ho explica, vaja, en Lluís Cintas, que ens tornarà a acompanyar. I després acabarem amb participació i trucades, que no pot faltar per aquests canals habituals i també pel telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: No podrem actualitzar la informació meteorològica amb l'especialista diari, que és en Marrodero, però sí disposem les dades que ens ajudarà a conèixer quina és l'evolució del temps d'avui divendres i segurament d'aquest cap de setmana, del qual continua el temps anticiclònic i sense cap tipus de sorpresa, a priori. De fet, avui farà un dia assolellat, amb temperatures que poden arribar als 30 graus a l'hora punta del dia, cosa que contrasta amb la nit matinada, on les temperatures ja són molt més baixes. Això, continuarà aquest temps estable, càlid, assolellat, però a partir d'aquest dilluns ha d'augmentar la possibilitat de ruixats i de tempestes. Però això sí, ja ho parlarem i ja intentarem aclarir-ho amb el responsable, amb el Marc. La temperatura que ara en directe arriba als 17 graus.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Va, per començar, avui posem ritme amb Sexeni, Malalt de somnis.

0: Sexeni, nova cançó del Sexeni, ja està publicada a xarxes, la podeu trobar en els espais habituals, Malalt de somnis. La cançó per començar i per encetar programa, que la xera en directe i sempre amb ritme, a través del 107 Ambó de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell construirà un emissor submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor del 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. 1.000 metres de canonada, aquesta és la longitud aproximada que tindria aquest emissari, que recolliria en última instància l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir en aquesta zona marítima del municipi i la provinent dels masos i que propulsarà directament al mar per un conducte que desembocarà a l'alçada del port de Coma-ruga tot aprofitant les seves escolleres. Una obra de magna envergadura i que hauria de solucionar, com dèiem, de manera definitiva els problemes d'inundacions al litoral ventrellenc. Així en fa referència l'alcalde, Kenneth Martínez.
2: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva, i en aquests moments l'Ajuntament, doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra tota la vida i resolta definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
0: El projecte, complementat amb aquest nou emissor submarí projectat arran de les reunions de treball mantingudes amb els organismes com el Ministeri de Transició Ecològica, el de Transports, Servei Litoral de la Generalitat i Ports de Catalunya, entre més, ha estat encarregat a Aigües del Vendrell i que en breu procedirà a la licitació de la redacció del document tècnic. Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i els 6 milions d'euros i que es vol impulsar ara, tot i que quan es va crear Aigües del Vendrell el 2019 ja es preveia, aprofitant el sanejament, assegurant el govern des dels comptes municipals i sobretot per l'emergència derivada en el canvi climàtic. Per això i per la raó parlava el president d'Aigües del Vendrell i també regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Alfons Herrera.
3: Aquesta solució, doncs, ja estava en vies de previsió. El que el comportament climàtic ens obliga a accelerar i adelantar aquesta inversió abans que altres.
0: Si tot va bé, l'obra podria començar cap a la tardor del 2027, prioritzant la construcció de l'emissari i l'elaboració d'una cartografia detallada de la zona marítima. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i amb l'estiu, i es podria reprendre novament per la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball. Un autèntic repte d'enginyeria que en cap cas implicarà, assegurar al govern, cap increment en la factura de l'aigua. Més qüestions, altres notícies. A nivell polític local, primer el Vendrell portarà al ple ordinari d'aquest proper dilluns una proposta per demanar que el govern local doni explicacions sobre el projecte d'Adif per posar pantalles acústiques a la via del tren. Des del grup municipal creuen que no s'està oferint la suficient informació a la ciutadania sobre aquest tema. Així en parla el responsable de primer el Vendrell, en Lluís Navarrete.
4: Dir que el projecte que estava presentant Adif representaven 3,7 quilòmetres del nostre municipi amb pantalles acústiques, el municipi amb més quilòmetres de pantalles acústiques, i que aquestes tenien una alçada entre 2 i 5 metres. Per tant, abans de que un dia ens trobem que Adif comença a posar pantalles, crec que és molt important que el govern doni explicacions i informi a la ciutadania en quina situació està aquest tema.
0: I a la mateixa sessió d'aquest proper dilluns, la regidora de la formació FEM Vendrell demanarà que es faci una auditoria sobre la policia local, a partir de la qual es pugui impulsar una reorganització de la plantilla. El grup municipal no està d'acord amb la proposta d'aquesta reorganització presentada pel govern local. Mar Vázquez.
5: Vam presentar una proposta que nosaltres no compartim i per això el que demanem és una diagnosi. Demanem una auditoria real, una auditoria de la situació de la plantilla de la policia local, perquè la policia, a més de donar-nos seguretat, ha d'estar al carrer i ha d'oferir i ha de tenir formació. També demanem amb aquesta proposta de resolució que es facin campanyes de prevenció per evitar ciberdelinqüència, agressions sexuals i també informar de telèfons d'emergència com és el 112 o el telèfon de la policia local o Mossos d'Esquadra del Vendrell.
0: Més coses. Després de l'acte d'homenatge celebrat aquest dilluns al Congrés dels Diputats, l'Institut Cervantes de Madrid ha acollit la presentació del programa Casals 150, que inclou múltiples iniciatives a tot el país i a l'estranger fins l'octubre del 2027. L'acte ha posat en relleu, un cop més, la vigència del compromís del mestre amb la pau, la democràcia i la defensa dels drets humans. En Marc Guitart, dels Serveis Informatius, ens apropa a la crònica d'aquesta informació.
6: L'elecció de l'Institut Cervantes com a escenari d'aquesta presentació ha respost al vincle entre els valors associats a Pau Casals i la missió de la institució com a espai de difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana i de diàleg entre societats. La trobada ha reunit representants institucionals i personalitats dels àmbits de la cultura i la música per abordar des de diferents perspectives la figura de Pau Casals i la transcendència de la seva trajectòria artística i humanista.
7: Su manera de entender el arte llevaba consigo una responsabilidad hacia los demás. Por eso tocó cuando creyó que debía tocar y supo también guardar silencio cuando consideró que tocar podía significar aceptar aquello que su conciencia rechazaba. Ayudó a los refugiados españoles, vivió el exilio, defendió la libertad y la democracia y puso su enorme prestigio internacional al servicio de aquello en lo que creía.
6: L'Institut Cervantes contribuirà a difondre la figura de Casals a través de la seva xarxa internacional de centres, impulsant activitats com la que es farà a Roma el 13 d'octubre. Per la seva banda, des de la Fundació Pau Casals han apuntat que aquest extens programa suposa una oportunitat immillorable per apropar l'obra, el pensament i els valors de Casals a nous públics.
8: Esa conmemoración es una gran oportunidad para acercarse a ese legado de un catalán universal que quería un mundo sin fronteras y que se sentía orgulloso de su cultura justamente por los valores que podía defender. Pero hay un recurso fundamental que está al alcance de todos y de todas, que es, siguiendo su voluntad, el actual Museo Pau Casals. Ese museo ofrece una experiencia motivadora. Está en un lugar con una fuerza especial. Está en la playa de San Salvador, en el Vendrell, muy cerca de Barcelona. Y verdaderamente es un recurso que ya al margen de la conmemoración puede ser utilizado para acercarnos a ese legado vivo que tiene una actualidad extraordinaria.
6: Durant la trobada s'ha projectat un audiovisual que ha recorregut algun dels moments més rellevants de la trajectòria de Casals, des del seu reconeixement internacional com a violoncel·lista fins al seu compromís amb la pau i els drets humans. Posteriorment ha tingut lloc una conversa entre la presidenta de l'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau, Ana Barrero, i la musicòloga i professora de la Universitat Complutense de Madrid, Ana Llorenç, al voltant de la vigència del pensament de Casals i del paper de la música i la cultura com a eines de diàleg i convivència. El violoncel·lista Alejandro Gómez Pareja, segon premi exequo del Guardó Internacional Pau Casals de l'any 2022, s'ha encarregat de posar la música, acompanyat al piano per Miguel Ángel Ortega Chavaldas. Han interpretat peces de Bach, Fauré i Gaspar Cassadó, finalitzant amb el cant dels ocells. El programa Casals 150 deixarà nombrosos actes en els pròxims 12 mesos, en llocs com Madrid, Nova York, París, Londres, Berlín, Roma, Brussel·les, Buenos Aires, Tòquio o Seúl, entre molts altres.
0: I l'església parroquial acull avui divendres a partir de 8:45 del vespre un concert ben especial. Hi actuarà el Quintet Granados, format per dos violinistes, un intèrpret de viola, un violoncel·lista i un organista. El títol del concert és Arrels. La particularitat més destacada de la formació és el fet d'incloure l'orgue entre els seus instruments, cosa que permet la formació abordar composicions que incloguin, que interpretaran composicions que són un tresor de la música barroca i catalana del segle XVIII, obres d'Antoni Soler i Josep Teixidor, que només es podran tocar quan es disposa d'un orgue. El concert és una iniciativa de l'Orgue del Vendrell i una oportunitat única d'escoltar composicions que rarament es poden interpretar en directe. De fet, a partir de les 11, aquí en directe a la Calaixera, i amb el Lluís Cintes, que sempre s'encarrega d'explicar-nos aquestes prèvies, justament parlarem del concert d'aquest vespre. I altres propostes culturals, la Regidoria de Cultura convoca dues visites a l'exposició de pintura de Maria Rosa Ribas al Portal del Pardo. Les visites tindran lloc el proper dijous, 1 d'octubre, i el dijous 8 d'octubre, en totes dues ocasions a 6:45 de la tarda. La mostra, que porta el nom de La bellesa que ens envolta, anirà en seguides d'una demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Aquesta és una activitat pensada per apropar al públic el contingut de la mostra pictòrica i per descobrir, de manera pràctica, el llenguatge i les possibilitats de la creació floral. Vidal mostrarà a l'exposició un ram inspirat en les flors, els colors i la natura que plasmava en els seus quadres de Maria Rosa Ribas. I el Festival Cultura Urbana del Vendrell, que arriba ja demà dissabte en la seva 14a edició. La cita tindrà els tradicionals apartats que han fet gran aquesta mostra, competicions de ball, de rapers i creació de grafitis. Tot plegat amb la participació d'especialistes arribats de tot arreu. Amb els anys de festivals, que ja ha anat creixent i molt justament aquesta trobada de cultura urbana. Així ho destaca la regidora de Joventut, Mariona Figueres.
9: Comença com una trobada local i ara mateix és una trobada internacional que ja molta gent la té reservada al calendari. Enguany sí que la part dels grafits, que potser seria com el canvi més destacable, torna a anar al pàrquing del carrer Colom, a la paret del Club d'Esports Vendrell, ens tornen a cedir aquella paret i enguany els grafits es faran allà, però la resta doncs podrem trobar el format del ball i el format de rapejar ho podrem trobar aquí a la Plaça Nova.
0: Una aposta important a nivell cultural i social per aquest dissabte. Un dels impulsors i organitzadors d'aquesta jornada és en Jandro.
10: Anem a tope amb el breaking, com tots els anys. Fem el campionat d'Europa Occidental del campionat d'Itàlia del Czech de Style. És un campionat mundialment reconegut, molt fort, i això creiem que atraurà molta gent de fora i tindrem un nivell espectacular. Després també, com sempre, farem la competició femenina amb la mateixa classificació de la competició italiana.
0: S'esperen més de 200 participants de les diferents modalitats i de procedències diverses.
10: Però ja sabeu que sempre la plaça està rebentada tots els anys i com a participants esperem entre uns 60 i 100 participants a les modalitats de ball, uns 20 o 30 a la modalitat de rap i uns 30 o 40 grafiters, o sigui, unes 200 persones que són un munt, així que superbé. Vale, tindrem gent que vindrà des d'Itàlia a propòsit a competir aquí, també tindrem gent de França, tindrem gent de Latinoamèrica, tindrem gent d'Alemanya, tindrem al graffiti també gent que ve de tota la península, de Madrid i de diferents llocs de tota Espanya.
0: Un dels al·licients serà la qualitat dels rapers i de les seves improvisacions. D'aquest aspecte també en parlava com a organitzador d'aquesta trobada, en Nai.
11: Farem batalles de rap de lo que jo m'encarregaré. Serem unes 20-30 persones, com ha dit Alejandro. Aquest any optarem per fer una dinàmica una mica diferent a la que ha sigut la que hem fet pràcticament tots els anys, que consistirà en deixar més llibertat perquè cada MC, artista que pugi a improvisar, tingui sempre fent incidir una mica en el que és improvisar in situ, que es noti que s'està fent a temps real i que no et portes una lletra de casa, però que tinguin la llibertat per poder explayar-se i per poder fluir de la forma que ells decideixin fer. De fa molts anys a avui ha pujat. De l'any passat a avui ha pujat. És una cosa que està exponencialment creixent molt ràpid i tota la gent que ve són gent que normalment al seu dia a dia practiquen, que fan altres competències i, per tant, no és res complicat per ells anar pujant el nivell.
0: L'activitat començarà a 9:45 del matí amb l'elaboració de grafitis a les parets de l'aparcament del Club d'Esports. La resta de propostes es durà a terme des de 3:00 PM i fins a 10:00 PM a la Plaça Nova.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 23 minuts. Seguim amb més informació, amb més actualitat, però ara ja passant per la crònica esportiva, amb en Jordi Grell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb el debut en victòria del Club d'Esports Vendrell Masculí a la Lliga. Els jugadors d'Àlex Sukhoyev s'enfrontaven aquest dissabte al Club Esportiu Alcover, el Josep Bové, en un partit que doncs, ja quedava encarrilat al descans, amb el 3-1, després d'una gran primera part roig i negre. A la segona part sí que doncs, es va refredar una mica perquè doncs, hi va haver una lesió d'un jugador visitant que va fer que el partit quedés aturat durant una bona estona a l'espera que doncs, arribés l'ambulància i s'emportés el jugador. I bé, doncs un cop es va reprendre el joc, doncs ja cap al final, Reda Ukaini que feia el 4-1 definitiu. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
13: Hola, buenos días.
12: Bueno, como decía, ¿no? Pues buen estreno y sobre todo pues gracias a una gran primera parte que después ya os dio más tranquilidad, ¿no?
13: Sí, primera parte bastante bien, primeros minutos bien. Había algunos errores tácticos que hemos comentado con el equipo. Pero, bueno, primera jornada, nervios, es normal que no han salido algunas cosas. Pero bien que casi todas las ocasiones que hemos tenido hemos marcado goles. Primera parte... Creo que el rival ha llegado una vez solo a portería y después de un córner penalti que para mí no era por tema de fuera de juego clarísimo, que el árbitro no ha visto. Y segunda parte sí, sufrimos mucho por tema de que había una lesión, hemos estado 20 minutos parados. El rival empezó después de parón muy enchufados por su compañero y nos tocamos sufrir. Pero bueno, estamos contentos que el equipo ha defendido no muy bien, pero trabajaron bastante y al final pudimos ganar este partido.
12: Sobre todo importante esto, ¿no? Pues a la espera que pues ya en las próximas jornadas pues y podáis ir mejorando cosas, pues de momento que lleguen los resultados y para así ganar confianza, ¿no?
13: Sí, claro, primera jornada es importante por tema de puntos. Repito que habían bastante nervios y bueno, todo el mundo esperaba mucho tiempo cuando empezamos y bueno, primer partido importante en casa, importante ganar y bueno, ya hemos ganado y a ver si podemos seguir mejorando cosas y este fin de hacer mejor partido que semana pasada.
12: Ahora pues os toca el primer desplazamiento que será este sábado en el campo del Sant Jaume, que siempre son partidos intensos, ¿no? Porque son derbis comarcales, además es un equipo que también ha empezado bien. Por lo tanto, bueno, se espera un partido difícil, pues a ver si también se puede sacar esta primera victoria afuera, ¿no?
13: Sí, partido, nos espera partido difícil. Ya sabemos que tienen muy buen equipo. Han fichado buenos jugadores, tienen buen equipo, juegan en casa, primera jornada han ganado. Bueno, es un equipo que estará arriba seguro, luchando por ascenso. Ya tenemos claro y nos toca, bueno, tenemos que ir ahí a hacer mejor partido de que podemos hacer en este en esta etapa y a ver qué tal.
12: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea. Así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
13: Muchas gracias.
12: Àlex Sukhoyev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-1 contra l'Alcover. I ara quan hem centrat en aquest primer desplaçament de la temporada, dissabte a les 5 de la tarda, al camp del Sant Jaume. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AE Vendrell femení per 65-50 aquest diumenge a la pista del Valls. En l'últim amistós de pretemporada, les jugadores de José Antonio Ramírez, que afrontaven el seu duel més exigent contra un equip de Copa Catalunya, i finalment, doncs, com diem, doncs, va acabar amb la primera i única derrota de la pretemporada abans de l'inici de Lliga, que com dèiem està previst per aquest cap de setmana. Per saber doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia.
12: Bé, primer de tot, doncs, com va anar aquest últim amistós, més enllà del resultat, que ja sabem que doncs, seria complicat, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
14: Bueno, era més o menys el que buscava. Era un equip de categoria superior que ens suposaria molt difícil a un nivell exigent i jo crec que va sortir una bona nota del partit. Però, bueno, al principi el resultat, com bé dius, era el de menys. La llàstima és que acaben amb moltes jugadores tocades i ja veurem si durant la setmana les podem recuperar de cara al cap de setmana, que és quan debutem a Lliga.
12: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada. No sé amb quin balanç faries d'aquestes setmanes de preparació.
14: Nosaltres teníem en el cas del principi que tindríem moltes dificultats en poder fer 5x5 en els entrenaments, i el que buscàvem de cara als partits de pretemporada és això, era intentar tenir molt de recorregut a 5x5 a pista, fer moltes rotacions i que les jugadores arribessin amb bones sensacions. Jo crec que ho hem aconseguit.
12: Ara doncs ja toca pensar en aquest inici de Lliga, que serà aquest dissabte a la pista del Cornellà, que és un equip que l'any passat estava en un altre grup, i bé, sí que és cert que no li va anar gaire bé la temporada, perquè va estar doncs, fins i tot flirtejant amb el descens, però al final és el que comentaves, no? Doncs, en funció de doncs, com arribeu, doncs, serà més complicat o no, no?
14: Sí, i a més que el primer partit de temporada tenen la incògnita aquesta de que no saps quins reforços han pogut fer, si han fet incorporacions o tenen baixes respecte a l'any passat, i bueno, és una miqueta el començar la temporada sense tenir referències clares i definides. Bueno, anirem allà, mirarem de treure el partit en totes les circumstàncies que arrosseguem nosaltres de jugadores i començar la Lliga i ja tenim moltes ganes.
12: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: D'acord, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
12: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, valorant aquesta derrota per tancar la pretemporada de Valls i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte a 3:45 de la tarda a la pista del Cornellà. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 2-5 aquest dissabte a la pista del PACS B, a l'últim amistós de pretemporada, els jugadors de Miquel Malo, que aconsegueix la victòria, un partit que ja dominaven el descans per 0-2, i a la segona part, doncs, finalment, encara ampliarem més l'avantatge. Per parlar de com va aquest partit, també com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, que serà, en principi, aquest cap de setmana, doncs ens acompanya, com sempre, el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Bé, Pirota, doncs, com va anar aquest últim amistós? No sé amb quines sensacions vau acabar.
15: Doncs, no massa bones, la veritat. Va ser un partit on, més enllà del resultat, vam estar bastant específics, tant en atac com en defensa. Atacs que no acabaven de ser massa fluïts, defenses amb moltes vistes i moltes desconnexions. La veritat és que no va ser un partit amb el que acabar i dir que bé que comencem, que bé que estem per l'inici de Lliga, però bé, al final no deixes un partit amistós, dintre del que cap, pues, sempre està bé que quan no estàs bé del tot acabar guanyant partits, i ens quedem una miqueta amb això, però la veritat és que no va ser un partit per dir això, que bé que arribem a l'inici de Lliga, sinó que va ser més bé un partit per dir pensar que encara tenim feina per davant i tenim moltes coses que treballar per poder arribar al nivell que volem tenir aquest any.
12: Com dèiem, doncs era l'últim amistós, també una mica lligant una mica amb el que deies. No sé amb quin balanç doncs, acabeu doncs, una mica doncs, tota aquesta pretemporada.
15: És una pretemporada, de nou, amb masses interrogants. La veritat, volíem tindre-ho tot molt més lligat i no hi ha manera. No hi ha manera d'aconseguir-ho. No tenim encara ni plantilla 100% tancada. Estem encara esperant a veure si Sergi Mateo al final podrà fer-se fitxa o no podrà fer-se fitxa. El partit que no vam poder jugar també fa dues setmanes va fer pues, que tinguéssim menys temps de partit del que ens hagués agradat. No ho sé, és un inici una mica estrany, però sí que és veritat que com va dir bé la setmana passada, el que sí que estem tots és molt motivats, tant des del cos tècnic com amb els jugadors que contem, veiem que hi ha motivació, veiem que hi ha ganes d'intentar créixer i ojalà aconseguim fer la temporada que hem d'emmarcar perquè creiem que és un any per fer un passet endavant i a veure si ho aconseguim, però ja et dic, la pretemporada no ha estat tot lo regulat i tot lo tancada que m'hagués agradat, la veritat.
12: Ara doncs ja toca pensar en l'inici de Lliga, que serà en principi aquest diumenge, com a Ruga, contra l'Atlètic Catllà, que és un equip que ja coneixeu de les últimes temporades, i bé, doncs sempre és un rival doncs, fort, i per tant, doncs, que us obligarà no? doncs, intentar donar-ho tot per aconseguir doncs, els primers punts de la temporada, no?
15: Sí, l'Atlètic Catllà és un equip contra el que hem jugat tots els temps que hem estat a primera, és un equip que sempre hem d'aplicar les coses molt difícils, de fet, si no m'equivoco, només el van guanyar l'any passat al partit de tornada, aquí a casa. És un equip molt intens, un equip amb molta feina, molta lluita, i que sabem que segur que ens ficarà les coses complicades. A més, a nosaltres també, dintre del que cap ens agrada jugar al municipal, perquè ens entrenem habitualment, i perquè tenim la sensació, sobretot l'any passat quan tenim una aquesta sensació, que és una pista on ens fem forts i pues, ja comencem. No podem jugar al municipal el primer partit, la qual cosa també és una miqueta un dalt a baix, però bé, al final, pues, si acabem jugant menys, ja que com s'acaba solventant el tema horari, perquè estem en diverses baixes i pues, intentarem parlar en catxar, a veure si podem canviar horari o mirar alguna cosa, si acabem jugant diumenge, pues, això, intentar anirem a Mercedinín, que seran 9 o 10, intentar competir al màxim i començar la lliga de la millor manera possible, però també sabem que al final no és més que un partit i que en quedaran molts altres i que tampoc no ni guanyar ni picar a res, ni perdre ni picar a res, però sí que, bueno, com dia abans, pues, sempre és millor guanyar que perdre, jo farà pugui ser així.
12: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
15: Ok, moltes gràcies a tu.
12: Miquel Malo, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-5, l'últim amistós a la pista del Pax B, i ara, com dèiem, centrats en aquest inici de Lliga, previst, com dèiem, en principi per aquest diumenge, com a Ruga, contra l'Atlètic Callà. Si no fos així, doncs, òbviament, doncs, ja us informarem.
1: Hoquei Patins a Ràdio i Televisió al Vendrell. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum, amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 8:15 del vespre. A Ràdio i Televisió al Vendrell. Us hi esperem.
16: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
0: Encara pendents de més informació o de fet, seccions informatives habituals i diàries, com és el repàs a les portades, les principals portades als diaris, avui que som divendres 25 de setembre. Ben ràpidament, comencem cap al diari de Tarragona. Tarragona obté més energia de l'esperada. La decisió beneficia el pol petroquímic, la gigafactoria, el port i el sector TIC de Reus. I a Salou, l'hotel de luxe de Infinitum comença a construir-se al costat dels camps de golf. I també a les festes de Tarragona, Santa Tecla, Sant Pere i Sant Pau, els més ràpids, els xiquets van ser els únics que no van arribar al balcó de l'Ajuntament de Tarragona. Per què fa el diari ara? Junts i PSOE tornen a negociar el decret d'antidesnonaments. La Moncloa accelera els contactes després del cas Mari Carmen. I així insta a Trump a cooperar en informació internacional. I el Departament d'Educació que recupera les lectures obligatòries per al batxillerat. Saltem i aquí acabarem des de La Vanguardia. Junts demanarà rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments, també es destaca, o també a nivell internacional, la crida a la coexistència entre la Xina i la Casa Blanca i els Estats Units amb Donald Trump al capdavant. El dièsel es dispara a Europa davant d'un veto exportador de Trump. Les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries. O en esports, avui podeu trobar una entrevista a Dani Olmo. Vull mostrar al Barça el nivell del Mundial. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.

0: A més, un espai ben especial, ja l'intentaré explicar-ho, per moltes raons. I també perquè, no sé per què, tinc la sensació de que els hi devia una entrevista. Estem parlant dels Lax'n'Busto, dels 40 anys de Lax'n'Busto, i, evidentment, ens acompanya una bona representació dels Lax'n. En Femi Rovirosa, Femi,
1: hola,
0: com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a tu, home, i tant.
0: I el Femi Fortuny, com estàs?
2: Bé.
0: Sí?
2: Bé,
0: sí. També un plaer que ens acompanyis.
2: Els Pemis del grup.
0: Correcte, els Pemis, dels Lax'n'Busto.
1: Són com els Javis, però els Pemis.
0: Ostres, doncs mira, que estan tan de moda, també els Javis, sí. És una bona comparativa. Ostres, mira, a veure, que això no va de mi ni molt menys, però és que ara ho deia. Dic, ostres, tenia la sensació, dic, és que he de parlar amb ells, tinc ganes de parlar amb ells, vull parlar amb ells aquests 40 anys, etc. Però també aquesta sensació de dir, de debò, ostres, no vull molestar. És que jo suposo que ha sigut uns mesos i un estiu molt intens per vosaltres, amb gira, amb celebracions. Heu treballat molt, heu tocat molt, i també aquesta sensació de dir, ostres, em sap greu molestar-los. Sincerament, això també, els mitjans petits ja ens passa, també ho he de dir, Però aquí està, ho hem complert.
1: Sí, però pensa que per nosaltres, ja, els mitjans petits són els que ens van fer créixer i ens van ajudar, sí. I quan nosaltres vam iniciar tot això,
0: clar,
1: gràcies als mitjans petits vam poder anar arreu de Catalunya.
2: Gràcies, i van apuntar.
1: Sí, sí, més o menys. Sí. Sí, més o menys.
0: De fet, també tu vas treballar en aquesta casa.
2: Sí, vaig estar uns quants anys aquí.
0: Imagina't.
2: Quan es va fer, diguem, fixa la televisió,
0: sí,
2: abans només s'instal·lava per la festa major i la fira i
0: sí,
2: tal.
0: Sí, sí.
2: I ara, doncs, en aquell moment, doncs, es va creure oportú de poder crear una televisió local, que fèiem setmanal, una programació setmanal.
0: Clar.
2: I bé, vam crear una cooperativa i va ser una experiència molt enriquidora per tots nosaltres.
0: De fet, vas deixar de treballar aquí a la televisió perquè ja Lax'n'Busto començava allà a córrer fort, ja.
2: No, ja corria fort. El que passa, sí, que tenia els hiverns. Tenia els hiverns que clar, també és pluja i tal, i fotia fred i allà hi havia molt de caliola. Amb tota l'experiència que tenim, hòstia, vam aprendre. I allà vaig aprendre un ofici, també. Allà vaig aprendre a fer animacions amb 3D. Així,
0: ostres,
2: que després vaig fer el CD-ROM de l'Enciclopèdia Catalana. Vam,
0: clar,
2: fer allò, tota la part científica i cultural,
0: sí, sí, sí, sí,
2: i tal.
0: Ostres.
2: I va crear, doncs, una afició i un ofici nou, no?
0: Que bé, que bé, que bé.
2: Per passar els hiverns.
0: Exacte, per passar els hiverns. Clar, l'audiovisual ha canviat molt en aquests 40 anys, em atreviria a dir, o gairebé 40 anys en aquest canvi que vas fer. Musicalment, tu creus que també, no? Han canviat molt les coses, no? O què? O no és tant com semblaria?
1: Bueno, la tecnologia sí que ha influït molt, llavors les noves tecnologies, no?, en què tot vagi molt més de pressa i la gent es pugui autoproduir molt més fàcilment que abans, no? Però al final la música és la música, no? I al final el que arriba,
0: clar,
1: el que arriba, arriba, i el que no arriba, no arriba, i si ho tens, ho tens, i si no ho tens, no ho tens, no?
0: Això és veritat.
1: Aquesta és la gràcia, no? Sí que és veritat, doncs, que aquests 40 anys han passat per molts estils, per moltes ratxes i moltes modes diferents, de diferents estils, però l'essència és la mateixa, no?
0: Sí.
1: S'ha de dir que avui en dia, almenys per a Catalunya, que és del que podem parlar nosaltres, sí que és veritat que ha evolucionat molt, hi ha molts bons músics, hi ha un músic molt estudiat, hi ha gent jove que toca de l'hòstia, no? Però, i cosa que no hi havia abans, no? I que costava una mica més. Potser la nostra generació va contribuir una mica més a normalitzar i a fer un circuit on es poguessin fer concerts i tocar més, però al final la música, el que és la música, l'essència és la mateixa, no?
0: No ha canviat. Sí. De fet, altra vegada, no fa l'efecte, Fa segurament 40 anys la música era en directe, no? On realment la música s'escoltava, sí que els discos és lògic, Però on es gaudia al 100% era en directe als concerts. Amb els anys va anar com variant, no sé per què, no? Potser no era tan d'això, i ara ho torna a ser altra vegada. En l'època, no?, de les xarxes socials i tot plegat, veig que altra vegada la música en directe, festivals, torna a estar al cap de món.
1: Sí, el tema festivals és una moda que fa des de fa uns quants anys,
0: sí,
1: no gaires, però...
2: Jo que vinc de fora, he estat fora molt de temps, i el que m'he vist és un gran canvi, i he vist que tots els grups que han anat sortint i tal estan fent més un espectacle que un concert.
0: Ja, ja.
2: Llavors aquí entren les pantalles, els focs, sí, artificials, el no sé què, tal qual, els mòbils mirant-se tot això per veure després de casa i no veure en el directe.
0: Clar.
2: I...
1: els sons pregravats.
2: Sí, els sons pregravats.
0: Sí, les tablets.
2: Una persona que t'està dient el que has de fer dalt l'escenari. Nosaltres, precisament, aquesta gira estem fent aquestes dues gires estem fent tot el contrari, que és arribar allà com si el local d'assaig ni claqueta ni res, el Jimmy es posa la bateria, ensuma les guitarres, agafa el micro, és el que sabem fer nosaltres.
0: Clar,
2: no?
0: Sí.
2: I això, hi ha la part humana, diguem, que jo crec que no pot vèncer mai a tota la part artificial o que envolta la música. El que passa que, vull dir, és molt lícit que tothom doncs, pugui fer servir tota aquesta tecnologia i gràcies a aquestes coses va evolucionant i es va arribar a altres llocs.
0: Clar, no? I tant. Aturem els 40 anys, perdoneu. Més que res, m'agradaria preguntar-vos per sensacions, no? Què ha significat... Sí que és cert que l'Axel Busto, en principi, sempre hi ha estat, amb canvis importants i amb algunes pauses, com aquesta darrera, però no hi ha hagut mai una dissolució anunciada de l'Axel Busto, que no?
1: Mai ha hagut.
0: No hi ha hagut l'últim concert de l'Axel Busto.
1: No. Hi ha hagut parades tècniques, que deien, no? Sí. Estan baix, no? Que deien,
0: sí.
1: Però no, nosaltres no hem parat mai. Sempre, al llarg dels anys, no?, han anat passant una sèrie de coses doncs, que, bueno, t'han fet prendre unes decisions. També quan portes tants anys i tants concerts i tants discos i tantes maneres de fer, també et vols prendre amb calma més les coses i disfrutar-les més.
0: Clar.
1: I a vegades, últimament, el que sí que tenim molt, i fins i tot des de que ha arribat el premi, és que les coses flueixin de forma natural, no? que ens contagiem nosaltres mateixos. No sé, jo recordo quan va fer el disc al Polièdric, el premi també hi va participar, veníem d'una aturada de 3 anys, que havíem parat el 2016, i va sorgir la idea de fer un disco amb diverses veus, amb cançons noves però amb diferents cantants. Hòstia, parlem amb el Pemi, a veure si vol tal. I hòstia, va ser una cosa que no ens vam adonar i ens vam anar a contagiar i vam passar una experiència genial, que ens vam passar una experiència curta, molt intensa i molt xula. Clar. I pam, tornem a parar. I llavors, de forma natural, bueno, entre cometes... natural forçada, el Pemi desapareix el desembre de fa un parell d'anys i ens proposa els concerts
2: precisament ara farà 2 anys
1: i aquí estem,
2: aquesta època.
1: Sí. Però de forma natural ho estem disfrutant, no tenim cap mal de cap en aquest sentit i jo crec que ara el que ens toca és això.
0: Molt bé. Això potser ho dona la maduresa també s'ha de dir. No, o què?
2: Algo ha de tenir.
1: Segurament.
0: No, ho dic jo, ho dic en conya, perquè és evident que l'energia no l'heu perduda, L'energia vital musical no l'heu perduda, I la física tampoc, no?
1: Bueno, la física ja podíem discutir.
0: No entrarem per aquí. És obvi que ara quan us demanava aquestes sensacions d'aquesta tornada, ho he de diferenciar, però una banda pel Pemi Rovirosa, i ara anirem cap a Pemi Fortuny, Continuo amb tu, Pemi, que tot i així, tot i que també tu musicalment no has parat mai, perquè sempre has estat embolicats en molts projectes, molts dels quals també has vingut explicant aquest espai, cosa que agraeixo moltíssim.
1: Millor tu.
0: Suposo que també és... Clar, recuperar el projecte així en majúscules com està sent ara, també és recuperar moltes sensacions, no? Suposo.
1: Sí, jo puc fer 2.000 milions de projectes i però com el que sento quan toco amb l'Axel Busto i quan estic amb l'Axel Busto és... L'Axel Busto és casa. És casa. És, jo pujo a un escenari i faig rag amb l'Axel Busto és molt difícil d'explicar en paraules, no? El carinyo de la gent... Les cançons, tenim la gran sort de ser un grup que puja a un escenari i pot tocar 2 hores amb totes les cançons conegudes, amb el bon rotllo que tenim, la seguretat i la confiança de tocar perquè ens coneixem molt. Nosaltres anem sense metrònom, sense res disparat, sense res digital, i ens coneixem perfectament, no? Un dia toquem millor, un dia toquem pitjor, però sempre funciona, no?
0: Sí.
1: Que bé.
0: Pemi, això tu, suposo que amb tu sí, no? És a dir, recuperar aquestes sensacions i emocions, suposo. Tot i que també és això, anar fent col·laboracions, musicalment també has participat en altres projectes, almenys com a cameos, no sé com es diu en música, però així recuperar...
2: Quan dic metasaques. Perquè s'ha de convidar una cançó entre dos.
0: A banda d'això, recuperar, sobretot la gira, no?, que també té aquesta particularitat, no?, de qui us agrada tocar, recuperes la gira, recuperes el projecte, i suposo que també, no?, emocionalment tot torna, també, no?, Pemi?
2: Sí, no. De fet, el primer concert que vam fer al Lut de Gas, que era per allò de la ràdio que havia muntat a fer la Leon i així, que se'ns en va anar de les mans tot plegat, o sigui, va ser això. Vam proposar i no quedaven entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte les pogués comprar. I bé, va ser tot allò una mica... I vaig arribar a 2 concerts. Després també pensava, Hosti, dos concerts seguits, no sé si els aguantaré, perquè com que faig metes a casa, ja. Doncs clar, pensava, hosti, dos dies seguits, no? I bueno, de dues hores de concert. I bueno, jo vaig fer el cor fort, i sí, llavors el que em va passar molt és que, clar, de tant de temps de veure això, de veure tantes cares conegudes, de cares conegudes i oblidades, quasi, segons clar. Aquí. I jo recordo els dos primers concerts, hosti, i encara em passa segons com... Hosti, veus amb algú i tal, i hòstia, de que el coneixia aquell, i comença a veure, hòstia, la lletra. I després un altre, hòstia, veus amb algú que t'estimes molt i tal, i hòstia, comença a caure la llàgrima. I veus els fills nostres i tal, que estan allà. Se'm va presentar la Sara un dia allà a cantar al davant meu, la seva filla, la primera filla, la de la cançó, del Dolce de Sal.
0: Sí.
2: I se'm planta allà al davant. Sí. Em vaig posar a plorar com una cara. Oh, oh. No. Se'm va anar la lletra per tot arreu. Sí. Clar, són coses molt emocionants.
0: Clar.
2: I això al final s'ha estat transmetent al públic, i el públic després veus com s'emociona i com viu els concerts, com torna 20, 30 anys enrere, o 40, i veus la reacció de la gent... Veus nens de 12 anys amb un cartell que posa Jimmy i dones les baquetes. I veus avis mirant. Allà jornada hi havia una iaia.
1: Sí, sí.
2: Aquí. I després veus gent que ja són avis, diguem. I hòstia, és que no... Clar. Una cosa que tal com ho hem deixat fluir, com ha fluït i la manera que ha fluït i el resultat d'aquesta fluïdesa... Doncs, sí.
1: Tenim la gran sort i el privilegi de ser un grup que la seva música ha entrat a casa i ha anat passant de pares a fills, en molts casos, no? I el que diu el Pemi, no? L'emoció d'algú que també et venia a veure abans i que ara ho està revivint, però a la vegada li està ensenyant al seu fill, no? Mira que guai que era, això ho feia jo quan era jove, tio. El seu fill està vivint com el pare i és molt emocionant, no? S'ha de dir que musicalment va ser molt ràpid. Va ser el primer dia que ens vam trobar, ens vam posar a tocar...
2: Sí, sí, vam estar dues hores, tio, menys del que dura el concert.
1: Si no haguéssim passat 15 anys,
2: sí,
1: tio.
2: Sí,
1: va ser... Sí, fins i tot el Pemi ho diu, que comença a cantar les cançons i surt sol, no?
2: Sí, sí. A mi el que em costa, les que cantava el Salva.
0: Ah, clar, perquè són les que has hagut de prendre.
2: La memòria RAM falla, però el disc dur cada
0: dura. No, augmentar el disc dur sempre costa més que mantenir-lo, és cert, és cert.
2: Sí, exacte.
0: Ho has trobat arribar a faltar, per això, Pemi, o no? En aquests 15 anys que no hi va ser-hi?
2: Estava amb altres coses i amb projectes molt d'allò, i estava en un altre món, totalment.
0: Sí.
2: I no hi pensava, i després, bé, també quan he tornat cap aquí, així, sempre m'han convidat aquí i allà, per estar al món. El que passa que, clar, era una mica allò d'arribar allà i sentir-se del pujador, anem cap a casa, anem. I no de la manera que ho estem fent ara, no?
0: Sí, sí, sí, que bé.
2: Llavors sí que, fins i tot, mira... Vam estar dos anys fora per la pandèmia, vam estar vivint fora, ens va enganxar en un altre país. I arribant a l'aeroport, el meu fill tenia 5 anys, i em ve un noi i tal, Pemi, hòstia, podria fer una foto amb tu i no sé què. I el tio se'm va quedar mirant el meu fill i diu, papi, tu ets famós? Perquè ell no sabia res.
0: Clar.
2: No sabia res. Llavors per això va valgut la pena això, no? Tots tenim el Jesús, ell, tots tenim els nostres fills... El Jimmy, que té les nenes i els nòvios...
1: Tots tenim una mica de tot.
2: Ens hem posat un family manager. Una persona que se'n cuida de la família, que s'hi ha acomodat a posar-los al concert on han d'estar, que els hi porta les begudes, no sé què, tal qual.
0: Està bé.
1: Sí, perquè va ser una de les claus quan vam iniciar tot això, de poder-ho fer en família.
0: Clar.
1: Perquè una de les coses que ens feia moltíssima il·lusió és que els petits, els fills petits, que no havien arribat a veure mai les en Busto...
0: Clar.
1: Sobretot amb en Pemi, però bueno, ni amb en Pemi ni amb l'altre, perquè l'única que va veure una mica el Salva va ser la meva filla a l'Arizona, que ara té 15 anys, però que ni se'n recorda del Salva perquè tenia 5 anys.
0: Sí.
1: I hòstia, ens feia molta il·lusió els petits que sempre havien o sentit a parlar a casa o que els germans grans li havien explicat, o sí, que ho poguessin viure i realment, bueno...
0: Ostres, que
1: bé. Sí, flipant, s'ho passant.
0: Sí.
1: Bueno,
0: de fet, us
2: el VIP...
1: Sí, bueno,
0: home, clar, això sí. De fet, us vull preguntar, és a dir, que és obvi també que, diguem, l'entorn musical, els seguidors, tal, us han rebut molt bé, com si no hagués passat res o cap pausa, i de debò que també...

0: Sí,
1: han passat d'uns anys bueno, frenètics de fer concerts i concerts i concerts que no volíem venir mai, no? Perquè estan cansats de nosaltres i de que sempre estiguéssim fora de casa, a voler venir tots els bolos, bueno, de fet. Jo, la meva filla, si es perd un bol, sí, li agafa una depressió.
2: Són reunions familiars. Ens trobem tots.
0: Sí. Ostres, que suposo que això fa 40 anys no us imaginàveu el que passaria. És a dir, no, el poder involucrar una família, o poder, això que esteu explicant ara, no, poder compartir-ho i viure-ho amb la pròpia família, fa 40 anys i pensar-ho, eh?
1: Uah, fa 40 anys, ja t'ho dic. Fa 40 anys no sabíem...
2: No, fa 2 anys. Sí. Sí, fa 2 anys no ens pensàvem.
1: Que estaríem així.
2: Que estaríem així ara mateix.
0: Sí, exacte.
1: Clar, penso que nosaltres vam començar a deixar les nostres feines i a viure una mica de propiament de la música i del grup tocant, però durant molts i molts anys, sempre amb una incertesa de que no sabies quan duraria, si l'any que ve tornaríem a tocar, si els agradaria a la gent el següent disco. Això és un món complicat,
0: sí,
1: en aquest
0: complicat,
1: sentit, perquè i també veus grups que estan aquí i després desapareixen, sí. I bueno, nosaltres hem tingut aquesta sort, que jo crec que no és que ens ho hagin regalat, no? Perquè crec que el que ha sortit de nosaltres sempre és que ens hem estimat molt el fer cançons i la manera de fer-les, el que transmet, el que diu, i això, jo, si n'hi ha
2: jo
1: algun secret...
2: Jo quan he cantat coses fora de casa, fora del grup, m'he sentit estrany, perdona. M'he pensat, no sé, he anat a gravar alguna cosa amb algú, tal, però un cop fins i tot aquestes cançons d'això que et deia del Salva, que quan me les vaig cantar, hòstia, semblava que me les haguessin fet per mi, saps?
1: Sí.
2: Vull dir que... Hi ha una confortabilitat, que clar, hi ha un bagatge al darrere que fa
0: no,
2: que...
0: Clar, doncs, i escolteu-me, també us ho pregunto així en proximitat, és a dir, suposo que sou conscients, des de fora ho sou molt, i, és a dir, de ser un referent musical del país, de la música en català, del rock en català, no sé, això deu passar, o no?
2: Jo,
0: si sigueu sincers.
2: Si jo no em vaig a dormir pensant que sóc un referent musical del país.
1: No, potser. Jo encara m'adormo pensant... Pensant que sóc un músic mediocre, saps? Que dir, no, encara...
2: Sí,
1: aquest
2: sí,
0: això com... No, això diuen, el síndrome de l'impostor li diuen això, eh?
1: No. Sóc conscient i som conscients d'on ha arribat.
2: Sí.
1: Perquè ara podria estar 3 hores aquí explicant anècdotes i fets.
2: I batalletes.
1: Des de gent que ha posat en el seu testament, o en el seu funeral, o en el seu naixement, o gent que ha tingut els seus fills, els hi ha posat noms de cançons nostres.
0: Sí.
1: Hi ha infinitat de coses que ha passat que ens fan... ser conscients d'on ha arribat la nostra música, no? Però no és un pes, és un disfrute.
0: Sí, quan deia pes, em referia pes a aquesta consciència.
2: Jo el que penso és que si el que hem fet ha servit per alguna cosa,
0: clar,
2: sí. Ha servit per il·lusionar el jovent, per fer de músic, perquè hi haguessin més sales, que això no sé si s'ha fet o no s'ha fet, no s'hauria de mirar. Però sí que que hi hagi tots aquests instrumentistes que van en aquestes grans escoles que hi ha, que acaben triomfant a nivell mundial,
0: sí.
2: No? com alguns han fet. Si ha servit per alguna cosa, jo estic superagraït. El que passa que ni puc ser conscient ni d'allò. Nosaltres el que simplement hem fet és mirar pel nostre grup, tirar endavant i treballar amb el projecte que nosaltres tenim. Després, si això crea aquests efectes secundaris, diguem... doncs
0: millor que
2: millor.
0: I la pregunta també és obligada, a partir d'aquí, què passarà? Ara, quan acabeu la gira dels 40 anys?
1: El desembre d'aquest any.
0: Desembre, encara queden mesos, doncs.
1: Sí, bueno, ens queden 2 concerts. Ens queda el 31 d'octubre a Montmeló i el 19 de desembre a Girona.
0: Molt bé. Què passarà després d'això?
1: Bueno, com t'he dit abans, si ens agrada molt, estem en una onda... de deixar fluir les coses, no? Suposo que acabarem la gira, parlarem, què estem, no sé.
0: Sí?
1: Pot ser que parem, pot ser que fem alguna més, no sé, no tenim...
2: No
0: ho voleu dir o
2: que...
0: no ho sabeu?
2: No ho hem parlat.
0: O realment no ho sabeu?
2: No ho hem parlat.
1: Home, evidentment, han sortit coses, potser de l'any, hòstia, no ho sé, ja ho parlarem, no sé, jo no tinc ganes d'això, tinc ganes d'allò, no sé.
0: Val.
1: Anem a veure... No tenim res clar, si no...
2: No,
0: la veritat és que... Ens ho diríeu,
1: sí, no pots dir res. No, és que no ho sabem ni nosaltres, de veritat. Però bueno...
2: De moment estem disfrutant d'aquesta gira, que és fantàstica, i estem acabant. Sí que et puc dir que l'altre dia, sortint de l'escenari, pensava, hòstia, això s'acaba, nen.
0: Ostres!
2: Sí? S'acaba la gira.
0: Bueno, clar, aquesta gira
2: ja queden 2
0: intensa.
2: Concerts.
0: Clar, perquè això té una gira gairebé de 2 anys, no? Veu fer ja concerts fa 2 estius, per entendre'ns. Sí. Veu fer alguna cosa amb el concert solidari, amb el PEM i tot plegat.
2: Sí.

0: La gira dels 40 anys, allò important ha sigut aquests darrers mesos, amb aquest darrer estiu sobretot, però això que ja són... Heu fet molts bolos, els teniu comptats?
1: No, 30.
2: Sí, són uns 30 bolos, però no et pensis que són tants, no?, per repartir en dos anys.
0: Clar.
2: No és la intensitat. El que sí que volíem era fer-ne no molts, per no cremar-nos.
0: Val, sí.
2: Fer que siguessin xulos, que fossin pagant entrada, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí, nosaltres el que volíem era fossin concerts macos, ben fets, i amb el públic et vingués a veure tu.
0: Clar.
2: I el que sí que hem deixat de fer són festes majors, més que alguna puntual que han fet amb pagament d'entrada.
1: I el que hem tingut de bo és que, fora de dos o tres, que potser han sigut els que més he disfrutat, segons com, que són els més petits, però sí que hem anat a grans festivals. Llavors, ostres, te'n vas a Cap Roig i al cap de dos dies hi ha el Bryan Adams, o no sé, m'invento. I tens el mateix tracte, vas a sopar al mateix lloc, no sé què, el camerino és el mateix, un sofà blanc allà, saps? I el tracte de tothom... Llavors, hòstia, això disfrutes, perquè te sents un rockstar després de tants anys i tantes festes majors.
0: Però el que dèiem abans, eh?
1: És com quan voles molt amb turista i després un dia voles amb pis i dius, hòstia, i si ho he de volar tants anys i quan ja tens punts i mira...
2: I si ho arrodoneixes venent totes les entrades...
1: Tothom content, els organitzadors contents...
0: Sí, i tant, hòstia.
1: Això no té preu.
2: I després una altra cosa que s'ha de dir, que hem comptat amb un equip tècnic i humà espectacular, no?, tots els anys.
1: Sí.
2: Des del manejament fins al...
1: Sí, però s'ha transmès tot. O sigui, tot ha fet que...
2: Llum, so, manejament... Tot ha sigut... Hem creat una família molt xula que ens hem anat acompanyant entre nosaltres molt
1: bé. Suposo que més d'un també dels tècnics pensava, això s'acaba.
2: Té la graneta, que t'ho dic jo.
0: Estarem... Sé que és la frase típica i tòpica d'una entrevista. Estarem pendents, o seguirem la pista. És lògic que ho farem, perquè és lògic que ho hem de fer. Escolteu-me, molt interessant, ens hem deixat moltes coses. Tenim moltes coses apuntades. No n'he dit a cap. Sempre ho dic, i és veritat, anirem quedant, no? Ara, quan acabi el desembre, a veure què passarà després.
2: I
0: parlem, no?
2: I tant.
0: I conversem.
2: Quan vulguessin, nosaltres... A la que sapiguem alguna cosa ja t'ho farem saber.
1: No tenim a prop.
0: Exacte.
1: Sempre hem d'anar a Barcelona.
0: Exacte, imagina't. De comarques es fan moltes coses, també. Pemis, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una fortíssima abraçada.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Notícies actualitzades, com ja és habitual, i que ens porta la segona part de Calaixera a partir d'aquí, quan ja passem 4 minuts de les 10 del matí. Això en directe, sempre, sempre en directe, puntuals des de les 9 del matí que comencem i fins al migdia, fins les 12. Això vol dir que tenim una bona estona, cosa que ens agrada, per poder explicar i destacar moltes coses. I també sempre ho diem, per això, ràdio senzilla, propera, però amb tot el rigor possible. Avui és divendres 25 de setembre, programa número 4032. Gràcies per fer-ho possible un dia més, una vegada més, i una setmana més, en conseqüència. I, de fet, cada divendres parlem de llibres, tot i que avui anirem una mica més enllà de simplement parlar de llibres en genèric, sinó que parlarem de llibres concrets i de la seva autora, sobretot una de les sorpreses que ens porta la Montse Porcel en aquest calaix de lectures d'avui divendres. A banda, parlarem de cinema, aquesta càpsula cinematogràfica que ens aporta la Belarus, i també ens arribarà la informació de servei des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que anomenem l'oficina jove Baix Penedès. A les 11 actualitzarem les notícies i després, a la tercera i última part, us parlarem del proper concert d'orgue que arriba justament avui, aquest vespre, a l'Església, com no, una nova proposta dins la programació de l'Orgue del Vendrell que tot just acaba de començar. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Això, aquesta secció literària d'avui, que va una mica més enllà de les propostes així més genèriques i més generals, sinó que anem més enllà, amb una proposta ben especial. A més, amb la seva autora, que també això sempre és especial, poder parlar amb els responsables i les responsables d'aquestes publicacions. Bé, comencem pel principi. Montse Porcel, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
2: Doncs sí, mira, avui estem acompanyats avui de Conxa Avinyó per... una cosa important, que és que ha escrit la seva primera obra, novel·la, Menjarem torrades a l'infern, que perquè l'hem convidada, perquè ens parli doncs d'aquesta obra, perquè la va escriure, i la idea és una mica pues això, una mica de conversar amb la Conxa.
0: Molt bé.
2: I també una mica la part personal, perquè clar, és que de professió és metgessa, jubilada, com jo, no metgessa, sinó... I una miqueta, doncs, podíem començar això, doncs... comencem una mica per la teva feina, per la teva professió, on vas néixer, perquè és que enllaça totalment amb la novel·la, perquè com ella ens explicarà, quan la llegeixes, això que fa... que no, el llibre, la seva biografia, dius, bé, la protagonista... era metgessa, el barri existeix, i aleshores una mica podíem començar per això, no?
0: Molt bé,
2: i tant. On va néixer, i la seva feina, i després doncs a parlar doncs d'aquesta, per mi, una novel·la molt, molt interessant i molt, molt maca de llegir-la.
0: Molt bé.
2: Doncs...
0: Conxa, bon dia,
3: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a Ràdio El Vendrell.
0: Per venir, només faltaria, bon estàs a casa teva. A més, això, intrigats, en certa manera, de conèixer com una metgessa jubilada decideix una mica posar-se a escriure, perquè crec que tot va arribar un cop et va jubilar ja, i que va coincidir en pandèmia, a més.
3: Exacte. Sí, sí, a veure, jo tenia molt interès tota la vida en deixar... com un llegat, no? És una història pels meus fills, tinc 4 fills, que coneguessin d'on vinc, perquè, bueno, sempre he pensat que és interessant saber d'on venim.
0: Clar.
3: I, bueno, jo sóc de ciències, vaig treballar de metge, tenia molt poc temps per llegir, perquè realment jo fins que no em vaig jubilar no vaig poder llegir molt.
0: Sí.
3: Entre la feina i 4 criatures, pues ja ho podeu imaginar.
0: I tant.
3: I, bueno, sempre he tingut aquesta inquietud. Quan sabia que em anava a jubilar, als 65 anys, justos, una companya em va parlar de l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I de seguida ho vaig mirar, m'hi vaig apuntar, era pandèmia, no, ja estava molt ple, perquè tothom, penso que tothom es va donar per escriure, per fer altres coses, sí. I llavors vaig començar narrativa.
0: Val.
3: Jo pensava que tots els que s'apuntaven era que no en sabien, com jo, però em vaig equivocar. Vull dir, em vaig trobar amb un grup de periodistes, lingüistes, traductors, o sigui, gent superpreparada. Que, bueno, jo quan feia amb les videoconferències gairebé no gosava dir res. I vaig haver de treballar molt per posar-me una miqueta al nivell, eh? Uh-huh. Però sempre em van, quan fèiem els exercicis que ens comentàvem, sempre em van animar, tant professors com companys. Vinga, vinga, que ho fas molt bé. I quan va arribar a final de curs, que havíem de triar entre conte o novel·la, a mi la novel·la em va fascinar, això de poder barrejar realitat i ficció. I em vaig decidir a fer una història d'autoficció, que és la història que explica la novel·la.
0: Molt bé.
3: Sí, hi ha part de mi i part inventada, però els escenaris són escenaris que jo he trepitjat, que és molt fàcil, així és molt més fàcil d'escriure's i que arribin al lector.
0: Sí. Eh? Que són aquests trets autobiogràfics, que deia la Montse,
3: exacte.
0: I que es poden trobar en aquest llibre. Però, de fet, jo sé que els escriptors i les escriptores sempre escriviu d'allò que coneixeu i allò que una mica heu viscut, no?
3: És millor, jo crec que es plasma molt millor tot.
0: Clar,
3: si ho has viscut.
0: Sí. Home, és curiós, com una dona de ciència, com també t'has autoanomenat, doncs acabi una mica amb això, amb literatura, però a més amb aquesta literatura novel·lística, que es necessita un grau de creativitat important, Conxa?
3: Sí, la imaginació sempre l'he tingut.
0: que bé.
3: A la família em diuen, això t'ho has tret de la màniga moltes vegades? Sí.
0: Clar, i a més amb un ofici com el teu, no? Que clar, tot és molt mesurat, tot està molt estudiat, tot és molt rigorós, no? Tot
3: sí,
0: és molt contrastat.
3: Li comentava
4: sí,
3: la Montse.
4: En parlàvem d'això.
0: Sí.
3: Tota la vida, o sigui, que penses que tot el que dius és molt important.
0: Clar.
3: I pot tenir transcendència pel pacient.
0: Sí,
3: o sigui, tot el que dius ha de ser real, demostrable. Fas una sessió clínica i tot ha d'estar supercontrastat, amb evidència. I de cop i volta poder fer novel·la, que es pot barrejar tot el que tu vulguis, pots posar real i pots fer. És fantàstic.
0: Això va ser una obertura personal, entenc,
3: Conxa? És fantàstic.
0: Creativa, eh?
3: Sí. M'ho he passat molt bé escrivint-ho i m'ho segueixo passant bé perquè...
0: Clar. Seguiràs, després en parlarem, de propers projectes.
3: Sí.
0: Parlem una mica més d'aquest llibre. Això ja hem conegut aquest context inicial, l'hem emmarcat molt bé. El títol també ja és molt original.
3: Sí, no. El títol hi ha gent que quan el veu diu, ui, aquest títol. Però realment té una explicació, hi ha a dins la novel·la. És una escena que aquesta, bueno, no es fa spoiler, és una escena que aquesta és real, eh?
0: Val.
3: Jo, quan era petita, hi havia una nena al col·legi que em deia que aniria a l'infern perquè jo havia fet una malifeta.
0: Oix.
3: I aniràs a l'infern. I jo, estava obsessionada amb l'infern.
0: Uh-huh.
3: Tenia realment... Com el bullying d'avui en dia,
0: sí,
3: en plan innocent, no? Uh-huh. I jo estava molt preocupada i un dia ho vaig dir a casa. És que faci el que faci, aniré a l'infern. I el meu avi em va dir, a aquesta casa anirem tots i menjarem torrades. I això a mi em va alliberar. Jo llavors em sentia, bueno, millor que les altres, perquè jo aniria a menjar torrades a l'infern.
0: Clar, amb l'avi.
3: Sí, és una manera de transmetre que si, bueno, un nen està... a l'escola, li fan bullying, i aconsegueix expressar-ho, i algun adult que aconsegueix desdramatitzar l'assumpte, pues, que li salva la vida.
0: I tant, i què és el que va passar, eh?
3: Exacte, i llavors, com que penso que és una cosa que avui en dia està molt actual, doncs mira, vaig posar aquest títol, que és una manera de fer un homenatge a l'avi, i després a la novel·la, com que passen coses que potser sí que anirem tots a l'infern, doncs penso que s'hi diu.
0: D'acord. Quina és l'essència del llibre? De què tracta? De què parles, Conxa?
3: És una història de superació, basada en el context de l'època, a Barcelona, d'una noia que neix en un barri humil, que en roba cols, que ningú el coneix, però que existeix. Existeix, va existir, ara pràcticament no queda res, però va existir. Està entre Clot i Camp de l'Arpa, a 10 minuts de la Sagrada Família caminant, però ningú ho coneix.
0: Uh-huh.
3: I, bueno, és la història de superació d'aquesta noia. I des de que neix l'any 55, com jo, o sigui, és un personatge que és paral·lel a mi, una vida paral·lela a mi, és autoficció, ja ho dic.
0: Sí.
3: Fins que té 30 anys. I són els 30 anys que Barcelona, bueno, a Barcelona i tot Espanya, però el llibre està centrat a Barcelona, van passar moltes coses, o sigui, va ser l'última part del franquisme, l'entrada a la democràcia, el reconeixement d'algunes lleis que van afectar molt, sobretot a les dones, vull dir, la llei del divorci... La majoria d'edat que també va baixar... Moltes coses que ens van afectar.
0: Ostres. Ho diem moltes vegades, i sempre m'agrada una mica allò contrastar-ho amb els que veniu a explicar les publicacions i els llibres que feu, que justament, sense desmereixer cap altra disciplina literària, només faltaria, però la novel·la, clar, té aquesta connotació de que són universos. Això implica crear personatges, les característiques del personatge, no, les emocions, el seu bagatge, tot plegat, i a més, clar, en aquest cas està ambientat amb un barri real, tot plegat, però també és crear aquest univers, l'entorn, el de... Jo trobo complicadíssim, Conxa.
3: Bueno, és posar-s'hi.
0: Sí.
3: Perquè a vegades et poses... Clar, jo cada matí, a les 7 del matí, m'asseia davant de l'ordinador i hi havia dies que no saps el que has d'escriure. Bueno, saps l'escena perquè has fet l'escaleta, bueno, ara anem per aquí, i no saps el que posaràs. I se t'acudeixen una sèrie de coses que tu mateix et sorprens del que et surt. I aquesta creativitat així espontània, per mi, és molt agradable. Perquè coses que jo no sabia que se m'acudirien i se m'acudeixen. és molt agradable.
0: Sí, sí, sí. A més, diuen que l'escriptura és molt terapèutica.
2: I tant.
3: Diuen, o sigui, jo tampoc pretenia curar-me
0: de
3: res, realment,
0: però diuen...
3: si tu passes bé, clar, jo penso que la resta del dia va amb més energia.
0: Ja, ostres, sí. Mira, és més, una manera de començar la jornada.
3: Sí, sí, sí.
0: Quan m'estiguen a escriure-la, per això?
3: Bueno, jo soc lenta de mena i tot ho faig a poc. He estat 4 anys per la novel·la.
0: Uau.
3: A més, me l'he repassat molt i després... La vaig escriure inicialment en castellà, perquè el grup on em vaig apuntar a l'escola d'escriptura, que quedava plena pandèmia, va ser aquest, i em vaig apuntar aquest, i vaig estar molt contenta, eh? Però sempre l'havia volgut escriure en català, sobretot per deixar plasmades les frases que hi havia al meu barri, les coses que deia la meva àvia, per fer-ho més autèntic.
0: Clar.
3: Total, primer la vaig escriure en castellà, després vaig estar un any per fer la versió en català, que no és una traducció estàndard, perquè, clar, per exemple, en castellà, un exemple, que està a la primera pàgina, que l'àvia diu, maldito sea, en castellà, però, clar, en català, la meva àvia deia, així li caiguessin els collons.
0: Uau!
3: I, clar, jo això ho volia...
0: Clar, la traducció no és clara el mateix,
3: no.
0: No
3: té res a veure, però
0: clar.
3: Jo creia que... I per això tenia molt interès en fer un català. Després va costar molt que l'editor em volgués fer alhora català i castellà. Perquè deia, home, la despesa de... Clar, una primera novel·la, una desconeguda, 70 anys, a veure... I va, fent primer un i després hi va haver l'altre. Dic, és que si no, l'altre ja no sortirà. Oh, però el teu entorn, potser primer català... Dic, és que jo tinc entorn... Clar, a l'hospital tenim
0: molt divers,
3: entorn de... Va, molt divers.
0: Sí.
3: Va costar molt, però bueno, quan la va llegir, diu, va, fem català i castellà, l'home.
0: Que bé, fantàstic. I com va ser aquest procés d'edició? Que també és un món a part, eh? Una cosa és escriure i l'altra cosa és editar i publicar. Sí que avui en dia és més fàcil, quan es fa de manera... autofeta, però
3: sí.
0: L'editorial és un món, no?
3: Però jo no volia fer una autoedició, no volia fer-ho, o editar per Amazon, aquestes coses sóc una mica en contra, i vaig escriure editorials, que les editorials grosses ja ni t'accepten el manuscrit, això és impossible.
0: Sí.
3: I bueno, vaig anar escrivint,
0: clar.
3: I l'Antoni d'Aura de Perfir em va contestar, i bueno, s'ho va llegir i va dir sí, i quan em va llegir una miqueta va dir sí, t'ho publico, però una llengua, i dic no, mira, acaba tot de llegir a veure què diu, i quan s'ho va acabar de llegir va dir d'acord, tots dos,
0: el vas convèncer. Tu l'has llegit, Montse, aquest llibre?
2: Sí, aquest estiu vaig llegir, i com comentàvem abans, és que tracta tants temes perquè els fica en una època històrica, i això és molt interessant, perquè clar, jo sóc del 53, i és que hi ha, per exemple, una cosa de les que una mica perquè em va agradar, i em va agradar per això, perquè és, no és que sigui una novel·la històrica, però és una història d'uns personatges d'unes famílies determinades, de classe treballadora, un barri que existeix i que toca doncs, una sèrie de temes de l'època, del tema doncs, de la televisió, les cases que no hi havia televisió, no hi havia quartos de bany... el tema també doncs, de la dona és que jo als 14 anys també vaig anar a treballar a una oficina i me va, no me va acompanyar la meva mare perquè era a dos carrers de casa meva, no? Llavors tota aquesta relació de la família de les relacions familiars sent molt diferents de la meva és que passava en aquella època i això és una per mi és un dels objectius de la novel·la, no? De, sempre que ho mantem, passar-ho bé i aprendre, perquè clar, aquesta novel·la no és que t'ho passis malament, però té un punt dramàtic, perquè als personatges els hi passen coses, la família de la protagonista li passa, té una família... que déu-m'hi-do les coses que li passen.
3: Peculiar, diguem sí. Peculiar.
0: Sí. De fet, la Conxa ja ho ha dit, que en aquest llibre molts aniran a l'infern, ho has dit al començar.
2: Doncs, alguns, no? I llavors, a nivell doncs, això, emotiu, sentimental, doncs clar, m'ha agradat, i a més, és veritat, una primera novel·la, i ara no... ben escrita amb el sentit de com transmet els sentiments i el que vol dir. Una cosa que a mi m'agrada poc són les descripcions. A mi em posa una mica nerviosa llegir novel·les que està tres pàgines, no per res, dient com és un paisatge. I aquesta novel·la, el fet és que sí, Conxa, de callar, perquè és que el diàleg, és que són personatges, els personatges parlen. A l'ambient ja te l'envia. Yeah. No sé, es pot parlar del teu barri parlant amb els personatges,
0: clar,
2: i
0: clar,
2: queda clar
0: com
2: és, com és el seu barri. I això també és una de les coses que i que no és fàcil, perquè què vol dir això? Que són els personatges que tu has creat, que els hi dones veu i que t'agraden un capítol darrere l'altre i es fa molt amè la lectura. Sí. Per tant, de veritat... Sí.
0: Segur que això no, abans de fer aquest curs, o abans d'escriure, no ho sabries fer, no?
3: Vas fer quatre de cursos, eh?
0: Quatre, imagina't.
3: Quatre cursos acadèmics, eh? Vaig estar quatre anys,
0: clar,
3: eh?
0: Clar.
3: Sí.
0: Clar, és això, no? Que suposo que es treballa en aquest tipus de cursos és justament això, no? A la part més tècnica de l'escriptura...
3: Sí, m'ho van ensenyar...
0: No? De com crear els personatges, tot. De com fer-ho, eh?
3: Sí, m'ho van ensenyar tot. O sigui, he après a l'escola, amb els companys, amb els professors... Sí,
0: clar, perquè això dèiem, no, tu volies explicar una història i volies deixar un llegat, però no sabies com fer-ho, no?
3: No. A veure, hi ha gent que potser ja té el talent des de que ha nascut, però el normal és aprendre les coses.
0: Clar.
3: Si no t'han ensenyat, no ho saps.
0: No, està clar. I com diuen allò, que el talent sempre ha de tenir una part tècnica, si no malament, no? I el talent sense tècnica o la tècnica sense talent...
3: Jo soc molt de formació, soc molt aplicada.
0: Sí. I si et preguntés ara així, t'ha estat difícil o fàcil o complicat escriure, què em diries?
3: M'ha estat agradable, molt agradable.
0: Molt
3: enriquidor. A més, clar, com que m'interessava molt el context... ho he tot revisat molt, les dades, quan s'havia estrenat una pel·lícula que volia anomenar, a veure si l'estrena era aquella època o havia sigut més tard, o sigui, no passar-me... O sigui, ho he cuidat molt, molt. Normalment m'exigeixo molt en fer les coses que ningú pugui dir, escolta, això no passava aquell temps. No. El context està molt ben tractat perquè és una de les parts que m'interessa transmetre, que sàpien què passava en aquella època.
0: Sí, és important.
3: I, bueno, ha sigut... laboriós, penso que ha sigut laboriós, tot i que la part més important ha sigut refrescar la memòria, no? En recordar-me què passava, què deia aquella veïna quan va explicar això. Però tot això és agradable, és molt enriquidor.
0: Per això intueixo que això, tot i ser laboriós, entretingut, no t'ha estat difícil fer-ho per això.
3: No.
0: Bé. Se nota com ho expliques, justament.
3: Sí.
0: Se nota com ho expliques. I això vol dir que també abans ho puntualitzaves, vol dir que vindran nous llibres, vindran noves publicacions.
3: N'estic fent un, però passa que, tinc una edat que, siguem realistes.
0: Bueno, potser si ho podem fer en dos anys en comptes de quatre, potser...
3: Bueno, jo sempre dic que mentre duri la neurona, No, però sóc lenta, Jo ja sóc de tarannà lent. No m'agrada donar-me presses amb res, ni, vinga, a veure, per fer-ho més ràpid, no.
0: En mica.
3: Jo m'hi poso cada dia 4 hores, de dilluns a divendres, i ja està.
0: Clar, però això ve de la feina, no, suposo? Aquesta disciplina, aquesta estructura,
3: suposo,
0: de mirar-s'ho, d'anar a poc a poc, et ve de la professió.
3: No, sempre he sigut de que si fas un esforç no l'has de deixar mai a mitges. Uh-huh. I sempre s'ha d'acabar quan sigui. O sigui, la pressa sí que això és... No té res a veure amb mi, les presses. Jo vaig lent, jo no he corregut mai ni per agafar l'autobús. Ja en vindrà un altre.
0: Sí, sí, sí.
3: O sigui, no...
0: I no sé, ara és una pregunta una mica així, però no sé si una metgessa, amb el que significa ser metgessa, és a dir, tot el que significa a nivell d'estudis, de consciència, de ciència, de relació amb els pacients, que suposo que és la part més important, ajuda potser després a escriure o ajuda potser a crear una novel·la. El teu cas, Concha?
3: Sí, jo crec que sí, perquè com que, ja et dic, el conèixer molta gent,
0: clar,
3: moltes maneres de ser...
0: L'empatia.
3: Sí, moltes maneres de relacionar-se amb aquella gent per poder-hi arribar. I llavors, clar, tot això jo penso que... Una cosa que penso molt jo és com ho rebarà el lector. A veure, el lector és una persona que fa l'esforç de comprar el llibre, de dedicar unes hores a llegir-ho, i s'ha de respectar molt. Llavors, no pots escriure una pàgina que no digui res.
0: Ja, o sigui,
3: a cada pàgina han de passar coses. Vull dir, que, clar, soc disciplinada amb tot.
0: Sí, sí, sí. Sí. I perdó, lògicament, de tema, però d'aquest nou llibre que estàs escrivint, novel·la, intueixo també,
3: sí,
0: novel·la igual.
3: Sí, per escoltar, novel·la és el meu món. Sí.
0: Però la història serà diferent? O...
3: És completament diferent, és basada en un fet real d'una noia morta que no se sap què va passar.
0: Val.
3: Però està basat en un fet real,
0: D'acord.
3: Que va passar fa molts anys i que a mi em va quedar al cap i aquesta història la vull plasmar.
0: Va, ens acostem a la novel·la negra, doncs, Quasi.
3: A veure, no sé si quedarà negra o gris, però va per allà.
0: Molt bé.
3: Va per allà.
0: Que bé, que interessant. Estarem pendents. Bueno. De fet, si no tinc mal entès, Montse, la portareu al club de lectura, oi?
4: Ho vaig anunciar la setmana passada, és veritat. Perquè no fos tan just. I demà, a les 6 de la tarda del vespre, al monestir de Sant Oliva, vindrà, doncs,
0: veritat,
4: a presentar...
3: I avui presentaré a la biblioteca de Roda, a les 5 de la tarda.
0: Molt bé. Estàs a Tur, doncs, perquè vius ara aquí, vius a la zona?
3: No, visc a Calonja, perquè treballava a l'Hospital de Palamós.
0: Va,
3: i vaig viure
0: d'acord,
3: allà.
0: Però això sabia jo que...
3: Però aquí tinc una gran amiga, la Jassi Molins.
0: Home, i tant! La Jassi Molins, molts records amb ella.
4: I també va venir.
3: Sí, i ella m'ha organitzat aquesta tournée.
0: Que bé! Així, doncs, i la coneixies, la zona, però això hi havies estat, doncs,
3: sí,
0: amb la Jassi.
3: Sí, a Roda de Barà he estat moltes vegades.
0: Val.
3: I, bueno, l'Anna Lavara també és molt amiga meva, totes les tres som metgesses.
0: Sí, és veritat.
3: Vam estudiar juntes. Ostres, i llavors ens
0: curiós,
3: molt
0: bé,
3: és veritat. 50 anys d'amigues.
0: Ostres, mira, és veritat. Mira, molta coincidència, també com a autores. Sí. Clar, això et porta aquesta proximitat cap a aquestes contrades. Sí. Això, avui ha presentat el llibre, tornem-ho a dir, avui a Roda de Barà.
3: Avui a Roda de Barà,
0: on serà?
3: A les 5 de la tarda a la biblioteca.
0: Molt bé, tu també està convidat,
3: Sí, home, per descomptat, em faria molta il·lusió.
0: I el club de lectura que fareu demà dissabte, Montse?
4: Demà dissabte, sí, perquè sembla, bé, perquè tu andava bé,
3: sí, clar.
4: I també és una bona hora i un bon dia per fer-ho, doncs, a Sant Oliva, que és una població petita, però que a vegades ve gent de...
0: Sí, d'on sigui.
3: Em fa molta il·lusió, és, bueno...
4: Claro,
3: hem travessat la frontera, no?
4: Home, el Penedès...
0: Sí, home.
4: Roda de Barà és la comarca...
0: És tarragonès.
4: Tarragonès.
0: Sí,
4: igual, de la província de Tarragona.
0: Doncs mira quantes comarques tocaràs en un parell de dies, Conxi?
3: Estic molt contenta.
0: N'has fet algun ja de club de lectura i això? O...
3: Bueno, presentacions n'he fet diverses.
0: Sí, per això ho intueixo.
3: El club de lectura en tinc un pendent allà... a Vall-llobrega, que és el plet del costat de Palamós. I, bueno, estic molt contenta, de moment, de l'acollida, A veure, jo sóc molt realista, i penso, primera novel·la, amb 70 anys, desconeguda. A veure.
0: Bueno.
3: Però, mica en mica, i la gent,
0: sí, home, sí,
3: la gent que l'ha llegit em diu coses molt maques,
0: clar,
3: i em fa molta il·lusió.
0: Sí, sí. Jo crec que són, ja hem dit uns quants, d'aquests processos a l'escriptura, no?, que és una mica això, no?, l'aprenentatge, el saber, el fer-ho, el pensar, l'escriure, l'editar-ho, el publicar-ho, i després la relació amb els oients. Amb els oients,
3: també,
0: amb els lectors. La relació amb els lectors.
3: I amb els oients, també.
0: I amb els oients, també, correcte. Amb els lectors, que també sé que és un punt molt especial per vosaltres.
3: Sí, sí,
0: poder
3: sí.
0: parlar i per interactuar amb els lectors i què opinen, què diuen, què pensen, no?
3: Sí, sí, em fa molta il·lusió. Dels clubs de lectura em fa molta il·lusió.
0: Que bé.
4: passa que clar, serà complicat el aconseguir una sèrie d'exemplars perquè ja puguem llegir. Clar, a Sant Oliva són 24 persones del grup de lectura, eh?
0: No,
4: que no sempre venen a les trobades, però nosaltres repartim 24 novel·les.
0: Sí.
4: I una mica així, per dir, jo per què recomanaria aquest llibre? Una mica ja ho has dit tu i ho torno a dir. És que és molt important deixar en una obra de ficció documents, històries reals i que han passat. Uh-huh. Comentàvem una mica, fèiem, que no té, és amb el, la pel·lícula El 47, que no hi ha una obra literària,
0: no.
4: És, el,
0: uh-huh,
4: és la pel·lícula, no? Com un barri de Torre Baró, si me'l confongo amb Vallbona, i és Torre Baró, sí, que ningú el coneixia, jo sí que el coneixia, a la meva època eren coneguts per molta, perquè hi havia molta associacionisme,
0: sí, associacionisme social
4: i tal, no? I com... I la gent ho ha de conèixer, tant la gent jove com la gent gran. I obres com aquestes són interessants per això, perquè parlen d'una època, d'uns personatges que amb alguns ens podem sentir identificats i conèixer o no, i sobretot això d'una classe social doncs, que ha patit molt,
0: bé, molt.
4: La classe treballadora, no ens enganyem, uh-huh, ha patit doncs, això, no? Doncs, problemes econòmics... És que estem parlant abans una mica, fes una mica res, dos cèntims del tipus de barri on vas tu néixer i de la novel·la.
3: No, no,
4: per exemple, perquè és interessant.
0: Clar, ja només el nom, no? Robacols?
3: Can Robacols.
0: Això...
4: Can no és espòilis, però és interessant saber mica.
3: Can Robacols era un barri, sis carrerons, ja et dic, entre Clot i Camp de l'Arpa, entre carrer Rogent i carrer Muntanya. A carrer Rogent és on comença l'Eixample. Però allà ningú hi entrava. Era un... sis carrerons aquests sense asfaltar, sense il·luminar, un dels carrers era habitat completament per gitanos, i després el meu carrer, que era millor, i només hi havia uns gitanos, que eren els meus veïns, i això en el llibre, clar, també surt, o sigui, ficcionat, però també surt. Va ser un barri fet amb casetes baixes, amb pati, la majoria, pels treballadors de les fàbriques tèxtils, però això abans de quan la Primera Guerra Mundial.
0: S'imagina't, abans de
3: exacte,
0: tota la revolució.
3: I després de la, quan va acabar la revolució industrial, van acabar les guerres, els teixits pels exèrcits pues van caure, va ser la debacle de la tèxtil, les tèxtils que hi havia per allà al voltant, Can Puiggròs, la Sadeta, totes van anar tancant. I llavors els treballadors d'allà pues van anar marxant, suposo que es van buscar la vida on...
0: Amb altres llocs.
3: Els únics que quedaven d'abans de la guerra en aquest barri eren els meus avis i nosaltres que vivíem amb ells. Els meus avis seguien dient Can Robacols, però ningú més deia Can Robacols, no estava a cap cartell Can Robacols. I després, quan van anar enderrocant totes les cases i van construir edificis, va venir gent immigrant, perquè clar, el barri era barat, encara les cases estaven sense asfaltar, els carrers, doncs llavors, pràcticament, Can Robacols, ja només ho dèiem nosaltres, aquella casa, i aquesta casa nostra, vull dir que després me'n vaien portar els meus pares cap a Palamós, va trigar molt a edificar-se allà. I es va posar al final, s'ha fet una plaça que es diu Can Robacols.
0: Una
3: plaça per jugar a les criatures, que hi ha un bruixador i això. O sigui que ara de Can Robacols només queda el cartell que diu plaça de Can Robacols i un carreró molt petitet que es diu carrer Pistó, que és molt, molt estret, no té un metro d'amplada. És l'únic que queda.
0: Els vestigis. De l'època.
3: Bueno.
0: Que bé, que interessant, que xulo. Això és el que respira la novel·la, entenc. Això és el que respira la novel·la, com deia la Montse.
4: És que jo vaig buscar a Google i està amb fotos, imatges, dic, no, fantàstic, sí, per fer un documental, de veritat. I em remuntava molt això, en el 47.
3: Em fa molta il·lusió, perquè hi ha gent que ha llegit el llibre i s'han anat allà a veure Can Robacols i m'envien fotos.
4: Imagina't.
3: Ho coneixes? Està diferent.
0: Que bé.
4: Això no té, és veritat, és que té molt, per mi té molt de valor, la veritat, a part que molt ben escrit i ole.
0: Fantàstic, ens menjarem les torrades a l'infern.
4: El títol.
0: Ens menjarem les torrades a l'infern, ens comerem les tostades en l'infern, que és aquesta publicació que avui hem explicat.
4: Ja t'ho comentava allà a la llar de gent gran, oi, aquest títol, la gent, què vol dir això de... veniu a la xerrada
0: i ho descobriran. Si no ho han escoltat ara.
4: No, i s'ha de llegir o no, jo ja el tinc aquí firmat per tu i ja està.
0: Conxa, moltes gràcies, de veritat.
3: Gràcies a vosaltres.
0: De veritat, un plaer que ens acompanyis.
3: Ho has fet tot molt fàcil.
0: Gràcies, és la nostra intenció. T'esperem un altre dia, que no sigui l'última vegada que puguis venir.
3: Ai, m'agradaria molt.
0: Que bé, doncs.
3: Vinga.
0: La Montse, que s'encarregui de portar-te a qualsevol altre moment. Montse, una abraçada. Fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 8:15 al vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a 8:00 al vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Cita radiofònica habitual i setmanal, cita cinematogràfica setmanal i habitual. Ara que ja hem recuperat el gran Abel Arús, que és qui s'encarrega a partir d'aquí d'explicar-nos i portar-nos quines són les pel·lícules destacades tot just en aquesta mateixa setmana. Sí, és secció enllaunada, és aquesta càpsula enllaunada, però bé, això sempre ens ajuda igualment a fer aquesta bona tria de cara a anar al cinema aquest proper cap de setmana o aquests propers dies. Abel Arús, molt bon dia.
7: Hola. Bon dia. Una setmana més us vinc a parlar de les estrenes cinematogràfiques que podem veure a la cartellera. Aquesta setmana podem trobar unes 5, més o menys. Ja sabeu que jo parlo una miqueta amb les que poden venir al voltant del Vendrell. En aquest cas, comencem a parlar d'una pel·lícula americana. És un thriller de supervivència, d'acció, amb algun toquet de drama. És una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt. Es titula En el corazón de la bestia. De què va? Doncs, després que James Belmont, interpretat per Brad Pitt, tingués un accident aeri al mig de la natura d'Alaska, ell és un veterà de les forces especials i porta el seu amic de combat, que és el gos. El gos es diu Odin. Obligats a emprendre una caminata de més de 80 quilòmetres per tornar a la civilització, tots dos hauran d'enfrontar-se a terrenys inestables, animals salvatges i els seus propis traumes de guerra per arribar al punt de salvament.
8: Dime, ¿en qué trabajas, James?
9: Fuerzas especiales, retirado.
8: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
9: Odin era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
8: ¿Y también le jodió la pata?
9: Sí.
8: Espero que le dijeses cuatro cosas.
9: Le pegué un tiro.
8: Joder. Esta región es el corazón de la bestia. Mucha gente aprende eso por las marcas.
10: Oh, my God.
7: La següent pel·lícula que us parlaré ara és un drama romàntic interpretat per Miguel Benardú, Carlos González, Milo Kifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz, Glenn Close, Antonio de la Torre, entre d'altres. És una pel·lícula espanyola i es titula La bola negra. La pel·lícula està dirigida per los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi. De què va la pel·lícula? Es narra les vides interconnectades de tres homes a través de tres èpoques diferents. Ens situem als anys 1932, 1937 i 2017, explorant com les seves experiències queden unides per la sexualitat, el desig, la memòria històrica i l'herència emocional. La trama s'articula i pren sentit a partir del rerefons d'una de les últimes obres teatrals inacabades de Federico García Lorca.
10: Sí.

0: La següent pel·lícula que us vinc a parlar avui és la segona part d'una pel·lícula que es va fer anys enrere i és un thriller de supervivència amb tensió. Jo crec que més d'un es posarà bastant nerviós mirant aquesta pel·lícula. O no, ja ho veurem. La pel·lícula es diu Fall 2, Dead Point. De què va la pel·lícula? Doncs, seguint els tràgics esdeveniments de la primera pel·lícula, Jax Hunter, germana d'una de les noies que apareixen a la primera pel·lícula, decideix emprendre una perillosa expedició a les muntanyes de Tailàndia per retre homenatge a la seva memòria. Llavors, ella, amb alguns companys més que van a fer aquesta expedició, queden atrapats en una estructura suspesa a l'aire enmig de la muntanya. El grup haurà de lluitar contra condicions meteorològiques molt severes i la seva pròpia por per intentar sobreviure d'una caiguda mortal.
1: Si me oís, responded.

0: La següent pel·lícula que us vinc a parlar és una pel·lícula d'animació, d'aventures, de fantasia, amb algun toquet d'acció. Estem parlant de La Isla Olvidada. Com a directors tenim Joel Crawford i Januel Mercado, que són dos directors que han codirigit grans èxits de l'animació, com El gato con botas, El último deseo i Els Croods 2, Una nova era. De què va la pel·lícula? Després que dues amigues es quedessin atrapades en un món místic i insòlid, habitat per criatures del folklore filipí, les dues amigues s'enfronten a un dilema urgent. Per tornar a casa, descobreixen un peatge molt car que s'ha de pagar: perdre el record de la seva pròpia amistat. Totes dues hauran d'emprendre una vertiginosa carrera contra el temps per fugir del lloc abans d'oblidar per sempre els vincles que les uneixen.
1: No me cries a estas niñas!
2: Tu no te metes,
1: No! ¡Jesús!
3: Juntas vamos a encontrar la isla olvidada.
4: La isla olvidada no se encuentra.
2: ¡Rayonar! ¡Mejores amigas para siempre!
4: Ella te encuentra a ti.
2: ¡Raisa! ¡Aquí pasa algo!
5: No puede ser.
2: Vale, vamos.
5: ¿Espera, qué?
2: ¡Es

l'última pel·lícula que us vinc a parlar avui, i no per això la menys important, m'agradaria que escoltessis aquesta cançó a veure si et sona alguna cosa.

0: Doncs sí, suposo que ja haureu ben encertat. Estem parlant de Avengers Endgame. És la pel·lícula que es va estrenar de Los Vengadores el 2019, interpretada, com tothom ja ben sap, per Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Josh Brolin, entre d'altres. És una pel·lícula de ciència-ficció, acció, superherois, i és l'avançada per poder veure Avengers Doomsday al desembre d'aquest any. Què té aquesta pel·lícula que no haguem vist a la pel·lícula anterior? S'han rodat escenes addicionals, hi ha un final alternatiu i hi haurà un avançament de Doomsday per qui vagi al cinema a veure la Vengadores Endgame.
1: Capi, ¿me recibes? Capi, soy Sam, ¿puedes oírme? Por la izquierda.
2: Ya tenemos plan. 6 gemas. 3 equipos. 1 oportunidad.
3: Si te metes con el tiempo, él se enfada.
2: Pero es una segunda oportunidad.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
0: Ser la Faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
3: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
5: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci... Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
6: Ofertes de feina. Aquesta setmana al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari, operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Somla Bisbal teniu les ofertes de mosso o mossa de magatzem i carretoner o carretoner retràctil. Per una altra banda, al Som Cuny teniu les ofertes de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. A Calafell Treball teniu les ofertes de tècnic o tècnica del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere, netejador o netejadora per supermercat i depenent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina trobareu les ofertes de tècnic o tècnica de flota, tècnic o tècnica de trànsit i mecànic o mecànica. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès enguany gestiona el programa MAIS, que és exactament, doncs, és un programa d'acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si estàs interessat i vols saber més informació o participar-hi, pots fer-ho a través de contactar al correu ocupacio@baixpenedès.cat o trucant al telèfon 977-157-167. Per una altra banda, la Bisbal del Penedès ens comunica que inicien tallers per impulsar el teu futur professional. Si estàs interessat en participar, pots contactar al telèfon 621-277-075 o enviar un correu a ocupacio@bisbalpenedès.com. Des del 15 de setembre i fins al 30 d'octubre podeu tramitar les beques d'equitat i acreditació del tram de renda familiar. Aquesta beca està destinada a estudiants que es matriculin a estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari. En cas de voler sol·licitar-la, ho pots fer a través de la web agaur.gincat.cat. A més, també es troba en vigor la sol·licitud per tramitar la beca PINAE. Aquesta beca està destinada a joves nascuts a partir del 2001 i que siguin residents de la vegueria del Penedès. Per més informació, podeu consultar la web pinae.cat/beqs.
7: Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Com podem parlar de relacions afectives i sexuals amb els nostres fills i filles? Vine a les xerrades que realitzen el dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluc de Cunit, el dilluns 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les xerrades es realitzen a les 5 de la tarda. Cursos formatius destinats a joves de 16 a 29 anys. Curs de barberia i perruqueria masculina, asseguda a Calafell. Curs de vetllador de monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Curs de pilot de drons a Cunit i el curs de serveis administratius i generals a Cunit. Tots aquests cursos s'inicien durant el mes d'octubre. Podeu fer la inscripció a través de la web de la Cambra de Comerç de Tarragona. Curs d'imatge i so i de webs i aplicacions. Inscripcions a l'eina del Vendrell. Autèntiques, impuls comarcal per a la reducció de la bretxa digital de dones amb discapacitat. Formació gratuïta, predigital, digital bàsic i digital intermedi, adaptat al teu nivell. Per més informació, a l'Ajuntament de Calafell. Si tens entre 16 i 24 anys, el programa Estar Noves Oportunitats és per a tu. El programa per a joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. S'ofereixen cursos d'atenció al client, instal·lació i manteniment, dinamització de lleure infantil juvenil, graduat escolar, auxiliar de cambreres. Per més informació, truca al 977-691-280 o al correu electrònic cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat.

0: compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Has de tenir la clave PIN o el certificat digital.
1: Teatre Jove. Si tens entre 12 i 18 anys i t'agradaria provar el món del teatre, ja estan obertes les inscripcions al Teatre Jove de la Comparativa per al curs 2026-2027. No cal tenir experiència prèvia, només ganes de provar-ho. Per a més informació i inscripcions, podeu escriure al correu teatredelacomparativa@gmail.com. Acredita't. Si treballes en l'àmbit de la llar i les cures, pots participar en un taller informatiu sobre acreditació de competències per saber com reconèixer oficialment la teva experiència professional. La data es concretarà en funció de les inscripcions i està prevista entre setembre i desembre de 2026. Per fer la inscripció, només cal escanejar el codi QR que trobareu al cartell. També torna el programa Mentora al Baix Penedès, pensat per acompanyar joves en el seu recorregut acadèmic i personal i prevenir l'abandonament escolar. Si estudies l'ESO, batxillerat o un cicle formatiu i creus que et pot anar bé, pots informar-te al teu institut o inscriure't mitjançant el codi QR del cartell. També hi ha l'opció de participar-hi com una persona mentora. El Remolí. Si t'agrada l'art, està oberta la convocatòria del Remolí, Mostra d'Art Jove del Baix Penedès. Hi poden participar joves de 16 a 35 anys residents al Baix Penedès i el termini per presentar l'obra acaba el 30 de setembre. Per participar-hi podeu accedir a la inscripció a través del codi QR que apareix al cartell de la convocatòria. Intercanvi juvenil. Si tens entre 17 i 21 anys, pots apuntar-te a l'intercanvi juvenil Bold Step, que es farà a Vic del 19 al 26 d'octubre del 2026. El termini d'inscripció és fins al 24 de setembre. Trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram @jochtbcn/oficial. Si estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. La pròxima atenció serà el pròxim dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Per demanar cita podeu trucar al 616-917-318 o al 977-157-157 o bé enviar un correu al baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades als butlletins, en principi previstos i programats a cada hora en punt. A vegades el contingut es fa una mica més enllà, però avui sí hem pogut actualitzar com cal aquestes notícies i arribem ja als 4 minuts de les 11 del matí.

0: tornem, com no, a la sintonia i a la proximitat del 107.1 de l'FM, també a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, o si voleu també a través de televisió. Això, gràcies per ser-hi. I més qüestions, moltes més coses, que la Xera, programa d'avui divendres 25 de setembre, edició número 4032. I una tercera part, que avui divendres, està encapçalada per una proposta interessantíssima i que arriba aquest mateix divendres, aquest mateix vespre. És una nova proposta a través de l'Orga, quan ja ha començat de manera oficiosa una nova temporada. N'hem parlat tot just la setmana passada i arriba el concert d'avui, que en res acabarem de conèixer els detalls. De fet, qui ens ho explicarà, com sempre fa, és en Lluís Cintes. I després d'això encara ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.
0: Lluís Cintes, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, que la setmana passada ens vam deixar la sintonia aquesta, eh? Algú m'ho va fer veure, eh?
2: Que
0: ens l'havíem deixada, eh?
2: És ben bonica, sí, sí. És ben bonica. La setmana passada pues, ja vam estar anunciant la conferència del Miquel González, doctor en musicologia.
0: I tant.
2: Que ja puc dir que bueno, va ser un èxit.
0: Sí, va anar bé, oi?
2: Molt interessant. Van saber moltes coses de Ludwig Scherrer, que va ser el diguéssim, l'organer que va construir el nostre orgue. Van saber que va estar molt pels Països Catalans, per Catalunya, però també per Mallorca, Eivissa i Menorca. I, bueno, ara, pues, tal com van dir, pues, avui continuem. I continuem avui mateix, a les 8:30, a l'Església, amb aquest concert d'un quintet. Un quintet perquè serà l'orgue amb quartet de corda. Vaja. Molt interessant. Serà una sonoritat preciosa. Jo ho preveig en això, no? Tindrem el quintet que es diu Granados, amb un programa que es diu Arrels. Clar, que hem de pensar que aquest quintet mos ve pràcticament de Lleida. Sí, quintet Granados, les arrels de...
0: Clar, com no, eh? Com no?
2: Òbviament, si aquí tenim Pau Casals, allà tenen Granados.
0: Correcte.
2: Un compositor universal, no? I, bueno, el concert estarà pues, desgranat en tres parts, diguéssim. Hi haurà dos quintets del pare Soler, Antoni Soler, aquest va néixer a Olot, però també tindrem un quartet de corda de Josep Teixidor, que seria el Benvinguts Ociers d'allà. És a dir, és l'altre compositor no tan conegut que s'ha de reivindicar. Teixidor lleidatà, de, diguéssim, del segle XVIII, també, amb una música classicista.
0: Val.
2: Vale. Però, bueno, m'agradaria que per parlar d'això es fos un dels seus integrants. El Miquel ja va dir, jo ja he parlat aquesta setmana.
0: Exacte.
2: La setmana que ve, pues, que parli un altre, no? I tenim, bueno, jo... Deixa'm primer que presenti una mica els concertistes, que seran el Miquel González a l'orga, i després tindrem de violí el Vasil Lambrinov, el Joan Sancho, i de viola Jordi Roura i violoncel Mariona Tosset.
0: Val.
2: Val. Nosaltres per telèfon tindrem en Vasil.
0: El tenim, el tenim.
2: Un gran amic, que hem col·laborat moltíssimes vegades i suposo que està ja escoltant això.
0: Sí, sí, el
2: això,
0: tenim,
2: no?
0: El tenim, el tenim. Vasil, molt
3: Hola,
0: bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Com estàs?
3: Molt bé, content aquí de sentir-vos i de poder tornar a xerrar amb el Lluís, que fa anys que no ens veiem, però com ell deia, hem col·laborat en molts projectes.
0: Molt bé. Vol dir que ja t'ha tocat aguantar-lo en altres ocasions, el Lluís, doncs, eh?
3: Home, un plaer.
2: Tantíssimes no. vegades. Jo ell sí que el veig molt, eh? Molt amb el blau mut, no? El veig moltes vegades.
0: Molt bé. Això demostra, però, perdona, Vasil, que una mica el món musical d'aquest país no és massa ampli i poc o molt tots us aneu coneixent, eh? O aneu compartint projectes.
2: És que els bons ens ajunten.
0: Això també és veritat. Això també és veritat. Escolta, Vasil, va, parlem del concert d'aquest mateix vespre, d'aquesta tarda vespre. Home, és important que ens ho expliquis tu des de la teva vessant o de la teva visió, una mica què heu fet, què heu preparat i què es podrà escoltar.
3: Sí, doncs és un, bueno, és un repertori que potser no es toca tan sovint en concret als quintets del pare Soler, i a més tenir l'oportunitat de fer-ho amb orgue, perquè nosaltres a vegades aquest repertori l'hem tocat amb piano, que també sona molt bé, quartet de corda i piano, o inclús amb clave també funciona molt bé, però tenir l'oportunitat de fer amb orgue, amb una església, doncs és bastant, bastant únic, jo crec que poc habitual, i una experiència sonora també diferent, no? En un espai, en una església, on es barreja el so d'una manera tan, tan peculiar. I a més un repte també per nosaltres, perquè normalment l'orgue i l'organista estan a dalt, normalment, no? Al costat de la zona on hi ha l'orgue físic, val. I el quartet no hi cabem, allà, en aquella zona. Sovint hem d'estar o bé a baix o bé a dalt. Llavors, aquest tema de la distància, aquest tema d'escoltar-se amb el petit retard, també, que sempre suposa, no?, quan estàs a una distància, sí, i el moment també de fer música de cambra, que és tan important la interacció, doncs és un repte, però alhora l'altre dia que vam estar assajant ens vam adonar que també implica, doncs, descobrir coses noves, que quan estàs en un mitjà ideal, diguem-ne, no?, que tothom se sent i es veu perfectament, doncs potser no arribar-hi. O sigui que ens fa molta il·lusió aquest concert d'avui, i uns quants més que en tindrem més endavant altres esglésies. Uh-huh. És un repte, però alhora molt apassionant.
0: Que bé, fantàstic.
2: El pare Soler, diguéssim, el podríem definir com un barroc ja tardà, diguéssim, no? És a dir que aquest barroc ja quasi tirant a classicisme se'l defineix com a estil galant, no? Com definiries tu, així, d'una manera més pràctica, què és l'estil galant?
3: Ostres, mira, jo, com que sóc intèrpret, mai he sigut gaire teòric, la música és molt difícil parlar de música.
0: I tant, s'ha d'escoltar, clar.
3: Sí, escoltar, sentir, evidentment està enmarcada en una època, aquesta obra es va crear, doncs, com tu molt bé expliques, en l'època del classicisme. Clar, jo sempre que sento parlar, doncs, clar, em recorda, doncs, ja, mira, això podria ser un gir que potser, per exemple, un Mozart hagués composat també, no?, aquesta mena de fraseig, o un Bach més diguem-ne, o algun dels fills de Bach, no? O sigui, hi ha com moltes coses que veus relacionades amb l'època que són part del llenguatge, però alhora té un contingut musical propi, i que jo personalment, abans de tocar aquests quintets, no havia sentit res ni havia interpretat mai el pare Soler, i a més em va sorprendre també molt gratament el bé que funciona en piano, i com si fos un quintet escrit originalment per piano. Val. Que en aquella època, diria, si no m'equivoco, encara no existia el piano com a instrument musical, i això sovint demostra que la música, al final, si està ben escrita i és bona, la pots fer amb multitud de variants instrumentals. Això també passa amb Bach, avui en dia es toca amb jazz, amb tota mena d'instruments, i sempre emociona i arriba. I això no passa amb tota la música. I amb la música de Soler és el cas totalment. A més, té una varietat dels dos quintets que fem, els seus moviments, i ha moments realment de protagonisme de l'orgue, del quartet, del protagonisme del primer violí. Hi ha un número que és un moviment que és gairebé com un violí solista amb acompanyament. O sigui, hi ha com molta varietat tímbrica, sonora, d'estils, de manera de combinar la part rítmica. O sigui, és tremendament ric, i jo m'he sorprès de no haver-ho fet mai, de no haver-ho sentit. De fet, no és una música que toqui a diari, no? És,
0: clar.
3: No sé si és un compositor per descobrir també una mica, o almenys en el meu cas.
0: Sí, que bé. Home, la intenció sempre és aquesta, i a vegades també potser un mal anomenem, a comarques, a vegades, no? Ja està bé això de reivindicar, doncs, autors, composicions, músiques que potser a vegades passen desapercebudes a les grans instàncies, però almenys en proximitat, i músics amb el talent com el vostre i com el Quintet Granados, doncs, no, poder donar una mica de força, no?, de reconeixement a aquests autors que a vegades no són tan mediàtics històricament com d'altres.
2: Ells mateixos.
3: Vull esmentar la figura del Jordi, que és el viola del grup, que és una mica el motor d'aquests projectes.
2: Jordi,
3: que
2: ell
3: és el
2: Jordi
3: que es dedica a buscar repertori, a decidir, a buscar esglésies, perquè això que sembla tan fàcil, doncs no, és contactar amb esglésies, tenir la persona, les agendes, o sigui, que tot això pugui al final succeir. Un especial esment al Jordi Roure, que és el que és el motor de tots aquests projectes, i també les idees de repertori, que al final també és una part important.
2: Clar, sí, és el que ells quan presenten el repertori aquest i aquest concert, ens expliquen que és un viatge de descoberta a través de la nostra història musical, recuperant compositors i obres que formen part del patrimoni cultural català i presentant-los amb una interpretació de gran nivell artístic. Una proposta que mira el passat per retrobar les nostres arrels i donar-los una nova vida en el present.
0: Uau, imagina't.
2: Uau.
0: Imagina't.
2: Això ja és una declaració d'intencions preciosa.
3: Ara estic més nerviós per avui.
2: És que justament aterreu a un poble o una ciutat que també estem, diguéssim, reivindicant figures com Pau Casals i com Benvingut Social.
0: Entre d'altres,
2: Entre d'altres, és a dir, que bueno, estarem molt, diguéssim, dins la mateixa sintonia i us entendrem moltíssim.
0: Això, projectes musicals ben especials, que no és el cas. Un dia podíem parlar, del que suposa, doncs, una producció musical des del principi, que intueixo que no és fàcil, a banda de la part artística i creativa, sinó ja la part de producció, que també és prou complicada.
3: Això hauria de fer-hi una entrevista al Jordi, i, és una màquina de pensar, de crear, de proposar.
2: Sí.
3: Al final també no és simplement sortir i tocar, sinó
0: clar.
3: Que ell comença. Amb ell tindríeu molta estona de xerrada.
0: Sí, sí, doncs mira, ens ho apuntem.
2: Mestre Lambrinov, jo voldria que em parlessis també una miqueta de Teixidor, perquè allà a Lleida és molt conegut, Josep Teixidor, no?
3: Sí, mira, per mi és encara més novetat. O sigui, jo que vam conèixer el compositor, de fet tinc companys que tenen un quartet de corda, que precisament es diu Quartet Teixidor.
2: Efectivament,
3: es coneixes.
2: L'Eduard, no? L'Eduard García, no?
3: Exacte.
2: Sí, I tant.
3: Bueno, l'Eduard en els seus inicis, després, com que ell va marxar...
2: L'Eduard està fora, sí.
3: El quartet ha anat també canviant de membres, però és un quartet que existeix i fan concerts, i bueno, interpreten sovint la seva música. Jo, personalment, és la primera vegada que toco música de Teixidor, i també és una descoberta. En aquest cas fem un moviment, però també molt sorprès de la qualitat tècnica a l'hora d'escriure i de la qualitat musical, i que realment no és gaire conegut i no s'interpreta gaire amb concerts de cambra. Així que també és una oportunitat de veure què és per quartet sol, en aquest cas, no hi ha l'orga, però molt, molt interessant descobrir i continuar mantenint obres de compositors no tan coneguts en concerts actuals, que sovint es toca les grans obres, no? Pues, quartets de Beethoven, de Brahms, de Mendelssohn, etc., Shostakovich, etc., i en canvi hi ha molta qualitat que, el que sigui, no ha arribat a ser tan interpretat. O sigui que també molt... molt
2: per ser, per això estem nosaltres, no? Per donar-los vida i donar-los veu. Jo, les vegades que he col·laborat amb la Simfònica de Lleida, amb el Fons Reverter, pues hi havia el quartet aquest, que quasi tots pertanyien a la Simfònica de Lleida. El quartet Teixidor també va ser el primer contacte amb Teixidor que vaig tenir fa molts anys, i amb aquest quartet i tal, i la veritat és que aquesta música, que a més és completament clàssica, és classicisme pur, ja, no? Per tant, jo crec que aquí agradarà molt, i els que sou, aquest quartet, sou primeres espases tots.
0: Fantàstic.
2: Deixen que t'ho diguin.
0: A més, això destaquem altra vegada amb la particularitat de l'acompanyament de l'orga a les mans del Miquel González, que també, com deies tu al començament, no? Tocar una església, i a més tocar amb l'orga de l'església, fa que això, que tingui unes característiques musicals molt especials, i del qual intueixo que tampoc no esteu massa acostumats, no, Basil?
3: Jo, de fet, és la primera vegada...
0: Ostres, mira!
3: Un cop sí que he tocat amb orga, en alguna ocasió, però fer un quartet de música de cambra on és tan delicat, tants detalls de compenetració entre els músics, d'assajar, d'escoltar-se... O sigui, és un repte, i en el cas d'avui també és un repte, perquè aquí hi ha un tema que és el tema de l'afinació. L'afinació és una cosa que avui en dia... a totes les orquestres i tal, entre 4.40 i 4.42 és la freqüència,
2: i aquí 4.15, no?
3: amb el qual es dona l'afinació general del grup. Però quan vas a una església, tot això no existeix, perquè t'has d'adaptar a l'afinació de l'orga concret d'aquella església.
0: Clar.
3: I això pot variar d'una manera molt exagerada, i avui és el cas. Avui l'orga ens ha dit el Jordi que anem preparats perquè està a la a 4.15. Això vol
2: 4.15.
3: Dir que la
2: afinació barroca, sí, sí.
3: Exacte, és mig to més a baix tot. Llavors no simplement com per la persona que toca el piano o l'orga, pues simplement toca les mateixes tecles i simplement se sent més baix. Però per les cordes, nosaltres, clar, estem acostumats Per evident que hi ha una part tàctil, no?, que quan toques l'instrument saps on estàs, però l'oïda, a mi, aquests dies és com un conflicte, perquè tu estàs tocant una nota al violí i sents una nota diferent a la que normalment sents quan toques aquell dit allà. Oh. I el cervell està com intentant coordinar que no és tot, és mig to més avall, has de baixar l'afinació, i és un gran repte també, i també això té unes característiques sonores que fan que soni diferent al grup. Per exemple, el proper concert potser sona el Grisha, on fica el Lash un 440.
0: Clar, i això,
3: allà, ostres... Té una altra característica. Sí,
2: I què feu? Sí, baixeu la pressió de les cordes?
3: Sí, hem de baixar el quartet de cordes, baixem l'afinació, les cordes són a més a baix, que també té una característica molt bonica quan normalment es rebaixa la tensió, que és quan baixes l'afinació, els instruments a vegades sonen una mica més lliures. Mm. I és com... La vibració és com més
2: dolços, potser, no?
3: Sí, exacte. De fet, antigament, l'afinació que es considera que hi havia en aquella època era aquesta, no?
0: Ah, la barroca, 15, no?
3: 420, sí. A l'època del barroc, i els instruments amb el temps s'han anat pujant, l'afinació s'ha anat pujant, que dona, diguem-ne, més tensió, dona més potència a l'hora de projectar, per exemple, en un auditori, doncs, amb una afinació més baixa, a vegades sona més dolç, però no sona tan fort.
0: Tan brillant, no?
3: És molt relatiu. Mm. I això s'ha anat amb els anys pujant. Val. I els instruments d'avui en dia estan acostumats a tocar en aquesta... I quan baixes és com si l'instrument s'acabés de resituar i té una sonoritat més dolça, però alhora també és un repte per nosaltres que estem acostumats a l'afinació actual. Clar. Doncs afinar amb això és com un procés que és, al principi pot ser una mica de xoc, però si aconsegueixes entrar-hi, doncs té les seves parts positives.
0: Va, però jo crec que això us agrada als músics, no? Perquè tu dius, no, per exemple, clar. Avui és un concert de les teves primeres vegades, pel que dius, no? És a dir, totalment, repertori, totalment. Autor, instrument... Bueno, instrument acompanyant, no? Vull dir que això crec que és una mica... Anava a dir una expressió que no sé si és molt vulgar o no, però jo crec que jo hi sé que els músics que d'això és una mica us fa trempar, si se'm permet l'expressió, eh?
2: I tant.
3: Totalment, és literal gairebé.
2: Jo dels dos quintets veig que deu haver una diferència entre els dos quintets, no? Ara parlem exactament del Pare Soler, no? Veig que el primer és en la menor, em sembla que he vist, és en la menor, mentre que el segon és en sol major, deu ser molt més brillant i més alegre, no? És que sempre la sonoritat...
3: Sí, em sembla que no sé en total en T6, ara parlant una mica així de memòria, però diria que en T6, i sí, cadascun té la seu material musical diferent i evidentment són diferents. De fet, jo el que havia tocat en piano és el primer, i aquest segon és el que m'estreno amb aquest concert d'avui, i sí que es noten diferències, però ara evidentment pots notar que ve de la mateixa ment compositiva, però les idees són diferents i jo crec que es compaginen molt bé els dos quintets en un mateix concert.
0: Uau.
2: Que bé. Uau. Bueno, doncs ja no hi podem faltar. Sí.
0: Home, jo crec que hi han donat prous elements, a tot plegat per poder gaudir una vegada més i d'aquest nou concert, i que justament això arriba aquest mateix vespre a 8:45 a l'Església, com no, que és l'inici musical de la temporada de l'orgue, perquè va començar la setmana passada amb la conferència del mateix Miquel González, però va ser això, va ser conferència. Així que musicalment parlant, la temporada comença just avui,
2: amb aquest concert. Sí, concertísticament parlant, sí.
0: Correcte.
2: I a més també tindrem ampolles del 250 aniversari de l'orgue, per 15 euros.
0: Molt bé.
2: Que això és una passada, és boníssim.
0: És un afegit, això.
2: És un afegit, bueno.
0: Fantàstic, que bé.
2: Que ho disfrutarem.
0: I tant que sí. Bàcil, doncs t'esperem al Vendrell, que tinguis allò... Bona vinguda cap aquí i bona tornada.
3: Gràcies.
0: Quan toqui.
3: Ens veiem
0: al vespre. Una forta
2: Ens veiem aquesta nit.
0: Que vagi bé.
3: Molt bé, adéu.
0: Adéu-siau, bon dia. Adéu. Bé, és aquest gustàs que sempre tenim de poder parlar amb els músics i conèixer que ens expliquin d'aquesta manera tan oberta, de que això, que a vegades no tot està lligat, assajat i tancadíssim, sinó la música una mica passa això, i quan venen l'orgue ens consta que passa això, que s'han d'adaptar a l'instrument, que han de fer, que han d'improvisar.
2: Sí, però això és important sempre que estigui molt assajat i molt preparat.
0: I que en sàpigues molt,
2: perquè
0: clar.
2: Perquè et trobes amb aquestes supòsits, no?
0: Clar,
2: és quan tens que...
0: Sí. Mira, això moltes vegades ens ho ha dit el Xavier Mercader quan ha vingut aquí a parlar d'altres temes, o quan ha vingut a l'orgue, que ho diu, no? Que realment els bons músics, quan venen a l'orgue, es nota molt, quan tenen bagatge, perquè aquesta adaptació al to de l'orgue, els músics que tenen bagatge, que tenen experiència, de seguida ho fan, i ho fan gaire manera, ho transporten gairebé de manera automàtica. Però, en canvi, quan allò, quan ai, rondinen, la ronsen el nas, quan el... sent què, és quan dius...
2: Sigui com sigui, l'organista sempre necessita un dia
0: clar.
2: Sencer, abans del concert, per poder conèixer l'instrument, perquè clar. Cada orga és un món diferent.
0: Clar.
2: És un món totalment diferent per la registració, per la manera d'estar construït, per la disposició dels teclats, per moltes coses que jo no en puc parlar perquè no sóc organista, no? Però de coses que he fet amb organistes, doncs és així.
0: No, no,
2: necessiten tot un dia per adaptar-s'hi i per
0: clar. No, s'entén. Sí, sí. I també és la gràcia de la música, que no és una essència tancada,
2: això...
0: tot i que estem parlant de notes ja preestablertes, és evident que cap concert és igual,
2: sí.
0: Cap interpretació és igual, encara que es parteixin de la mateixa partitura.
2: Sí.
0: Que bé.
2: Bueno, ja el proper ja serà el mes d'octubre, que seran els organistes del Vendrell,
0: molt bé.
2: Seguint aquest 250è aniversari del nostre instrument, que s'allargarà aquesta celebració fins a l'abril.
0: Val.
2: Que l'altre dia m'ho comentaves.
0: Sí, vaig dir, quan acabarà? Fins a l'abril encara hi haurà 250 aniversari de l'orga.
2: Sí, senyor.
0: Molt bé, doncs seguirem parlant, anirem parlant, i d'aquest proper concert, que també hi ha els tradicionals amb els orgues d'aquí,
2: sí.
0: Ja en parlarem també, no?
2: Jo com a vendrellenc, vale, perquè ja ho soc,
0: sí, home, sí.
2: Com a vendrellenc li voldria dir a la gent que ens estigui escoltant que no sí? es perdin aquest concert d'avui.
0: Vinga.
2: Que no espero que serà molt especial.
0: Molt.
2: Per la sonoritat d'un quartet de corda. O sigui, la corda, a més que són primeres espades, són molt bons, no? A part de que el Miquel González ja el coneixem, amb el nostre instrument, que penso que ha de ser un concert que se'n parlarà.
0: Fantàstic. 8:30, 8:45. Gràcies, Lluís. Fins a la propera.
2: Fins a la propera.
0: Que vagi molt bé.
2: Apa.
0: Adéu-siau.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte, a 8:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Arum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 8:15 del vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Tots els divendres de 9 a 11 la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Dos minuts per dos quarts de 12. Encara no marxem, d'aquesta tessitura musical i de propostes musicals a banda del concert d'or que avui hem parlat, que té lloc aquest mateix vespre. Hem de dir que demà dissabte 26 comença el temporada, comencen les propostes del temporada que ja hem anat parlant, però a més el primer concert del temporada també té molt a veure i està enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que s'està commemorant i que encara s'allargarà uns quants mesos més. Doncs arrel d'això, la proposta que passa per l'Auditori Pau Casals és el trio Freixes. Però, de fet, la mateixa formació, i ho escoltarem de seguida, ens explica el projecte musical i la importància d'en Pau Casals, una vegada més.
1: L'any 2026 es celebrarà el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Com tots sabeu, Pau Casals va ser un cel·lista extraordinari, va ser qui va revolucionar la tècnica i va portar el cel·lo a lo que estem fent ara, al cel·lo modern. Però a part d'això va ser un referent pel que fa al seu compromís amb la pau i la defensa dels drets humans i de la llibertat. Pau Casals va ser molt més que un violoncel·lista, va ser un músic compromès amb el seu temps, va ser un gran director d'orquestra que va fer interpretacions memorables i que per això recordem a través de les gravacions dels seus llibres. Va fer el redescobriment de les suites de Bach per violoncel, que és una aportació indiscutible per tots els cel·listes. I, per altra banda, va crear conceptes nous i va ser un gran defensor de la música de cambra. Amb aquesta proposta, el trio Freixes, volem posar en valor la faceta de Pau Casals com a músic de cambra i volem interpretar les gravacions històriques que va fer juntament amb Alfred Cortot i Jacques Thibaud.

En aquella època hi havia una gran diferència entre els quartets de corda i els trios. Els quartets comptaven amb una llarga tradició, com una col·laboració estable, i en canvi els trios en piano solien ser formacions com més ocasionals, simplement com solistes que s'unien. Fins que a l'any 1906, a iniciativa de Cortó, ell mateix, Tibó i Casals es van unir i van guanyar ràpidament una gran reputació. Tots tres ja havien destacat com a solistes, però malgrat els tres tenien caràcters i temperaments ben diferents, van aconseguir entendre la música d'una forma unànime, amb un únic criteri i amb una espontaneïtat molt sorprenent per aquesta època.

Les gravacions del trio Cortó, Tibó i Casals, que van començar el 1926, just ara farà 100 anys, són un testimoni únic d'aquell nivell artístic i de la complicitat musical que tenien aquest conjunt de músics irrepetibles.

Gravacions com la del Triumf si bemoll de Schubert, que interpretem amb el nostre programa, que el van gravar justament quan cap dels tres músics no havia complert ni tan sols els 50 anys, ara mateix es poden considerar icones dels catàlegs discogràfics, que destaquen especialment per la seva frescor, per la profunditat i per l'espontaneïtat.

0: La forma d'interpretar del trio Cortó, Tibó i Casals ha estat i segueix sent un referent per qualsevol músic de cambra i esperem que sigui així per moltes generacions més.
1: Doncs concert molt, molt, molt interessant, eh? Sobretot demà dissabte, 26, a l'Auditori Pau Casals. Entrades disponibles, com ja és habitual, a través del temporada.cat, és a dir, a través d'internet, o el matí de divendres, és a dir, avui, aquest matí i fins al migdia, podeu comprar l'entrada de manera presencial, aquest i els espectacles, del temporada. I també a taquilla, una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament així ho permeti.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltas Radio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: 2:15 i gairebé 5 minuts de 12. Participació i trucades ja a partir d'aquests instants. Sintonia que ens dona peu i que una mica això s'encarrila tot aquest torn de participació i trucades. Tot i que si hi ha temps encara anirem cap a altres apunts d'agenda i fets i trobades interessants que arriben aquest mateix cap de setmana. Però bé, a partir d'aquí 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Tota aquesta part final de programa, això amb ganes de compartir-la amb vosaltres. Sí, a veure, de fet, tot el programa, de les 9 que comencem i fins les 12 és compartit amb vosaltres, només faltaria, però sí que aquesta interacció més directa, bàsicament, en tota aquesta estona final. Doncs va, trucades i participació, ja tenim la primera. Bon dia. Hola.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Montserrat.
5: Hola, cariño.
4: Què dius?
5: Mira, aquí
4: encara,
5: estic present mica la fresca.
4: Molt bé, encara a casa. Molt bé, avui també fa un dia
5: boco,
4: molt xulo.
5: Fa la boca.
4: Clar, molt bé.
5: Que si no, no, escolta, el carrer no sé ni els dies que fa que no és
4: aquí. Vaja. Bueno,
5: encara aquí, escolta'm.
4: Ja. A veure.
5: I no tenen ganes de vindre a arreglar-ho, eh?
4: No. Ostres.
5: Són uns... Ui, si me'n fas de fer pel cara que et passo la nena, que t'ho explicarà.
6: Es van dir que entre ahir i avui vindrien a arreglar-ho.
4: I res.
6: De moment, res.
4: Ni ahir ni avui.
6: Estem cansats d'anar a l'administrador i avui s'ha contestat que estan treballant amb ell. Estamos trabajando en ello.
4: Va, estamos trabajando en ello.
6: Sí, ostres. Sí, como si fossin auto-standing.
4: Eh? Ja ho crec.
6: No res.
4: Bueno.
6: No res. Bueno. És una d'això digital que es veu que amb les pujades i baixades de la llum
4: s'ha fet malbé. Val.
6: I es veu com han portat a Madrid, o no sé, a València, o no sé on.
4: A la Xina,
6: i...
4: a la Xina.
6: Sí, la Xina, ja t'ho vaig dir.
4: Exacte, sí.
6: Però, bueno, jo no sé fins a quin punt poden estar tant de temps. No,
4: i més, jo crec que no.
6: A més, està la mama, que hi ha les altres veïnes grans, vull dir que hi ha gent
4: per
6: gran.
4: Per això, jo crec no que inclús... Em sembla que hi ha alguna cosa legislada al respecte, eh? Vull dir que realment...
6: Sí, no sé, és que no... O ha ficat un, no sé, com un apany, no sé, ja. Una cosa per sortir provisional.
4: Clar, una cosa provisional, sí.
6: Sí, que no pot ser, portem 15 dies, eh?
4: No, ja són molts, per això, que ja, sí, ja és massa, penso, ja és massa.
6: No sé, ja estem bailant tot el veïnat. A veure què fem.
4: Clar.
6: Si ho denunciem o què.
4: Clar.
6: Sap greu, però...
4: No, clar, sí, al final
6: no,
4: s'ha d'apretar, si no...
6: Així, sí.
4: Clar, al final s'ha d'apretar, si no, malament. No. Bueno, que sigui ràpid i que tot s'ho sigui ben aviat.
6: Te l'acabo de passar.
4: Vinga, gràcies, Maria Miquel, gràcies. Adéu.
5: Bueno,
4: ja està, allò, actualització dels fets, si ja ens agrada, ja, que tots plegats, tota la Calaixera, està pendent del vostre ascensor, Montserrat.
5: Ho crec.
4: Molt bé.
5: Vale.
4: Gràcies.
5: Me posaràs una cançó de les meves,
4: sí.
5: O la que tu vulguis.
4: Vinga, buscarem alguna de ben xula, i tant que sí.
5: Vale.
4: Gràcies, dilluns, que vagi bé, fins dilluns.
5: Adéu.
4: La Montserrat avui ens ha trencat el gel. 977 15 70 69, però seguim amb més trucades. Bon dia.
7: Bon dia, estimat.
4: Hola, Maria Dolors.
7: Hola, carinyo, què tal?
4: Què dius?
7: Molt bé.
4: Sí, tot bé.
7: Mira, sí, ara ja esperava el cap de setmana.
4: Molt bé, ja està, ja bueno, el tenim aquí.
7: Ja hi som,
4: sí.
7: Molt bé. Avui te'n manaré una d'antiga, però que, com que jo vaig veure, però que jo va fer gràcia, dic, posarem una. Una cançó de Bertino Osborne.
4: Sí.
7: Que diu Envidia.
4: Envidia. Molt bé.
7: Si la trobes, i si no me'n poses alguna d'ell, m'és igual.
4: Vinga.
7: Em va fer gràcia, perquè jo el vaig veure i em va fer gràcia.
4: Ai, un personatge. Bueno, no, no em fa gaire gràcia aquest personatge, a mi, que et digui, eh?
7: No?
4: A mi no m'acaba de convèncer, no.
7: Però cantant tampoc?
4: Bueno, és que a vegades és complicat treure una cosa de l'altra, saps què vull dir?
7: Clar,
4: allò, el personatge de l'obra, no sé com,
7: exacte,
4: no,
7: com ho diuen. Exacte, com a persona, diguéssim, com a persona, a vegades no et cau bé, però cantant ja, també.
4: Sí.
7: Ah, això
4: però no pateixis, que nosaltres pujarem, la posarem, no pateixis per això. Molt bé.
7: Bueno, molt bé, carinyo meu.
4: Gràcies, doncs, Maria Dolors.
7: Molt bon cap de setmana.
4: Igualment.
7: I molts petonets i abraçades, vale?
4: Fantàstic, igualment. Gràcies.
7: Adéu.
4: Adéu, adéu. Doncs vinga, una altra petició musical i que també posarem de seguida. L'anirem a buscar i la podrem escoltar.

0: ens posarem ben romàntics amb aquestes cançons i aquestes versions fantàstiques del nostre amic i estimat Jan Potis. Per la Montserrat. És aquesta que sona. Té aquesta part, això, romàntica i aquesta balada fantàstica. Amb el títol Momentos.
1: Pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones

0: Momentos, la versió del nostre estimat i amic Jan Potis. Per la Montserrat, que ja ens ha trucat. Però va, més trucades i més participació. 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Què dius, com estàs?
1: Bé, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, tot bé?
1: Del gimnàs.
0: Molt bé. Nova. Que bé, veus? A més, avui un dia fantàstic. Tot bé de cara. A partir d'aquí, quan vas al gimnàs, tot bé de cara, ja.
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Precisament l'hem hagut de fer a la Rambla a la Rambla.
0: Sí.
1: Perquè allà al gimnàs no hi havia aire condicionat.
0: Ostres!
1: I a la Rambla del Canyes.
0: Val, he hagut de sortir a fora, no? Vaja. Bueno, mira, un dia diferent, un dia de gimnàsia diferent, doncs.
1: I tant.
0: Molt bé, molt bé. Quina cançó et posem, Maria Rosa?
1: Vull preguntar.
0: Sí.
1: Sempre, l'altre dia que se'm tallava...
0: Sí, sí, sí.
1: De què és això, d'aquestes entrades que parleu?
0: D'entrades? Podria ser que fos la Marga Márquez qui va fer programa aquest estiu. Ella sí que va sortejar algun tipus d'entrades i això. I el que vam parlar aquest dilluns amb el Badó...
1: Ah.
0: Ho recordes?
1: Sí.
0: Val, perquè amb el Badó vam parlar de que ara els Inestables, del qual el Badó fa teatre, en aquest grup de teatre d'aquí al Vendrell, fan una obra el 13 de desembre. I les entrades ja estan a la venda i es veu que sempre tenen molt bona rebuda i en quedaven poquetes. Parlàvem d'això.
1: Ah.
0: Val, parlàvem d'això.
1: Bueno.
0: Val, i sí que serà això el que deia, que també la nostra companya Marga Márquez a l'estiu va regalar alguna entrada, algun espectacle, alguna cosa, però va ser l'estiu, ara ja no.
1: És que no sabia de què anava i per això t'ho pregunto.
0: Val.
1: Llavors, una altra cosa.
0: Digues.
1: El dia 2 d'octubre
0: sí.
1: Hi ha, per la gent gran,
0: sí.
1: Un esmorzar,
0: sí.
1: Hi ha un berenar, i les entrades, els tiquets on s'han d'anar a buscar?
0: Jo crec que s'han d'anar a buscar allà a l'espai del Tívoli, saps, allà on hi ha aquest, sí, punt de gent gran, doncs allà les podràs trobar, perquè també estan les oficines de la regidoria de gent gran i tot plegat, i allà les podràs trobar segurament.
1: Bueno, doncs gràcies.
0: No? De res, per això estem.
1: Llavors voldria que em posessis,
0: sí?
1: El cant de la Senyera.
0: Vinga, molt bé. El cant de la Senyera. Fantàstic. Doncs l'apunto.
1: Sí, perquè, escolta'm, ja està bé, eh?
0: Ja.
1: En una reunió d'escola...
0: Sí.
1: Una senyora va dir per què es parlava el català. Bah. Que el català... Era castellana, ja,
0: sí,
1: suposes.
0: Sí, sí.
1: Per què es parlava el català si el català ja no servia per res, que ja havia desaparegut?
0: Ui, ui, ui, ui.
1: I per això dic que és important que remarquem que el català continua i que som catalans.
0: Correcte.
1: I els que no vulguin ser catalans, que se'n vagin cap al seu poble o que s'adaptin.
0: Exacte, o que no parlin català si no volen, però almenys que els altres sí que puguem fer-ho, no? Està bé, bona reivindicació. Fantàstic, doncs ho farem també. Ens ho apuntem i la posarem, aquest cant de la Senyera. I tant que sí, en tota la reivindicació. Gràcies, Maria Rosa.
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Sempre es poses les cançons que ens agraden.
0: Doncs d'això es tracta, això.
1: Jo, per moments, estic molt contenta i molt agraïda.
0: Que bé. Doncs el mateix cap amb tu per escoltar-nos i per demanar-nos aquestes cançons, de veritat. Gràcies, Maria Rosa. Fins aviat. Adéu, adéu, bon dia. Hola.
2: Bon dia, Pere.
0: Jan, què dius?
2: Mira, jo per donar suport a aquesta senyora tan vendrellenca,
0: sí,
2: m'agradaria que em posessis una cançó que l'avi Catalunya, la que et doni la gana, però que foti els núvols Catalunya.
0: Vinga, doncs va, buscaré. Vinga, buscaré.
2: Perquè se'n doni compte que Catalunya existeix.
0: Home, sí, home, i tant, i tant. I tant que sí. Doncs va, buscaré alguna cançó així xula que... Jo buscaré alguna. Fantàstic, segur que n'hi ha moltes.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Gràcies, Jan, com sempre.
2: Bueno, no, com sempre no. Bon fin de setmana per tot.
0: Uh-huh.
2: I visca les calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
0: Visca, visca, sempre. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu, Joan. Doncs no sé jo... Sí, ara que estem parlant del català i de que hi ha algú que a vegades el català no hi està gaire d'acord, no sé si és el millor posar ara mateix Bertín Osborne, perquè jo crec que també és d'aquesta tendència. Però bé, no passa res. Ens ha demanat la Maria Dolors, ens ha demanat aquesta cançó que també és d'aquestes romàntiques i ben xula, Envidia. Envidia de los valles.

0: sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: I amb tota la reivindicació que hi posava la Maria Rosa, aquest cant de la Senyera, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i el Cor Orfeó Català.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Una cançó que parli de Catalunya, es deia el Jean Papelet. Jo crec que una de les cançons més xules, perquè és una mica també d'aquestes cançons i d'aquestes lletres humils, d'un cantant prou humil com és en Lluís Llach, però que al mateix temps pot tenir tanta força i poden dir tantes coses tan ben dites. Doncs una mica és aquesta cançó, País petit, de Lluís Llach, a petició de Jean Papelet. És una cançó força llarga, que dura 5 minuts, així que si us sembla, i si no hi ha cap més trucada ni cap més participació, és la cançó que ja ens posarà el punt i final del programa d'avui. Gràcies per fer-ho possible. Dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, ràdio en directe i de proximitat. No hi falteu. Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.